Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

escoltes i cants.

0: escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a

right. Till I make things right.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Despropòsit a l'Audiència de Barcelona en la traducció del català al castellà durant el judici de Roger Español per l'1 d'octubre. La traductora de l'empresa contractada per la Generalitat era especialista en rus i ucraïnès i no va ser capaç de fer les traduccions. Aquests dies es fa el judici contra els quatre policies nacionals que van participar en el dispositiu on Español va perdre un ull. Ahir els tocava declarar, però la traducció no va anar bé.
2: Va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
3: Pot tornar a repetir la pregunta?
2: Sí. Si ell va participar...
3: Podria volver a repetir, per favor?
1: El jutge va ordenar canviar de traductora, però tampoc va sortir bé. Per evitar malentesos, els advocats van acabar traduint les preguntes ells mateixos. La traductora, especialitzada en rus i ucraïnès, és treballadora d'una empresa contractada pel Departament de Justícia. El govern admet el despropòsit i assegura que prendrà mesures perquè no torni a passar. Repassem ara altres informacions en format breu. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres eleccions legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte i com que no són unes eleccions lliures ni transparents, ningú dubta que de la victòria del partit de Vladimir Putin. L'àtic de luxe de la Comunitat de Madrid es queda sense comprador. El govern de Ayuso el va comprar per 6,3 milions d'euros i l'han tret a subhasta per gairebé 6,7, però no hi ha hagut ni una sola oferta. Ara estudia una nova fórmula per vendre'l, mentre continua la polèmica sobre l'ús que se n'havia de fer. I el mercat de música viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major i la catedral amb bandes com Dan Peralbo i El Comboi o Mama Duixa. Una de les cites més destacades del dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida. Desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna. L'operació policial ha permès decomissar més de 2.700 quilos de drogues. S'han detingut 15 persones a Gibraltar, Màlaga i Barcelona. 12 ja han ingressat a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicle d'alta gamma. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, detalla on s'han fet els decomissos durant l'operació.
4: On es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
1: A més de la cocaïna, els agents han intervingut 800 grams de tussi, una altra droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles. Esports, el Barça d'handbol supera el Montpellier a domicili 27 a 28 i suma la segona victòria consecutiva a la Lliga d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb aquests resultats. Betis 1, Getafe 1 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 9:15. Omar és baixa per sanció a l'equip blanquiblau. Aquest divendres també juga el Barça femení i serà a les 8 d'aquest vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra, Jordi a la llista, però sense la portera Catacoll.
0: Fins aquí les notícies.
5: A Ai, que bé, que m'ha arribat el divendres. Lara García, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Que tens problemes per connectar-te amb l'ordinador?
6: Sí, tenim problemes amb el text, però no passa res.
5: Està sota
6: control, sí, sí.
5: A quina hora et lleves tu habitualment?
6: A les 4, un punt.
5: I avui per fer-te aquesta melena que ens portes de divendres...
6: A les 4, però he anat molt ràpid.
5: Bé. És que t'he vist entrar, dic, escolta'm, però quina melena arreglada per ser aquestes hores del matí.
6: És que portava dies amb els cabells fatal i avui m'he despertat i he dit, avui no, avui és divendres i avui em pentino.
5: Res més a dir.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és divendres 18 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí fresc i amb alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès, que poden ser localment intensos. Tramuntana i mestral als dos extrems, amb calor moderada al migdia. Les màximes més altes tornaran a rondar els 29 o 30 graus. A la tarda creixeran nuvolades al nord-est, on no es descarta algun ruixat. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cambrils, al Baix Camp, el sol sortirà a les 7:39 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 21 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Hola, un moment, bon dia, que sabem que tenim problemes amb el text.
0: Avui volem destacar una declaració
2: aquí
0: del cantant.
2: Bon dia, matiners. Avui volem destacar una declaració del cantant Edu Esteve en una entrevista que ha donat a la revista Under Rock perquè acaba de treure un nou single amb nou videoclip. I diu, tenir il·lusió per alguna cosa és el més bonic que ens dona la vida.
0: Patronats des de la ràdio a Edu Esteve, que acaba de presentar Torna, el seu nou èxit, tots els èxits del món. I avui al matí a Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: No necessito text per dir-te bon dia, bé, que Raül Moreno, conseller de Drets Socials, serà a les 9:15 per explicar-nos si com està el sistema d'ajudes de la Generalitat, que parlarem de si ara hem d'anar, a nosaltres hem de viatjar per veure els artistes arran de la residència de Shakira a Madrid, i de dos debuts que tindrem avui a les recomanacions del cap de setmana, la Clara Molins i el Marc Viernes.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I en un 3 i no res, hem arribat al cap

0: de Constantí els Pets no poden explicar millor en aquesta cançó titulada Cap de setmana, que sigui ja divendres, que es faci ja a les 5, que surtis de la feina, que arribin els amics. Acabem la setmana, molts marxareu, d'altres tornareu, potser teniu 10.000 plans o senzillament aprofitareu per no fer absolutament res, sigui com sigui. Ens trobareu amb les portes obertes de bat a bat per rebre-us amb una pancarta on hi posa Benvinguts al divendres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el matiner, els matiners d'avui divendres. 5 del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, bon dia, bon divendres.
2: Bon dia, matiners.
0: A veure, sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira que Europa té un problema greu amb les vacunes infantils. Aquesta matinada s'ha publicat un estudi publicat per la revista The Lancet que alerta que la vacunació infantil ha baixat en els 27 països de la Unió Europea. L'estudi comprèn des del 1980 al 2024. I aprecia que, en general, i també a Espanya, en els últims anys, això de la vacunació dels nens s'ha relaxat lleugera.
0: Caramba!
2: L'estudi no n'analitza les causes, però sí que deixa caure que la caiguda coincideix amb els anys post-pandèmia. Gràcies, Donald Trump, i gràcies a tots aquests
0: TikTokers, no?
3: I
2: Instagramers, que han anat fent bandera de no vacunar els nens.
0: Mare meva!
2: Un parell de dades que fan poca gràcia. La vacunació contra la poliomielitis ha baixat en 20 països dels 27. I la de l'hepatitis B en 18 dels 27. Els investigadors avisen que si baixen les cobertures poden tornar malalties infeccioses que fa dècades que pràcticament teníem oblidades o controlades,
0: Sí.
2: És a dir, que si algú li entra aquesta nostàlgia pels anys 80, que aposti per les ombreres, que aposti per les dessuadores i els escalfadors, i no pel retorn de la poliomielitis.
0: Que tens algun record de joventut?
2: No, però algunes d'aquestes sí que l'hem passat, Va.
0: Gràcies, Àlex, bon cap de setmana. Oients dels matiners, avui el món serà un lloc millor per les persones dependents i les seves famílies. Andreu Merino.
4: El Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Això, en principi, ha de servir per destinar-hi més recursos i reduir burocràcia. També per eliminar incompatibilitats entre prestacions. Tot plegat ha estat possible gràcies a anys de demandes d'usuaris que veien com les ajudes o no arribaven o ho feien massa tard. Ara caldrà veure com s'aplica el nou sistema i, sobretot, quan serà plenament operatiu. Però sembla que es fa un pas endavant per garantir una vida digna a les persones dependents i amb discapacitat.
0: 5 del matí, gairebé 12 minuts, 3 notícies per començar el dia. Tres bones notícies perquè, tal i com estan les coses, ja que us heu de despertar aquestes hores del matí, almenys que escolteu, coses boniques, coses divertides. La gira de Shakira és la més taquillera de la història de la música llatina amb 417 milions d'euros.

0: dones tot té.
1: A veure, ja no plora i factura més que mai.
2: Hosti, la tia, sí, sí, fins i tot més que Bad Bunny i Luis Miguel, que ho van fer... Luis Miguel, volia dir. Luis Miquel. Que ho va fer amb l'última gira l'any 2024. Recordem que Shakira farà aquesta residència europea a Madrid. Per tant, tothom que vulgui veure Shakira haurà de venir a Madrid. 12
1: haurà de venir,
2: concerts.
1: Haurà d'anar.
2: Hauria d'anar. Com que jo hi vaig, jo ja estic allà. 12 concerts faran total i per fer-ho ha muntat una ciutat temporal. Per cert, a Las Vegas va ser on va fer més diners, ho va fer amb un sol espectacle, va aconseguir 5,7 milions d'euros. Això sí, la residència que va fer amb èxit va aconseguir 40,6 milions d'euros amb només 7 concerts que va fer i on hi van assistir gairebé 400.000 persones. A Madrid s'espera que hi passin una mica més fins a arribar a la xifra de 600.000.
1: Dinarets, dinarets, eh?
2: Uau.
1: Quina bestiesa. Ahir tornant a casa pensava, com li deuen ingressar a Shakira tots els diners? Tu acabes una gira i et diuen de cop i volta, et ingresso 20 milions al teu compte.
2: Bona pregunta.
1: No sé com ho deuen fer.
2: No ho sé.
1: Saps allò, si paguen per concert o de cop i volta et diuen...
2: Interessant,
1: és veritat. Ah, mira, ja tinc ingressat els 25 milions d'euros de l'última gira.
2: Clar, te n'avanço. No sé quan.
1: No sé, noi.
2: Bona, bona.
1: Però hem de parlar-ho això algun dia.
2: Li fan un bisum, saps? Molt bona pregunta.
1: Sí, que ha dit la Lara del
2: bisum. Mira, m'he pensat en això. Què deu, que has dit?
3: No, dic que li fan un bisum.
2: Sí.
3: I s'ha acabat.
1: Ha fet gràcia.
2: Està bé, Lara.
1: No te l'has rigut massa, eh?
2: No, no, no.
1: Una cadena nord-americana farà un especial dels castells. On serra?
4: Em posés la plaça de la vila! Tothom el dona per descarregat per primera vegada en la història dels castells.
5: Veurem si amb aquesta passió o no, però la televisió nord-americana CBS farà un especial del concurs de castells que el 3 i 4 d'octubre se celebrarà al Tàrraco Arena de Tarragona. Presentat per la seva estrella televisiva, Leslie Stahl, aquesta cadena farà una edició del seu programa de reportatge 60 Minuts, 60 Minuts, dedicat a aquesta tradició catalana. En total, de fet, més de 300 periodistes de 100 mitjans diferents s'han acreditat ja per al concurs que arrencarà el 27 de setembre a Torredembarra.
1: 60 minuts, aquí també tenim els 30.
2: Quina gràcia, eh?
1: Hem d'aplicar el pressupost dels 30 minuts.
2: No, hi havia hagut uns 60
1: minuts. Ah, hi havia
2: minuts.
1: 60?
2: Ostres, ara...
1: Ah, mira, veus, jo parlo massa a vegades, també.
2: Sembla
1: no
2: que sí,
1: res,
2: eh?
1: No dic res, puntet a la boca. Gag per començar el matí. Un jove de...
2: El Elvis de la Lara.
1: El què?
2: Com en la brometa del pis de l'Ala.
1: A veure si fas tu també una miqueta.
2: Vinga,
1: de brometa.
2: Vinga, toca tu.
3: Arribarà.
1: Una jove de 24 anys ha creat un sistema per informar més ràpidament alerta dels retards de Renfe i Adif.
6: Sí, és la Marina Castellano, alumna d'Enginyeria Matemàtica de la UPF i usuària de Rodalies. Per tant, pateix aquests retards. Pel seu treball de final de grau ha dissenyat el que anomena un sistema d'extracció i anàlisi de dades capaç de detectar una incidència a Rodalies i informar-ne de mitjana uns 45 minuts abans del que ho fan els canals oficials actuals de Renfe. El sistema permet detectar, verificar i processar automàticament els milers de missatges que es comparteixen a les xarxes socials sobre aquestes incidències, n'extreu informació fiable i la contrasta amb l'avaria real i llavors es publica i els usuaris ho poden veure. La Marina Castellano està oberta que alguna entitat del mateix govern o si no Renfe li passi una proposta o una oferta per comprar-li aquest sistema.
1: Molt bé, que m'agrada molt aquesta idea, aquesta proposta, i a veure si li compren. Confirmem que evidentment hi havia 60 minuts, eh?
2: Confirmem, confirmem.
1: Ai, que bé, doncs ja tinc fet el divendres.
7: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Un quart de sis del matí, un quart i un minut, pràcticament. Tal dia com avui, del 2024, moria el baixista australià Dick Diamond, als 76 anys.
1: Va ser membre dels Easy Beats, considerats com el millor grup de pop d'Austràlia de mitjans dels anys 60. Van compondre aquest tema que sentim, Friday on My Mind, que va arribar al número 1 a Austràlia el 1966. També ho va fer al número 6 al Regne Unit i al número 16 als Estats Units un any després, al 67. Va ser, de fet, la primera cançó de rock australiana a aconseguir un èxit internacional. Els seus concerts i el que la banda provocava era similar, es veu, a la histèria dels Beatles, coneguda com a Beatlemania, i per això de seguida doncs, la premsa australiana va fer néixer el concepte de Easy Fever.

0: Quina bona manera per començar a fer el primer cafè d'aquest divendres des de Catalunya Ràdio i des dels matiners. Ja arriba el moment de repassar alguns dels grans moments que ens ha deixat la tele. Pareu bé les orelles, oients dels matiners, perquè el 23 de setembre torna a TV3 i a la plataforma 3CAT Soc i Seré, presentat per l'Àngel Llàcer.
1: 100 nous concursants, nous reptes, nous convidats i molta, molta competició per trobar qui en sap més de Catalunya.
2: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
3: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
4: Hem fet proves de què?
3: De geografia.
5: Més.
3: D'història.
5: De llengua.
3: De veneres.
5: De balls de bastons.
3: De cuina.
6: I el guanyador d'aquesta segona edició de Soc i Seré és...
3: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
7: Torna.
3: Soc i Seré.
0: Doncs a veure què tal aquesta segona temporada del Soc i Seré. I qui ha tornat per ser a la revuelta ha sigut Candela Peña.
8: L'actriu va tornar a veure Broncano i va arribar amb les piles carregades.
9: ¿Puedo hacerte un poco de crítica como si fuera yo la hater de esto?
10: Sí, por supuesto.
9: Lo vi el día 1.
10: Sí.
9: Ya no lo volví a ver.
10: ¿Por qué?
9: Me dio una depresión, David.
10: ¿Por qué? ¿Por qué?
9: Oh, qué mal estuvo el día 1, David. Qué mal. O sea, esto era... Pecados y marisco,
10: bueno, LOL. Porque todavía el primer día...
9: Luz de la Santi, que lo amo, y a mi Lara.
10: Bueno,
9: pero esto era un truñazo.
0: Ah, és com si ve algú aquí, saps, a col·laborar.
8: Home,
0: i de cop
8: i volta
0: et dius, quin programa de merda que esteu fent.
8: Truñaco, eh?
0: Truñaco. Honesta és, també t'ho dic, eh?
8: Sí, sí.
0: Meravellosa, recupereu també el moment de Candela Peña a la revuelta. I acabem recordant el que va dir Thaís Villas al programa Cara al Show de Marc Giró.
8: Villas va visitar el plató del seu cunyat, en Marc Giró, per explicar com va ser el seu primer dia a l'intermedio.
11: En mi caso, el secreto de estar 20 años es tener mucha paciencia. La primera vez que yo voy al intermedio, bueno, que me presento a intermedio, yo venía a Telecinco, sí. Voy allí y me meten en una reunión apartadita, estaban los jefes y toda la gente que trabajaba ahí y discutían cómo se vestirán, cómo las pondrán, qué haremos, tal. Estaba Yolanda Ramos, estaba Cristina Peña, estaba Beatriz Montañez, claro. Y estaba yo. Pues bueno, Yolanda Ramos, claro, con esta altura, este cuerpo que tiene, este tal, Cristina Peña, claro, Cristina Peña es un pibón y tal cual, no sé qué. Beatriz,
0: bueno,
11: monería de mí, cri, cri, cri, cri, cri. Y digo, estaba yo ahí detrás y digo, o sea que soy la fea del elenco, ¿no? ¡Perfecto!
0: Perfecto.
11: ¡Pa'lante! ¿20 años?
12: 20 años, sí señora.
11: 20 años.
0: 10 minuts, 4:45 del matí, un patonàs també des de la ràdio a Thaís Villas. Amb aquesta sintonia, obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actor Imanol Arias defensa la seva companya Maria Galiana després de les declaracions sobre Cuéntame cómo pasó.
8: Recordem que l'actriu Maria Galiana va tenir una entrevista a EF aquesta setmana que sentia que havia desperdiciat la seva carrera com a actriu per haver dedicat 20 anys al seu paper d'àvia adorable a la sèrie. Doncs bé, ara Imanol Arias li han preguntat sobre aquest tema i atents a la resposta.
13: Yo sé lo que me ha dicho María. María no le gusta en las series, le gusta el tenis.
14: Y ¿tenis?
13: El tenis, sí. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1. Y si no le gustan las series, pues tampoco es. Tampoco me parece tan... Pero no sé lo que ha dicho. Yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella, en cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea, ¿no? Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le dé la gana un poquito también.
0: Tota la raó, Imanol Arias, com per no respectar Maria Galiana.
8: I tant, que hem de venir nosaltres a dir.
0: És que tampoc ha dit cap mentida, Maria Galiana, no, és que no em sembla ni ofensiu.
8: Que a mi em que sembla que m'ha encantat, vaja.
0: No? Sí. Ah, aquest és per donar-li de menjar part, perquè qui ha parlat ha estat l'actor i humorista Ángel Garó, que ha dit que no se sent vinculat al moviment LGTBI.
8: Sí, en una entrevista amb la revista LGTBI Xangai ha declarat que no li agrada com s'aborda, segons ell, actualment el moviment.
15: Yo no me siento vinculado con el movimiento LGTBI, donde sale la gente con los huevos al aire y con calzoncillo y con las plumas, haciendo ¡ah! Como una loca. Pero qué explicación es eso. Usted puede hacer lo que le dé la gana, como yo he hecho toda mi vida, hacer lo que me da la gana. Me he acostado con mujeres, me he acostado con hombres, pero a mí nadie me ha visto con plumas en la calle enseñando el culo. Yo creo que se están inventando estas políticas izquierdistas que a mí me aterran.
0: Es que claro, definir el moviment com gent que va ensenyant els ous.
8: Sí, sí.
0: Poca història té Ángel Garó. És més, segurament pot estar amb homes gràcies a la gent que a vegades ensenya els ous.
4: res a dir.
1: És un missatge tan tòxic
0: Mare
1: i perillós.
0: Meva.
1: Perillós, perillós.
0: Mare meva. És que clar, critiquem les polítiques d'esquerra, però no sé si això amb les polítiques de dreta ho haguéssim pogut fer en algun moment. Mare meva, bon cap de setmana al senyor Garó. Que rasqui una mica els ous, també. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, el catedràtic de física de la UPC em donava un avís important davant les alertes per pluges.
7: Que és important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està casa nostra. Has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa s'inundi. Això és fonamental. Molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tot Espanya. Saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o, bàsicament, quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva.
5: I ens va visitar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, un que es desfeien a elogis amb La bola negra, la pel·lícula de Los Javis.
12: Que una pel·lícula basada en la història de Lorca que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé del país que som i que volem ser, no? Jo sempre ho dic, no? En aquest moment tan difícil d'avenç de les forces reaccionàries, és imprescindible el paper de la cultura. El paper de la cultura en defensar valors fonamentals, el paper de la cultura en expressar-se, en denunciar.
5: A la tarda, el grup Fades va compartir una anècdota d'un dia de creació musical que, per sort, va quedar amb ensurt.
14: Vam estar com tancades com a una habitació, una sala, durant molt de temps, sense saber, bueno, que el gas estava encès. I llavors van sortir una entrevista.
16: Van sortir una entrevista, això,
14: marejades, que no podíem més amb la nostra vida. I de cop
16: vam entrar. No, i jo tenia com si fos el gas de la rialla.
14: Que quasi us moriu. I llavors, clar, estàvem allà. De cop vam entrar i vam dir, quina puta de gas. Què ens ha passat?
17: Vam dir que Iconic ha sortit de...
5: I més enllà d'aquesta casa ens permetreu un dia més que tornem a Federico Jiménez Los Santos i la seva indignació amb els jugadors del Real Madrid per no haver mostrat la samarreta de suport a Ceuta.
18: Pero el caso de Mbappé, que es indudablemente más listo que Vinicius, probablemente la piedra Pómez es más lista que Vinicius, pero tiene también una cara que se la pisa. El Real Madrid ha sido burlado, ha sido humillado. Y los madridistas nos sentimos abofeteados por estos tres mamarrachos. Este discurso, esta fechoría, esta burla por parte de la tortuga ninja, es lo que está pasando en todo el mundo con el wokismo.
0: En 5 minuts arribem a 6:15 del matí, moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, bon dia.
19: Bon dia, matiners. Ja som a divendres, però Mercuri i Saturn poden fer que avui el cap vagi una mica amb el fre de mà posat. Si una conversa se't fa costa amunt, no trobes les paraules o et sorprens veient-ho tot una mica negre, no treguis conclusions massa ràpid. A vegades només necessitem una mica més de temps per ordenar les idees. Així que avui, abans de respondre en calent, respira, pensa-ho bé i després ja en parlem. Bon divendres!
0: Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys?
1: Doncs comencem felicitant el presentador de tele, Marc Giró. Segur que celebrarà amb elegància.
0: El Xavi Espinosa porta molt temps fent bona classe de com riure com Marc Giró.
1: Sí? Et va sortint bé, eh?
0: Sí, mica en mica. Falta una mica d'agut.
1: Un parell de classes més i ja ho tens. Doncs avui en Marc Giró en fa 52. També fa anys l'actriu Pilar López de Ayala, li toca bufar 48 espelmes. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actriu Jada Pinkett Smith, també dona de Will Smith. Avui divendres en fa 55.
20: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Helena, que sí, per molts anys a tots tres i gaudiu de valent, que avui és divendres.
0: Ai, cada dia els matiners, els que ens escolteu ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Francesc Garriga, periodista, ha viscut molts anys als Estats Units. Presenta La tarda de Catalunya Ràdio.
21: La cançó que us proposo per despertar-vos amb energia i una mica de marxa és de la cantant Ray, Where is my husband? És una cançó que em va enganxar molt aquest últim estiu i que em va acompanyar, em va donar energia, una mica de força. Així que amb aquesta energia empenta i una mica de ritme, us desitjo un molt bon dia. A gaudir-la.
22: Els més matiners.

0: matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 18 de setembre. Àlex Ous, bon dia de nou.
2: Bon dia, Xavier.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea.
3: El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts, una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
4: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: Rússia obre avui els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
3: Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte amb aquest país, amb Ucraïna, i com que no són unes eleccions lliures ni tampoc transparents, ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin.
1: Despropòsit el judici de Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona.
3: La traductora contractada per la Generalitat, especialista en rus i en ucraïnès, no va poder fer correctament la traducció del català al castellà.
5: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
6: Pot tornar a repetir la pregunta?
5: Sí. Si ell va participar...
6: Podria volver a repetir, per favor.
3: Finalment, els advocats van acabar traduint ells mateixos les preguntes. El govern admet l'error i diu que prendrà mesures perquè no es repeteixi.
1: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants.
3: El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra la resolució judicial. Sentim el ministre Ángel Víctor Torres.
7: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: Isabel Díaz Ayuso no es pot desfer del polèmic àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar l'abril.
3: Va pagar-ne 6,3 milions d'euros i ara, 5 mesos després, el pretenia vendre per 6,7, 400.000 euros més car. El mercat, però, li ha girat l'esquena i la primera subhasta ha quedat deserta. Ara el govern de Ayuso estudia un nou mecanisme per vendre aquest focus de polèmica. Recordem que la Comunitat de Madrid va argumentar que l'immoble havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa de llicències d'oficines. L'oposició i fins i tot Pedro Sánchez han acusat la presidenta madrilenya d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
1: Els Mossos busquen un fugitiu condemnat a més de 20 anys per assassinat.
3: Es tracta de Pedro Cea, un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que s'ha escapat aprofitant una sortida programada. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres, entre Reus i Tarragona. Quan han entrat en un establiment de menjar ràpid per dinar, han anat al lavabo i aprofitat per escapar-se per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries apunten que no és violent i que tenia un bon comportament. Tot i això, complia una condemna de 21 anys de presó per haver matat a trets la parella de la seva germana a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, l'any 2007.
1: El mercat de música Viva de Vic obre avui els grans escenaris de la plaça Major a la Catedral.
3: Anota tu perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb banda, perquè a l'agenda, perquè hi passaran amb bandes com d'en Peralbo i el Comboi o Mama Duixa. I una altra de les cites més destacades d'aquest dia és l'actuació del cantautor asturià Nacho Vegas a l'Atlàntida.
1: Aquesta tarda arranca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català.
3: Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i també els podcasts.
1: Bon cap de setmana, Àlex.
3: Igualment.
1: 6:06 del matí, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui amb l'Eurocambra en totes les portades.
8: Sí, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces a Trump, titula l'Ara, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Llegim a La Vanguardia.

0: L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu el periòdico, que hi afegeix les declaracions textuals "hem estat envaïts".
1: També és el tema principal a la premsa de Madrid. El País, el Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança malgrat les

0: normalitat i que mantenir aquesta situació és jugar amb foc.
1: El diari de Godó diu que després de 50 dies de disputes ja sembla hora que tots els estaments de l'Estat uneixin esforços.
0: El periòdico adverteix que la resposta espanyola al desafiament marroquí s'ha de sincronitzar amb la resta de països europeus.
1: I considera que l'aposta s'hauria d'orientar a fomentar el desenvolupament democràtic i econòmic de tot el Magrib.
0: Per a El Mundo, la resolució que va aprovar ahir el Parlament Europeu en suport a Ceuta reflecteix que Europa ha pres consciència de l'atac que s'ha patit a la frontera espanyola i comunitària.
1: I titlla de cínica l'estratègia política de Pedro Sánchez de passar, diu, tota la responsabilitat de la situació a Ceuta a un alcalde desbordat per una crisi que ja no és d'estat, sinó europea.
0: El País assegura que les virulentes reaccions a la decisió de tres jugadors del Real Madrid de no secundar amb la resta de l'equip la campanya Tots som cavalles revela fins a quin punt la crisi a Ceuta polaritza la societat espanyola.
1: Diu que ara el risc és que en el discurs de la ja justa i urgent solidaritat amb Ceuta es filtri la llavor de l'odi i la divisió.
0: A l'Ara, Antoni Bassas titula el seu article Mbappé, Ceuta i la samarreta. Quanta comèdia!
1: I critica que les crítiques als jugadors vinguin dels creadors de no es poden barrejar la política i l'esport quan es tractava de l'independentisme.
2: A aquestes hores del matí també moment de repassar la premsa digital. Quina seria rasa a la Xina?
1: Doncs una de feta amb intel·ligència artificial amb el títol Beyond Wukong. Té 30 capítols de 40 minuts, ho llegim a La Vanguardia, no té actors i és la gran sensació de la televisió xinesa. Té un cost 10 vegades inferior, atenció, al d'una sèrie d'animació tradicional i s'ha fet en només 3 mesos. L'ha produït Mango TV i darrere hi ha un equip de gairebé 100 persones escrivint, dirigint i dissenyant. El que desapareix és la infraestructura física per transformar les decisions en imatges.
2: On fan el millor pa de tot l'estat?
0: A Múrcia, al forn Joaquín.
2: On Joaquín?
0: El Joaquín s'ha endut el primer premi en un concurs que s'ha fet a Bilbao i que tria els 50 millors forns de tot l'estat. El podi el completa en el forn Tolosana, Tosca, el forn Roisser de Coristanco, a la Corunya, i de Barcelona n'hi ha 7 d'establiments, de Tarragona 4. Ho recull l'opinió de Múrcia.
2: Què han de saber aquells que tinguin intenció d'anar a la festa al cel de Salou aquest cap de setmana?
1: Doncs que Salou ha habilitat 12.500 places d'aparcament extres per evitar problemes per deixar el cotxe. Llegim al Més que hi haurà 3 grans aparcaments dissuasius que permetran deixar el vehicle a les entrades del municipi i arribar a peu als principals punts d'observació. Són 3 dies d'exhibicions aèries i acrobàcies d'aviació militar i civil.
2: Vinga, que són, mira, és que mica a mica, poc a poc, només 6 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els que ens esteu escoltant ara mateix, també en emissió conjunta per ICAT. Ja ho sabeu que ens despertem cada dia amb tots vosaltres i aquestes hores del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Comencem amb l'inici de la setmana de llibre en català, que ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Deixa'm

0: tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà trobades amb prescriptors literaris a les xarxes socials. També s'hi faran podcast en directe, com Tàndem, amb Marina Porres i Juliana Canet. I els escriptors Ramon Solsona i Màrius Serra rebran els premis Trajectòria i Difusió. I encara a Barcelona, Marta?
1: Sí, hem de lamentar una notícia trista, perquè ha mort el promotor musical Guim Cifré, ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i estava al capdavant de la reobertura del Jazz Sí, un local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Músics. El club aquest s'havia d'inaugurar justament avui, amb 3 dies de concerts que, evidentment, doncs s'han cancel·lat.
0: Doncs des d'aquí una abraçada als familiars i als amics del Guim i un parell de coses una mica més alegres.

0: comentat a l'inici del programa, avui arrenca aquesta tanda de concerts de Shakira a Madrid.
1: Seran 12 concerts que farà fins al 12 d'octubre. Tindrem, per tant, Shakira per donar i per regalar avui al matí a Catalunya Ràdio. En parlarem amb la periodista musical Lorena Montón sobre aquest fenomen de residències i què suposa haver una ciutat com Madrid, en aquest cas, que es faci una cosa com aquesta.
0: I acabem parlant de...

0: 4 minuts, arribem a 3:15 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Hola, hola.
0: Vinga, preparats com sempre per jugar també amb els oients, que a aquestes hores del matí esteu fent el primer cafè. Arriba el moment de la dada, Maria. Avui Àngel Llàcer no ens acompanya, es deu haver dormit.
1: Oh.
0: Portàvem dos dies que el teníem participant, però es veu que, doncs això, aquestes hores deu estar planxant el cap. Què? Explica'ns, a veure.
1: Avui us porto una dada sobre aquesta cantant.

0: És Shakira.
1: Bona, a veure.
0: Fa uns quants anyets.
2: Mare de Déu.
1: Mare meva. Ah, espera, que tenim
2: l'Àngel. Ei! Sempre atent.
1: A veure, avui és Shakira.
0: Avui, com sabeu, comença aquesta tongada de 12 concerts a Madrid i aquesta cançó que sentiu és Sueños, una de les que incluïa el seu primer àlbum, Màgia. Per això, avui us pregunto...
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: La Lara és la més fan, eh?
1: Ahir vaig guanyar
2: jo,
1: eh?
2: No, jo crec que ets tu, eh?
1: A veure...
0: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
1: Jo era jove Shakira. Jo diria que...
2: Molt jove.
1: Jo diria que 16.
0: 16, Canalies, molt bé.
1: El Llàcer també pot anar participant. Lara, Marta...
2: La fem menor. Jo la faig major d'edat, 18.
1: Ah, espera, que Ricard Ostrell també juga.
2: Jo diré 19.
1: A veure, anem a pams, val? Anem a pams. 18, Marta?
2: 16, 18, 20... Ai, 19.
1: Espera, un moment. A veure, 16, Lara.
2: 19.
1: 19, Marta.
2: 18.
1: 18. A veure, Àngel diu 17 i Ricard diu... Espera't. Ricard diu 15, uau.
0: 15.
1: És a dir, tenim 15, 16, 17, 18, 19.
2: És que potser era molt petita, eh?
1: Avui... 100 persones participant, però només en pot guanyar una. Repetim la pregunta, Maria.
0: Quants anys tenia Shakira quan va publicar el seu primer àlbum, Màgia?
1: I quants anys devia tenir Shakira?
2: Que fort, netos. Ara la buscaré, eh? Ai, quina curiositat! Vull veure-li la cara.
3: I de quin color portava els cabells?
2: Ah, bona, bona.
1: I avui, qui guanya la dada, Maria, és...
0: Ricard Ostrell! No.
1: És que, a més, o sigui, Ricard Ostrell diu, dic 15 perquè tu dius 16. És a dir, molt bé. Doncs,
2: menor, menor.
0: En tenia un menys, 14.
2: Uau.
0: Era el 1991 i el va gravar amb 13 anys. I, de fet, la majoria de les cançons les havia escrit ella mateixa des dels 8 anys. Com, per exemple, aquesta, Tus gafas oscuras. Gafas oscuras. Aquesta és una cançó que va dedicar al seu pare, que quan va morir el germà de Shakira, va morir d'accident, doncs resulta que el pare sempre es posava aquestes ulleres fosques. Deien que era per amagar aquesta tristesa que tenia, perquè evidentment se li havia mort un fill. I hem de dir que aquest primer àlbum, Màgia, no va tenir gaire èxit. Tampoc el segon, que es deia Peligro, que va ser el 1993, i no va ser fins al tercer, a la tercera va, a la vençura, que en Pies Descalzos, el 1995, va saltar la fama amb cançons com, per exemple, Estoy aquí o Antología.
1: El resum d'Àngel Llàcer és joder. És que s'està picant perquè...
2: És que...
1: Fa més ràbia que Ricard Ostrell participi dient que diu un número que no és perquè jo n'he dit un i guanyi.
2: És la sort del principiant, sí, però perquè no havia participat encara.
1: Gràcies, Maria.
0: Fins ara.
1: I avui movem el dial uns quants anys enrere. Fins al 1983, Catalunya Ràdio va estrenar un programa que es deia Inèdits i Pirats. El dirigia en Jordi Tardà i el presentava un jove Miquel Calçada, Mikimoto, i sonava així.
4: Benvinguts i ben trobats. Amb la sintonia original d'Inèdits i Pirates comença un nou programa a les zones de Catalunya Ràdio. Dins del primer programa d'Inèdits i Pirates us oferirem un sumari força complet amb els següents grups. En primer lloc, The Rolling Stones, contes de la seva darrera gira, primera part. Gregory Isaacs, digne successor de Bob Marley. Meat Loaf, força i geni del gros americà en directe. David Sanborn, l'estel del jazz jove americà. I finalment, The Police, estava a l'escenari.
1: La música de Miquel Calçada, amb aquest programa que s'escoltava ara fa uns quants anys a Catalunya Ràdio. 3:45 del matí, un minut. Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
1: Res, queden 14 minuts perquè comenci el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb quin menú, Maiol?
5: Doncs mira, avui parlarem de per què aquest cap de setmana coincideixen Abascal, Feijó i Pedro Sánchez a Catalunya, que coincideixin no en el mateix espai físic, sinó en el mateix àmbit territorial, per entendre'ns. Després també entrevistarem el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, a qui li preguntarem si el sistema d'ajudes de Catalunya està preparat per tota la crisi econòmica que estem vivint, que s'està vivint a la micro... economia. També parlarem del concert de Shakira, no pel que s'està vivint a Madrid, sinó per si ara haurem de ser els fans que viatgem a veure els artistes i no els artistes que viatgin per fer concerts a cada ciutat. Després tenim les recomanacions culturals amb dos debuts, amb la Clara Molins i el Marc Viernes, que molts coneixereu pel seu nom de xarxes, No Solo Viernes. Després un oient de matiners, Àngel Llàcer, que ens explicarà el seu dilema amb Judit Mascó i Elisenda Pineda. És que ara són tres dilemes, per tant,
1: relació... I no te'l poden avançar, perquè li demanaria a l'Àngel que me l'avancés.
5: No, però sempre és millor sentir-ho en directe. I res, després una mica d'humor, el Gavaldà per tancar la setmana i cap de setmana, escolta'm, que això ja s'acaba.
1: I tant que sí, gràcies, Maiol, us escoltarem. Fins ara. I a tots els oients, 93207474, preparats per escoltar-vos, aquells que esteu desperts a aquestes hores.
3: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
6: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
7: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
6: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
9: Home, d'enhorabona.
10: Moltes gràcies.
9: Avi Bassas, l'avi Antoni.
10: Bueno, no cal insistir.
8: I les iaies.
11: No ets la iaia costurera.
12: Li he de portar els pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
8: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
9: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
2: Serà un lío.
9: Com? Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
13: Sexca.
14: ¿Cómo?
9: Francesc.
15: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
16: O cada uno me llama como quiere.
8: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
17: Adiós.
8: Els matiners.
1: Pep, molt bon dia.
18: Bon dia. M'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres. Mil d'alegrar-me el dia que canto.
1: Vinga, va.
18: Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats!
1: Ai, m'encanta la vida, sí, m'encanta!
2: Ets el millor, Pep!
1: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí.
8: Els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors. Amb Xavi Canalies. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Nota que és divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Ja tinc preparat per aquí l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia. A veure si el tinc per aquí, que potser...
2: És
1: que cada vegada que l'Eloi no contesta, a mi em fa patir, perquè segur que està construint un mur. No sé si el mur és de contenció o no, però en tot cas, jo cada vegada que sento la seva absència, penso, potser el mur... Ara em diuen que el tinc. A veure, Eloi?
19: Sí, hi soc,
1: T'anava a preguntar, perdó la pregunta, ets viu, eh?
19: Soc viu.
1: Què, com va la construcció del mur? A veure, explica, que tenim mig país parlant d'això.
19: Ostres, sí, és una qüestió d'estat, això, eh? Em falta només coronar-lo.
1: Oh?
19: Vol dir acabar la part alta.
1: Home, si fins a veure, Eloi, coronar fins aquí arribem, és que tu també...
19: Bueno, jo què sé, tu, home, jo ho he d'aprendre, això.
1: Corones un castell, corones un cim, corones a un home, vull dir, que a veure, coronar de tota la vida.
19: Doncs això, doncs em falta només coronar-lo, però se m'ha acabat la pedra. Llavors ara l'he d'anar a buscar més lluny, i clar, és més d'esforç.
1: On vas a buscar la pedra?
19: Tardaré uns dies més. No, una mica més lluny, una mica més avall.
1: Però vull dir, però robes clar, les pedres del bosc i les poses allà al mur?
19: Sí, jo veig que en un lloc que hi ha alguna esllavissada al costat,
1: sí.
19: I llavors agafo pedres d'allà. El que passa que, clar, cada vegada les tinc més lluny i em porta més feina, em costa més feina.
2: Però que hi vas, amb una carreta, o com hi vas?
19: No, mama. No, és enmig del bosc, amb molt dependent.
1: Però a veure, si ets un home de les muntanyes, per què no agafes un carretó d'aquests petits amb una roda i vas? Que estaria sense samarreta allà buscant pedres?
19: Com t'estàs imaginant, això?
1: No, és una fotografia.
19: Fa un pendent impossible,
2: a veure si prendrà mal, ara.
19: No, no prendrem mal, no, no prendrem mal. Tot a lloc, tot a lloc encara.
1: En tot cas, aprofita ara que està plovent a veure si baixen pedres de dalt de la muntanya i les agafes.
19: A veure si em baixa.
1: El consell del pagès Canalies. Eloi, arribem al cap de setmana. Aquesta nit encara hi ha hagut pluges. Almenys a Barcelona ciutat també està caient algun plugim, però què ens espera les properes hores, Eloi?
19: Sí, avui tenim això. Aquestes tempestes que s'estan formant sobre el mar i llavors que durant aquest matí i migdia encara en algun moment poden tocar terra i deixar algun ruixet o en algun moment algun xàfec, això podria passar entre la costa de Barcelona i el nord de la Costa Daurada. Re, també hi ha quatre ruixadets al nord de les comarques de Girona, la resta avui s'aniran obrint clarianes, també hi haurà algun ruixadet a la tarda al nord-est, Girona, Barcelona, les comarques de l'interior, poca cosa, i el cap de setmana, sol.
1: Bé.
19: Potser dissabte al matí encara quatre nuvolets a la costa, però l'idea és que vagin marxant i que s'imposi el sol tant dissabte com diumenge i que vagin pujant les temperatures.
1: I pujada de temperatura, entenc? Vull dir que podrem anar a la platgeta encara aquest cap de setmana.
19: Sí, potser li has de posar més ganes que no pas el cap de setmana passat, però sí.
1: Bueno, però...
2: Ja ho farem.
1: Home, si compares la temperatura del cap de setmana passat amb aquella calor que fotia, ara potser és la temperatura perfecta per ficar-te al mar.
19: Clar, demà tindrem a la costa uns 26-27 graus.
1: Perfecte, és la temperatura que el cop de l'una. Està bé.
19: És el que toca en un setembre, sí.
1: Molt bé, escolta'm, estarem pendents del temps, del cap de setmana i sobretot de la construcció del teu mur.
19: I del mur, a veure si porto les pedres, va.
1: Ai, Déu meu, quina por que em fas. Gràcies, Eloi, una abraçada.
19: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Que vagi bé, adéu.
8: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Els matiners ens encanta escoltar-vos, sobretot aquells que a aquestes hores del matí esteu desperts. Dic, perquè és que si ens truqueu adormits teniu un problema.
2: Un sonàmbul. Estaria bé, tot pot ser.
1: T'imagines? 93207474, aquest matí vull saludar en Manel. Manel, molt bon dia.
11: Bon dia.
1: Com estàs, Manel?
11: Pues mira, treballant.
1: Fas veu una mica d'adormit, de que fa poc que t'has despertat. Potser m'equivoco.
11: Perdó, és que t'he sentit fatal, perquè estic aquí a Mercabarna i n'hi ha molt de soroll. No, pots repetir, sisplau.
1: Sí, però ja m'ho has contestat, perquè t'he dit, fas veu una mica d'adormit.
11: Ui.
1: Manel?
11: Digues.
1: Ara sé, em sents bé?
11: A mitges.
1: Veig que tenim que Mercabarna a aquestes hores del matí i el tenim una miqueta en ebullició, no?
11: Sí, clar, i més divendres és un moment una mica nerviós per tots aquí.
1: Manel, a quina hora et despertes tu?
11: Pues en funció del temps, per exemple.
1: Sí.
11: Perquè si hi ha un temporal, el que sigui, pues bueno, pot fallar una mica de peix i tal, però vamos, entre les 4 i mitja.
1: M'han dit que ets un conegut peixater de la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec.
11: Això mateix.
1: És a dir, que vas per la peixateria i tothom et té totalment controlat, Manel?
11: Més o menys, sí, perquè a més vic al barri i el treball de botiga la tinc al barri, o sigui, de controlat he estat tota la meva vida. Sempre estic fiscalitzat.
1: Escolta, Manel, i quin ambient hi ha en aquest cas al Poble Sec?
11: El que dius?
1: Estàs al mercat del Poble Sec?
11: No, és botiga.
1: És botiga. Com va el comerç? Feu família entre els comerciants de Poble Sec o no?
11: Sí, ha sigut un barri que per norma general sempre hem fet família. Sí que és cert que està canviant la tipologia de comerç, està canviant la tipologia de veïnat i això no és el mateix. Però bueno, els tradicionals seguim lluitant.
1: Això és el més important. I escolta'm, Manel, a quina hora anirem a dormir avui? Molt tard o molt d'hora?
11: Mira, sempre tinc coses a fer d'hora, no me'n vaig mai.
1: És a dir, que...
11: Per desgràcia, no dormo gaire, no?
1: Exacte, és el que t'anava a dir. Dormim poc, Manel?
11: Molt poc. Per el que necessitaria, molt poc.
1: En tot cas, empenta, com sempre, des dels matiners als petits comerços, en aquest cas a la peixateria Maria Lluïsa del Poble Sec. Manel, que vagi molt bé la jornada. T'envio una abraçada.
11: Moltíssimes gràcies a vosaltres i gràcies per fer això per nosaltres.
1: Gràcies, vinga. Manel, adeu. Marta, Diana, Lara García, que tingueu bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana.
1: Que bé, que estan contentes. Mentre està la música de Michael Gray per arribar pràcticament a les 6 del matí.

0: Doncs vinga, que li posem ritme als matiners de Catalunya Ràdio amb aquest èxit, que per cert ja té els seus anys, eh? The Weeknd és la música que ens empeny pràcticament ja fins les 6 del matí amb Michael Gray. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Aniràs a veure la Shakira a Madrid, tu o no?
1: No, no tinc temps.
0: Per què no? El cap de setmana.
1: No tinc temps.
0: Sí, però si tu t'agrada fer aquestes coses.
1: A Madrid, anar a veure la Shakira, m'agrada fer?
0: No, fer coses.
1: Ah, fer coses, sí, home.
0: Com, per exemple, algunes de les coses de les que parlareu aquest matí al matí de Catalunya Ràdio, entre d'elles, precisament, si haurem de viatjar ara per veure els nostres artistes favorits.
1: Sí, això en parlarem avui també, i avui tindrem debut de Marc Viernés, entre d'altres, que s'incorpora també amb nosaltres, a la família del matí. Hola, Clara Molins, que també s'incorpora al matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs que no pari el ritme, que tinguis un bon programa, Ricard.
1: Gràcies.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots. Ràdio Sant Boi.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França on s'acumulen molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. L'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. 2 minuts i mig els que passen ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb més tranquil·litat que l'habitual durant un dia entre setmana, hores d'ara, però hem de destacar ja una primera incidència, en aquest cas un accident a la ronda de dalt, a la B20, entre Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet, en sentit sud, que deixa en direcció Tarragona un carril de circulació tallat i ja provoca 1,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, però, doncs també tenim retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues que arriben per la C58 en direcció al nord de la Trinitat, una C58 que també ja pateix retencions a Sant Quirze del Vallès. La AP7 a hores d'ara també pateix 2 quilòmetres de lentitud en els dos sentits de la marxa entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. Al Llobregat també tenim retencions a la A2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà del Llobregat, en aquest cas en direcció Barcelona. A les vies costaneres, com a la C32, doncs tenim 1,5 quilòmetres de cues entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Divendres, encarats al cap de setmana, volem saber quin temps ens espera. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença el divendres amb una temperatura un palet més baixa que la d'ahir i també amb força núvols escampats bàsicament per les comarques de Girona, de la Catalunya Central o de la costa de Barcelona. Fins i tot entre el Garraf i el Baix Maresme aniran caient alguns ruixats que, per bé que seran molt locals, alguns tindran mala bava. Anirà obrint-se més el cel cap a les comarques de Ponent. De fet, aquesta tarda més clarianes a gran part de l'Ebre i les comarques de Lleida. I, en canvi, entre Barcelona i Girona, moments de nuvolades amb alguna gotellada cap al Garraf, al Baix Llobregat o al voltant de la Garrotxa. El cap de setmana ja serà més obert, algunes nuvolades enganxades a mar i les tardes que s'aniran suavitzant. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut, recordem-ho, tantes crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
5: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent, doncs, botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Bona part dels robatoris de coure a la xarxa de Rodalies es concentren a la línia R3 amb l'impacte que tot plegat suposa per als usuaris. És una crònica de Judit Lechon des del Nou TV.
6: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Quan se'n produeix un, el primer pas és garantir la seguretat, interrompre la circulació de trens si els desperfectes poden comprometre el funcionament de la línia. A partir d'aquí, els tècnics han d'avaluar l'abast dels danys, localitzar exactament el punt o els punts afectats i determinar quins elements s'han de canviar. El ventall pot anar des de nou cable fins a treballs sobre la catenària o en els sistemes de senyalització i comunicacions. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers i, en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
1: I encara en l'àmbit delinqüencial, afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just d'Esvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat 2 armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. Tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les S-Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica la Mont Carvajal.
7: Interior ha explicat que les S-alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
8: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
7: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
9: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
7: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
1: Doncs justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal de dimecres, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures per evitar que es repeteixin les inundacions.
10: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle, i la ciutat s'ha anat adaptant.
1: Aquestes fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència es va produir a pocs metres del punt on el juliol es va produir ja un esvoranc de grans dimensions que es van passar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors dels bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat també aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores de la iniciativa de la ILP. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho explicaven Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
11: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
12: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa, moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
1: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància i Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
13: Un mínimo de control estaría bien.
14: Home, yo lo veo correcta, porque son más joves. Jo ho trobo perfecte.
15: Crec que és necessari poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
16: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
17: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
18: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
19: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
1: Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona, ha mort aquest dijous als 95 anys. Malla, que també va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999, va ocupar la sindicatura del 2004 al 2010. També va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona a mitjans dels anys 90. I desenes de persones s'han manifestat aquest dijous davant del Consolat de Turquia de Barcelona per mostrar suport a la comunitat LGTBI turca davant l'onada de detencions i batudes policials a aquell país. Els concentrats han reivindicat els drets humans i les llibertats. El cap de setmana passat, la policia turca va desplegar una operació que va acabar amb desenes de detencions i actuacions contra establiments vinculats a la comunitat, especialment a Istanbul i Ankara. El govern turc sosté que les investigacions estan relacionades amb delictes com la prostitució o la difusió de contingut considerat obscè. Alberto Martín és el president de la plataforma LGTBI-CAT.
20: Hem de començar a mobilitzar a la població, a la ciutadania. No deixem de veure atacs que s'estan produint també molt més a prop de nosaltres, al nostre propi territori, i no deixem de veure veus que estan començant a atacar els nostres drets, que ja manifesten que volen lluitar en contra dels drets que ja hem aconseguit, i llavors hem de dir ja prou.
1: Investigadors de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
21: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
22: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
21: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica, i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí. L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a 9:00 PM amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic també tindrà la baixa d'Omar per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenir a Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada el líder en solitari. I Eric García va ser protagonista ahir a la seva localitat, Martorell. Va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
2: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és una cosa que bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan encara vaig jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
0: A la Lliga F, el Barça obre la 4a jornada a 8:00 PM davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres. Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
3: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más intensiva, quizá que la de ellos, y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí, y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
0: El Club Natació Sabadell és a Geòrgia per disputar la prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els vallesans s'enfrontaran al Brescia italià, al Budva montenegrí i a la Polo local. Informa Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
4: Un grup que el tècnic Albert Espanyol ha qualificat de molt difícil i també de mala sort. El Brescia italià seria el principal obstacle, però el tècnic del Club Natació afirma que els altres dos equips s'han reforçat i que preveu enfrontaments molt complicats.
5: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu, i els altres dos, dic que és mala sort perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
4: La nova etapa d'Espanyol es pot veure torça molt aviat, ja que el mateix tècnic ha assegurat que no entrar a la Champions seria un fracàs. De totes maneres, l'entrenador manté que de moment la dinàmica és positiva i que la plantilla té ganes de competir i demostrar el seu nivell. Ja el passat cap de setmana es va tenir un primer tast del que podia ser aquest nou Astral Pool. L'equip va caure per 10-9 en la final de la Copa Catalunya davant el Barceloneta.
0: El concurs de Castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
6: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de Castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de Castells que promet ser històric.
7: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
6: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
8: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
6: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
0: A Santa Maria de Granyena, a la Segarra, han tornat a sonar les campanes després de més de 80 anys en silenci. Tot plegat, un cop la campana de l'església del poble del segle XVIII ha estat restaurada a Àustria. Una restauració que ha estat possible gràcies a l'Ajuntament, al Bisbat de Solsona i als veïns del poble que ara, després de 84 anys, han pogut tornar a sentir la campana. Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic, concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Mar Pujol. La guitarrista i cantant del Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball, d'aquesta aigua. No en veu...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: A les càlides aigües del mar davant de la costa d'Austràlia hi ha la Gran Barrera de Corall, la major estructura individual del món composada per organismes vius. Aquesta barrera de corall, que abasta més de 2.300 quilòmetres i acull una increïble diversitat de vida marina, és un veritable tresor natural. Els esculls de corall estan formats per colònies de petits animals anomenats pòlips de corall. Aquests pòlips segreguen un esquelet calcari que s'acumula amb el temps, creant l'estructura de l'escull. La Gran Barrera de Corall és la llar de més de 1.500 espècies de peixos, 400 espècies de coralls i 4.000 espècies de moluscos. Amb aquesta diversitat de vida marina, fa que sigui un ecosistema vital per a l'equilibri de l'oceà. Els esculls de coral també són importants per a l'economia local. Atrauen milions de turistes cada any i generen milers de llocs de treball a la indústria del turisme i la pesca. Malauradament, la Gran Barrera de Corall està en perill d'extinció. El canvi climàtic, la contaminació, la sobrepesca i el desenvolupament costaner estan amenaçant aquest fràgil ecosistema.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu del relleu al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 18 de setembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment. I obrim ara mateix plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la B20 en sentit sud, a Cornellà de Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. D'altra banda, en direcció a Barcelona, hi ha retencions a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts i a la B23 des de Molins de Rei. I al Vallès, congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze, direcció a Barcelona, i a l'AP7, 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I pel que fa al temps, Comencem el divendres amb temperatures una mica més baixes que ahir i força núvols a Girona, també a la Catalunya central i a la costa de Barcelona. Entre el Garraf i el Baix Maresme cauran alguns ruixats molt locals, puntualment intensos, mentre que a ponent s'obriran més clarianes. A la tarda dominaran les clarianes a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. En canvi, entre Barcelona i Girona hi haurà moments més ennuvolats, amb alguna gotellada al Garraf, al Baix Llobregat o a l'entorn de la Garrotxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
3: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
2: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.

laboratoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit a reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats

0: després que l'altercat deixés 5 ferits que a més han estat intervinguts quirúrgicament a l'Hospital Arnau de Vilanova. Per això, des de la Federació d'Associacions de Lleida proposen com a solució tornar la policia de barri per evitar casos com aquest.
1: Nosaltres creiem que la solució no és... Bueno, per una banda, evidentment, hi ha la solució que és policial i jurídica. La persona que s'han detingut i han fet aquestes coses han d'assumir les seves responsabilitats. Per altra banda, també hem de veure de que pues, la policia ha de tindre tots els mitjans necessaris i també ha de tindre la presència necessària. Nosaltres fa molts anys que reclamem el policia de barri i bueno, creiem que anem creixent.
0: A més, demanem més coordinació entre les associacions de veïns i els líders dels col·lectius nouvinguts, una situació que ha provocat que la Paeria avanci la Junta Local de Seguretat per aquest pròxim dilluns.
2: I tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les SOS Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica la Mont Carvajal.
3: Interior ha explicat que les SOS Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
4: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un esàler a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
3: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
5: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
3: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: Unes fortes pluges de dimecres que encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies i és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, de la R2 Nord i de la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua, prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i el sindicat del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. I qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar el mes de maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó,

0: que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores d'aquesta iniciativa. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho expliquen Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
1: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
2: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa en moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
0: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem, la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
3: Un mínimo de control estaría bien.
4: Home, yo lo veo correcta, porque son más ayudas. Yo lo trobo perfecta.
5: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
4: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
6: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarnos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
7: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
8: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
0: I justament a Badalona se celebra aquests dies el Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat adreçat al món local. Les entitats i empreses del territori també s'enfronten, està clar, a amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. La cita busca donar respostes i oferir recursos per combatre aquests perills. Ens ho explica la Neus Aragall des de Televisió de Badalona.
9: Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa.
10: La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
9: De fet, una de les primeres ponències ha estat la presentació del projecte RedTech, en què han participat més de 60 administracions locals de Catalunya. A més, LocalRed també ha desenvolupat una aula virtual amb eines de ciberseguretat íntegrament en català i un pla de xoc per combatre les ciberamenaces.
11: La primera aula virtual on s'aconsegueix tenir 23 eines en vídeos i cursos en català. Després presentarem un model de xoc que estem treballant per món local, on hi haurà un cervell que anirà mirant què està passant i poder alertar de les incidències que hi ha.
9: A Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals. La vintena d'activitats que hi haurà durant aquests dos dies al Congrés Local Ciber pretén formar els assistents i establir una xarxa de col·laboracions entre les diferents entitats locals per combatre-les.
0: I a 7:45 us expliquem que creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica l'Ester Minguell. L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
12: No només és una mobilitat, ho ha dit, una mobilitat metropolitana, és una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans, perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
0: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança. L'Espanyol inaugura la setena jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
13: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar, i bueno, seria bo perquè quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
0: El Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, el líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
14: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más en el tiba, quizá cara de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
0: Barça i Indústria Santa Coloma són els encarregats d'engegar la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els de Santa Coloma visiten l'Ouparrulo gallec, mentre que els blaugranes s'estrenaran en partit de Lliga al Palau davant el Peníscola a partir de les 9 del vespre. El tècnic, Javi Rodríguez, avisa dels perills de l'equip rival.
15: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga, a finales de temporada, un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca.
0: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i a la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
16: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de Castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de Castells que promet ser històric.
17: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
16: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
18: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
16: Uns professionals de la xarxa TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
0: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants, més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català i amb desenes de milers de visitants previstos. Per conèixer les claus d'aquesta nova edició i també el moment que viu el sector editorial en català, conversem amb Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Senyor Magrinyà, bon dia i gràcies per atendre'ns.
19: Hola, molt bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
0: Suposo que tot a punt, la 44a edició, amb el lema molt per veure, molt per llegir. Quin és el missatge que voleu transmetre, que d'alguna manera ja s'intueix, eh?
19: Home, el missatge és que és una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.
0: Aquest any la setmana reunirà, o ara ho deia, 282 segells editorials i 240 capçaleres de revistes en català. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat de salut de l'edició i també de la llengua catalana?
19: Doncs ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: Les dades, vostè ho deia, semblen positives, però alhora aquest any estreneu una carpa de la llengua en un context en què, això, vostè també ho deia ara, es parla d'emergència lingüística. Com es compaginen aquestes dues realitats i, en tot cas, suposo que això ho feu per contribuir-hi?
19: Naturalment, és a dir, són dues realitats que es compaginen per una gran necessitat de poder continuar contribuint al manteniment de la llengua. És el principal patrimoni que tenim en aquest país, el que podem oferir al món és la nostra llengua i la nostra cultura, i per tant, des de l'edició en català, és important poder donar eines i empènyer en aquest sentit. Per tant, és una compaginació molt natural.
0: Més novetats. Hi ha una aposta pels creadors de contingut, els podcasts i l'entorn digital. Són aquests nous prescriptors una eina clau per atraure joves lectors i normalitzar el consum cultural en català?
19: Del tot, del tot. És a dir, són una mostra, l'existència d'aquests creadors és una mostra que de la normalitat, o que anem cap a una normalitat en el nostre ecosistema cultural, però també és una eina clau i fonamental per arribar a nous públics, a públics joves, a públics que potser són menys lectors, són bàsics, i per això els volem impulsar també, reconèixer.
0: Hi ha una darrera qüestió molt ràpida, més enllà de la dimensió cultural, quin pes econòmic té avui la setmana? No sé si ho podem comparar amb el Sant Jordi.
19: No, amb el Sant Jordi no s'hi pot comparar res a nivell mundial. El Sant Jordi és una fita de dimensió internacional, però sí que podem comparar la setmana amb altres fires, i no tinc les dades clavades, però diria que a nivell de facturació deu estar al voltant de la mateixa facturació que la Fira del Llibre de València, que és la segona fira més important de l'estat espanyol. Per tant, la setmana creix, cada any creix, si el temps ens acompanya, i demostra que el llibre en català té interès, té lectors, és negoci i és potser la indústria cultural més potent del nostre país, el sector editorial.
0: Oriol Magrinyà, doncs molta sort en aquesta obertura i segurament que tindrem temps de fer balanç d'aquesta setmana. Que vagi molt bé l'entrada.
19: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: En punt les 8 del matí. Primer títol a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a la Ronda de Dalt, a Cornellà, en els dos sentits. A l'entrada de Barcelona, per l'A2, a Cornellà, també. A la B23, a Sant Feliu i Esplugues. I la C58, a Sant Quirze i Montcada. També hi ha aturades a Santa Perpètua, a l'AP7, en sentit Barcelona. I a la Ronda del Litoral, de Bac de Roda, a Cantunis.
0: Comença el trasllat dels migrants a les platges de Ceuta al campament instal·lat al port de la ciutat, una operació que es pot dur a terme perquè l'Audiència Nacional Espanyola ha aixecat la suspensió cautelar del campament. La instal·lació ha d'acollir unes 2.000 persones. Rússia obre avui els col·legis electorals per a les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. Arribi a judici el conegut com a cas Inipro sobre una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. Entre la desena d'acusats hi ha l'exalcalde de la ciutat, Josep Félix Ballesteros, que s'enfronta a peticions d'entre 5 i 13 anys de presó. L'estat espanyol manté unes taxes de vacunació infantil elevades d'entre el 92 i el 97%, però un estudi publicat a The Lancet alerta d'un lleuger descens en els últims anys. Entre el 2019 i 2024 han baixat les cobertures de 5 vacunes, entre elles la de la hepatitis B, el pneumococ i el tètanos. Els investigadors apunten que la pandèmia hi podria haver contribuït. Una combinació de dos fàrmacs ja utilitzats contra el càncer aconsegueix eliminar el 60% dels tumors d'endometri agressius en ratolins. L'estudi del Vall d'Hebron, Institut de Recerca, obre una via de tractament per a un càncer amb només un 40% de supervivència als 5 anys. I aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota lema Molt per veure, molt per llegir, i tindrà com a escenari una vegada més el passeig Lluís Companys a Barcelona.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El porter del Barça de futbol, Joan García, es dubta per al partit de demà al camp del Sevilla de la setena jornada per molèsties del genoll dret. Una setena jornada que obre avui a les 9 del vespre l'Espanyol rebent l'Elx. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada, mentre que el Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I el Barça d'handbol supera el Montpellier per 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, mentre que el de futbol sala rep avui el Peníscola a les 9.
0: Matí fresc, amb cel mig anuvolat i alguns ruixats al litoral i prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral als dos extrems fins al migdia, amb la calor a ratlla, moltes màximes entre els 22 i 27 graus. Els valors més alts tocant els 30. A la tarda pot caure algun ruixat al nord-est.
2: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres, 18 de setembre de 2026, i comencem des d'ara mateix a fer rodolar la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. I com aquell que res, encara a les beceroles del que ha de ser la nova temporada radiofònica, ja arribem al primer cap de setmana. Així de vertiginós és el temps, que no s'atura ni per saludar i que va a la seva. Però sigui com sigui, nosaltres ens ho prendrem amb més calma. I el primer que farem és seure i fer-la petar una bona estoneta amb el nostre consell de sàvies i savis dels divendres.

Després arribarà l'espai dedicat a la música, als artistes i a les propostes artístiques. El coneixeu com la Partitura de la República. I ho hem volgut retocar-ho, també no massa, però retocar-ho, donar-li també noves formes, perquè tot el que hem fet fins ara ens agrada, però és com tota la vida, tot evoluciona. Tots els divendres, doncs, amb la participació i el mestratge d'en Ricard Peris i les bones maneres de sempre. Avui, per cert, amb un important accent solidari i amb el valor afegit de fer memòria històrica. No us volem explicar més. Ho desvetllarem de seguida. I parlant de la nostra gent, la que ja històricament forma part de la numerosa família de la República, tornem a rebre per la porta gran, esclar, tant a la Pilar Ordóñez amb les seves receptes cinematogràfiques com al senyor Josep Maria Reventós amb el seu particular safareig. Fem divendres, doncs, a la República Santboiana que renovem els ingredients però li donarem noves formes al pastís radiofònic que ja coneixeu. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. I molt bon dia, doncs, també tant a l'Àngel Rodríguez de producció com a l'Alba Valor. Molt bon dia, Alba.
1: Molt bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Molt bé.
0: Sí, una mica de fresqueta, eh? Ja,
1: sí, sí,
0: ja
1: va refrescant.
0: Comença, que sí. Fixa-t'hi, 20 graus ara mateix aquí al barri centre. Crec recordar que ahir jo et deia que entre 21 i 22, doncs avui hi ha 20, eh? La cosa ja...
1: S'està bé.
0: Esclar que sí. Molt bé, doncs a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, ens fa de tècnic l'Albert Vilà. Bon dia. Ens hi posarem de seguida. Us dèiem fa un moment que la partitura, avui, sense perdre massa, doncs, les maneres, l'estètica de sempre d'aquesta fantàstica secció musical, però que anem fent noves coses, clar que sí. I us dèiem que avui tenia un important accent solidari, ho diem d'aquesta manera, de memòria històrica. Doncs va, us desvetllarem, no us explicarem massa més, però us desvetllarem que avui ens acompanyarà una bona estoneta la diputada pel Partit Socialista de Catalunya al Parlament de Catalunya, Beatriz Silva. Per què? Doncs ja ho veureu, perquè ens porta un projecte que, de fet, més que projecte, ja és una acció que funciona des de fa molt de temps i que té molt a veure amb això que us deia, amb combatre el dramatisme que a vegades ens recorda la memòria històrica. Ja ho veureu, serà molt interessant. Però anem a pams, evidentment, i comencem pel començament, que deia aquell savi, i això vol dir, aquí, Alba, que tenim una cançoneta que hem triat per avui. Per cert, una cançó, ara estàvem parlant de memòria històrica, que també té a veure molt amb la història.
1: Sí, sí, exacte. Tal dia com avui, l'any 1970, mor a Londres el llegendari guitarrista nord-americà, Jimi Hendrix,
0: sí,
1: considerat un dels músics més influents de tots els temps, a l'edat dels 27 anys només. I el volem homenatjar amb una de les seves cançons més importants, All Along the Watchtower.
0: Doncs vinga, visca les llegendes.

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Aquest homenatge al Jimi Hendrix, amb aquesta torre de vigilància que deia ell, doncs mira, les torres de vigilància no ens agraden massa, però aquí també en té una, això sí, meteorològica, és en Daniel Rosas. L'escoltem, bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui vindrà marcat de nou per una jornada variable amb bandes de núvols baixos i mitjans que taparan el cel, sobretot la primera meitat del dia, i en la possibilitat d'algun ruixat aïllat a la mateixa costa barcelonina i del Baix Llobregat. Una tarda més assolellada, però encara en restes de núvols i amb una mica de vents que bufaran de caràcter feble fins al final de la jornada. Temperatures similars a les d'ahir, amb mínimes que han baixat fins als 16 graus i màximes que avui, a primeres hores de la tarda, es situaran entre els 23 i 25 graus de forma general a la nostra zona. De cara al cap de setmana, tranquil·litat atmosfèrica amb bandes de núvols tant dissabte com diumenge, però sense precipitacions, i temperatures que pujaran un pèl les màximes. És tot. Que passeu bon cap de setmana.

0: Ara.
1: Hola.
2: El trànsit amb el Ferran Aràndiga del Reial Automòbil Club de Catalunya.
3: De sortir una mena d'olla de grills per aquí darrere, però vaja. Sí, escoltem doncs el Ferran Aràndiga, que ens explica la crònica viària d'aquest matí. Molt bon dia.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres, destacant que des de primera hora del matí tenim un accident a l'A2 a l'altura de Cornellà del Llobregat, que en direcció a Barcelona doncs obliga a tallar un carril de circulació i a hores d'ara provoca fins a 6 quilòmetres i mig d'aturades, unes cues que ja arriben fins a Sant Vicenç dels Horts. Per altra banda, també tenim retencions habituals i intenses, també a hores d'ara, en el vessant Llobregat. Per exemple, a la B23 es circula amb intensitat durant 3 quilòmetres i mig des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. També a la mateixa via, des de Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona, hi ha retencions intenses. Per altra banda, a les vies costeres costaneres també tenim retencions en sentit nord, a la C32, concretament amb un quilòmetre de lentitud des de Viladecans en sentit nord. Tot plegat dificulta la circulació també en sentit nord als primers quilòmetres de les dues rondes de Barcelona, tant a la B10 com a la B20. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Doncs així serà, paciència i prudència. Ferran, que vagi molt bé el cap de setmana. Fins dilluns, gràcies.
4: Fins dilluns, igualment.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? El quiosc de La República Santboiana.
1: Repassem els titulars, els diaris. Va, comencem, per exemple, pel Periódico. El fort temporal de pluges deixa un mort a Olivella. Aquesta desgraciada notícia, doncs, obre edició. Catalunya reclama al govern alertes diferents segons el risc amb negreta i té a veure amb aquest drama. Però vaja, el govern que insta Interior a aplicar un format d'avisos més flexible que faciliti la prevenció sense perdre eficàcia per cridar l'atenció davant de l'emergència real. Per altra banda, ens expliquen que la Unió Europea assaja amb el Canadà un nou ordre mundial, entre cometes, ho diuen d'aquesta manera, per fer front a Trump. És el ple a Estrasburg, que ahir ho explicàvem, doncs avui és una de les cròniques de portada del Periódico, com us dèiem. L'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, ha sigut envaïda. Ho recalquen, ho posen també entre cometes. El govern accelera l'acollida de 1.700 migrants al port després del permís de l'Audiència Nacional. La Universitat de Barcelona s'estrena a la Xina amb 3 màsters. I la fotografia de portada té molt a veure amb aquest grup de comunicació del Periódico, perquè hi veiem a la Míriam González, que és advocada experta en comerç internacional i és fundadora també del Partit Demòcrata 21, que reclama a Afterword, que és aquest, diguéssim, aquest escenari de debat del Periódico, més control sobre el poder polític. La veiem asseguda en una taula amb la Gemma Martínez ahir en aquest esdeveniment. Ho dèiem, el Barça es refà de Can Rigal en el seu pla de transformació patrimonial, aquesta magnífica finca a l'Hospitalet, amb una masia de dimensions descomunals. Doncs al final el Barça se la vol vendre. I per una altra banda, dins d'aquest símbol que té el Periódico, que vaja, és una mica la marca, no?, del Periódico, aquí a prop de la capçalera, doncs dins d'aquesta P, doncs hi veiem a la Shakira, que diu que desembarca a Madrid per oferir 12 concerts com a icona llatina. Anem cap al diari Ara, que el tens tu, Alba, ens sí. Expliques?
2: Doncs el titular principal, el Canadà recull el guant europeu entre amenaces de Trump. Carney aposta per reforçar l'aliança amb la Unió Europea en defensa, IA, minerals crítics i seguretat energètica. El president dels Estats Units amenaça amb tallar les relacions comercials amb els 27. Amb la imatge de portada, novament el tema de crisi de Ceuta, l'Audiència Nacional autoritza finalment el campament al port. I Ceuta ha estat invaïda, les declaracions del Parlament Europeu que voten contra de Sánchez. Després, a més, Trask avisa a Polònia que està preparada per una guerra més que híbrida. Macron convoca una reunió d'urgència amb tots els partits. En economia, el deute públic espanyol baixa del 100% per primer cop des de la Covid. Arriba als 1,74 bilions, un 3,8% més que un any abans.
1: Déu-n'hi-do. Fem una ullada ràpida a La Vanguardia, que es lleva amb la crisi migratòria. Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu, una resolució aprovada pel PPE, els patriotes de Vox i ERC de Meloni considera que la ciutat va ser envaïda. Els socialistes i la resta de l'esquerra es desmarquen d'incloure crítiques a la regularització i acusar el Marroc. Com ens deia també l'Alba, i se'n fa ressò La Vanguardia, Carney ofereix a Europa construir junts un ordre mundial just i estable. El veiem fotografiat amb la bandera europea darrere fons. Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els meteoròlegs alerten de l'arribada de l'episodi de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar. Aquesta setmana el temporal ha causat un mort a Olivella i afectacions en diversos punts de la Comunitat Valenciana. En aquesta fotografia de portada hi veiem cotxes que estan sent doncs, arrossegats a Cartagena. Déu-n'hi-do, doncs, foto del tot... esclar, estranya, no? Estranya i dramàticament estranya, perquè veiem aquests cotxes doncs, que com si fossin pràcticament barques mitja enfonsades. Una dada, els delictes cauen un 7,4% a Catalunya, això és comptabilitzat fins al juny, són dades també que es publiquen a la portada de La Vanguardia. I el Barça, el rècord d'ingressos no evita pèrdues, d'aquí que abans us explicàvem que es desfà de patrimoni. Per altra banda, Jonathan Andic es va interessar per una teràpia que simulava estimbar un familiar. La declaració policial de la professora d'anglès, col·laboradora de la terapeuta d'en Jonathan, va revelar l'interès del fill del fundador de Mango per una teràpia que s'havia de fer amb un altre pacient i que consistia a simular que es llançava per un barranc de Montserrat un familiar amb qui tenia mala relació. Déu-n'hi-do. Fem una ullada també als esportius, que aquest cap de setmana, doncs, evidentment, també serà jornades de competició. Podem començar, per exemple, pel Mundo Deportivo. Alba.
2: Doncs sí, a la portada veiem Adeyemi posant-se les mans al cap, amb el titular Sensación Adeyemi. El impacto del alemán en el Barça ha sido fulgurante y ha convertido los 22 millones invertidos en un éxito absoluto. Tras su golazo al Levante, llegó el show total frente al Racing. Asistencia a Lamine y dos penaltis provocados. També parlen que descarta una lesió greu de Joan García, que pateix d'un edema al genoll.
1: Molt bé, que consti, que, com diu l'Alba, la de Yemi surt fotografiat amb les mans al cap, però no per un gest de sorpresa negativa, no, sinó com dient, oh, quin golaç, no?
2: Exacte.
1: Que sí? I mira, i precisament també és portada a l'esport, que fa servir com a titular el títol de, bé, d'una pel·lícula o més aviat d'una sèrie de pel·lícules força conegudes i divertides. Diu Atrápame si puedes, Atrápame si pots, que són aquelles pel·lícules relacionades amb el món de la prestidigitació i de la màgia, eh? Doncs fan servir això, i en aquest cas el veiem també fent uns gestos com si digués, obre els ulls i mira, no? Una mica això, i és que en Karim Adeyemi diu, s'ha guanyat això al favor del públic i del vestidor amb velocitat i amb la desinvoltura, ells diuen desparpajo, no? Seria desinvoltura en català, doncs que ha demostrat en aquest tret de sortida, podríem dir, de la competició. Les seves actuacions doncs li han permès, doncs, d'alguna manera la tornada a la selecció alemana d'en Klopp. Per tant, tot positiu fins ara pel senyor Adeyemi. Joan García sols té molèsties, ens ho explicava l'Alba, sí, molèsties, però que són unes setmanes de baixa. I en Florentino diu que viatja amb el seu equip a Ceuta, diu acabar con la polèmica. És un viatge oficial, a Ceuta. En busca de la tranquil·litat antes del parón, se refereix a l'espanyol Elche avui a les 9 del vespre. I crec que també tenim la portada en digital de l'Esportiu, Alba.
2: Exacte. Doncs a l'Esportiu també se'n fa de ressò d'aquest inici espectacular del Barça, amb el titular Barça Power. El Barça fa història i signa el seu millor inici de curs en 125 anys, amb 7 triomfs en 7 partits, 6 de Lliga i un de Champions.
1: Molt bé. Doncs cap de setmana mogut, amb el bon sentit de la paraula, cap de setmana amb competició i la colerada que espera a veure si el Barça pot seguir aquest ritme, i els del Madrid que, doncs, això, que fan números també a veure si comencen a jugar una mica millor. Però hi ha el Girona, però hi ha l'Espanyol i hi ha moltes altres coses, competicions i equips que ens interessen. Evidentment que el dilluns, que tenim la tertúlia esportiva, doncs en parlarem, no? Però primer ha de passar. Per tant, tots a la White, que aquest cap de setmana segur que serà interessant. Ho deixem aquí, de moment ho deixem aquí, però en 3 minuts tornem i ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres, que també estrenen temporada. Fins ara mateix.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
7: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
8: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts i pràcticament 4 minuts de 9 del matí. Ho anem dient cada dia d'aquesta setmana perquè és així. Estrenem, clar que estem d'estrena, cada dia estem d'estrena, i en aquest cas avui estrenem el Consell de Sàvia i Savis dels divendres, amb la d'avui, la que fa 12. Molt bé, doncs saludem a la nostra parròquia. Faltaria més. Henry Roig, molt bon dia, benvinguda a la nova temporada de la República Santboiana.
1: Molt bon dia, Amadeu.
0: Què tal?
1: Contenta d'estar aquí.
0: Ha anat bé l'estiu.
1: Comença, fa mandra després de l'estiu, però bé.
0: Home, mandra, però s'està bé.
1: Sí, home,
0: s'està bé.
1: Sí,
0: tot bé, no?
1: Tot bé, fantàstic.
0: Molt bé. Milio Sande, molt bon dia. Què tal? Com ha anat? Benvingut.
2: Bon dia, gent del Delta i gent del Baix. Pues ha anat la mar de bé, tu, que per variar.
0: Sí, per variar.
2: Per variar la mar de bé.
0: Això anava a dir. Per variar ha anat fantàstic. Ens agrada, ens prova a totes i a tots que sigui així. Lluís Cruz, molt bon dia i benvingut a la que fa 12 de la República.
3: Bon dia. Jo la veritat és que aquest estiu amb una miqueta menys de calor hagués estat també millor.
0: Haguessis estat millor.
3: Déu-n'hi-do la calor que hem passat aquests mesos.
0: No, és veritat, rècords de nits tòrrides, rècords, vull dir, històrics, vull dir, escolta'm, ho hem estat dient i Déu-n'hi-do.
3: De tota manera, em sembla que ens hi haurem d'anar acostumant, això.
0: Malauradament,
3: a pesar que hi ha gent que neguen el canvi climàtic,
0: sí, sí.
3: Sembla que el tenim aquí.
0: No, a més, que les estacions que nosaltres teníem mentalment com estacions de no ho sé com dir-ho, d'impàs, com la primavera, la tardor, pràcticament desapareixen.
3: Desapareixen,
0: sí. O estiu o hivern, i a saber quan arribarà l'hivern. I a saber, ja ho anirem explicant.
1: Per Nadal, amb una mica de sort.
2: Els hiverns nostres són de pixarrit. O
0: sigui, bé, que ja ho anirem explicant. Ara, a mida que arribi, nosaltres hi serem per explicar-ho,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Escoltem una cosa, això que comencem temporada, en primer lloc, doncs, molt contents i agraïts perquè, doncs, el fet de que renoveu el vostre compromís amb la ràdio pública, amb aquest programa, per nosaltres és una satisfacció. Això, que vagi per endavant. Passaran coses i bones, que diem, aquí. I si hi ha alguna despistada, algun despistat, que no sap ben bé, escolta'm, però les tertúlies dels divendres, què? Sempre diem que són les més relaxades, perquè ens agrada explicar-ho, perquè sense fugir de l'actualitat, al final el que es parla aquí és actualitat pura i dura, sense fugir de l'actualitat, sempre doncs, ens ho hem pres com de dir, va, serà monotemàtic, és a dir, doncs això, la nostra tertuliana, els nostres tertulians han triat, trien una temàtica concreta i

0: A Ceuta entre el 30 i el 31
1: de juliol. La crisi de Ceuta?
0: La crisi de Ceuta, sí.
1: Molt bé. Evidentment.
0: Bueno, hem intentat informar-nos sobre això. Però,
1: doncs serà abans interessant
0: de
1: escoltar-vos.
0: Sí que voldria llegir un tema d'un expert en migracions, que és Kain de Haas,
1: sí?
0: Que diu: no es pot tenir creixement econòmic i alhora menys immigració. Cal triar.
1: Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm...
0: Una reflexió,
2: És tal que així, i de fet quan parlàvem de la migració en el programa que vam fer el mes de juliol,
0: sí,
2: i ja ho dèiem això, que migració ens seguirà ben, i el problema no és que hi hagi migració, bueno, el problema és com s'integra, sí, aquesta migració.
0: Aquest problema va sorgir, segons he pogut llegir aquests dies, a l'any 1991. Fins a l'any 1991 els marroquins podien venir aquí a Espanya a treballar i se n'en tornaven. Venien a fer la temporada del que fos, de la verema, de la collita de l'oliva. Venien, treballaven i se n'anaven. L'any 1991 què va passar? Es va trencar aquest sistema i, per tant, a partir d'aquell moment, els que volen venir aquí ho fan de la manera com ha passat aquest estiu. O amb pasteres, o...
2: Sí.
0: Sense concert, vaja.
2: Perquè, a més, en el mes de juliol va haver-hi un canvi legislatiu.
0: Sí,
2: i és
0: que veia...
2: la llei que els que venen per l'aigua,
0: sí,
2: no es poden fer el retorn
0: express. No es poden fer retorns amb calent, que
2: exacte,
0: en diuen.
2: Sí, amb la qual cosa, doncs, sí, això... És caldo de cultiu a tot el que passa.
1: Jo, si m'ho permeteu, Emilio, un moment, molt ràpid. Perquè aquí sempre diem això, que de vegades són... temes que poden semblar molt generals però que són actualitat, rabiosa actualitat. Precisament, deixeu-me afegir, si no us fa res, perquè a través d'agències ens arriben notícies. Mira, és una crònica que ens ha arribat a les 8 i 4 minuts. Fixeu-se que diu, el titular diu: corredisses en el trasllat de migrants de les platges al campament del port de Ceuta. Les forces de seguretat comencen a portar els migrants al centre d'acollida temporal, sí, després que l'Audiència Nacional hagi aixecat la paralització del campament. Sí. I ens explica que les forces de seguretat de l'Estat, doncs això, han començat aquest trasllat. L'operatiu, doncs, ha registrat moments de tensió i falta de control durant aquest inici del desplaçament degut a l'acumulació de persones que avançaven fins al recinte portuari. Ens expliquen més coses, però vaja, ho escoltarem, sí, probablement a les notícies. Ho deia perquè ens ha arribat ara i crec, doncs, sí, que sí, ens posa, sí, encara més en, sí, context. Sí. Seguiu, sisplau.
3: Jo el que volia després estructurar en la mesura que pugui, doncs amb els orígens, el per què, el com i una mica el futur. I què hem après o què podem aprendre de tota la història aquesta, no? I ara que dius això de les corredisses i de l'acumulació de gent i tot el tema aquest, jo vull fer una comparança aquí per l'audiència. Uh-huh. Ceuta és una, bueno, és una ciutat autònoma... Uh-huh. que té menys superfície que Sant Boi.
0: Sí.
3: I té a pràcticament els mateixos habitants, 83.595, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Uh-huh. Què vol dir? Imaginem-nos, ara vaig a fer una cosa perquè sigui més, una mica més punyent, no? Uh-huh. Imaginem-nos que l'esdeveniment que es fa aquí a Sant Boi més popular de tots els que es fan, en aquest cas, és la cavalcada de Reis.
1: Per exemple.
3: Aquest és el que més gent aplega als carrers. Doncs imaginem-nos que en un moment donat hi ha molta més gent que no pas per tot arreu.
1: T'entenc perfectament.
3: Que no pas habitants. O sigui, fixeu-vos l'animalada que això suposa. Uh-huh. O sigui, t'entren entre 70 i 80 mil, perquè no poden encara dir-ho molt cert, però bueno, una animalada de gent que... ve i comença a envair a tot arreu, i tots els carrers, i totes les platges, i tots els espais. I això, clar, evidentment, espanta. I què fa... com es reacciona? Doncs es reacciona malament. Ara podem parlar-ne del tema aquest.
2: Jo, per afegir això, hi ha un aspecte que no se li ha donat gaire difusió, però que és real. O sigui, per què tants marroquins van entrar per l'aigua? Perquè no hi ha cap mena de control quan s'entra per l'aigua. O sigui,

0: No, no, clar.
1: Tu te'n vas a la platja al Marroc, et poses a nadar i arribes a Ceuta.
2: Sí, sí, no és fàcil, però t'entenc.
1: No cal passar per cap control de res. I una altra dada que volia posar sobre la taula és que a Ceuta lo normal és que hi hagi cada any entre 1.000 i 1.500 migrants que hi arriben.
3: Sí, sí.
1: O sigui, que hem passat de 1.000, 1.500 a l'any a 80.000 en un dia.
4: I això per què?
2: Sí, sí, sí.
4: Bueno, hi ha un efecte, no?, en aquests moments, que crec que és totes les xarxes socials, no?, que fan un efecte crida que es multiplica.
2: Sí, sí, sí, però hi ha rerefons.
4: Sí, home, clar que, home, sembla ser que... Sembla ser, diuen que, bueno, ho van posar molt fàcil perquè la gent pogués venir, no? Que no hi va haver cap impediment per part del govern marroquí.
1: No van posar... A veure, passa que repeteixo, si tu pots anar a la platja, tirar-te a l'aigua, posar-te a nedar i arribar, i no que... cal que passis per cap control de policia...
5: No, és que no va ben bé, no va ben bé així. A veure, us explico, a veure amb el que jo he pogut treure, eh? El Tribunal Suprem va dictar el 8, el 8 de juliol d'enguany, que no es poden aplicar les devolucions immediates, vull dir, calent, als migrants interceptats a alta mar.
2: Clar,
5: a alta mar, que intentin arribar a Ceuta i Melilla nedant. Però estem parlant d'alta mar, no donar-li la volta a l'espigó.
1: Vale.
5: I llavors què va passar? Aquest això es va entendre...
1: Important.
5: Exacte, això és importantíssim, perquè es va entendre que si tu entraves... nedant, i això és el que
2: es va... Mar, sí.
5: Via mar, no et podien fer fora. Què va passar?
2: Mala interpretació de la legislació.
5: Evidentment. Llavors, què va passar? El govern, la poca... Diguem-ne, a veure com ho faig per no
4: destresa,
5: ofendre...
4: Destresa.
5: Sí, per no dir-la molt grossa, no? Del govern... O sigui, jo no en crec, de cap de les maneres, que el govern i les autoritats marroquines... no s'ensumessin que això podria... Vosaltres imagineu-vos en un moment donat 80.000 persones volent entrar per una porta, en aquest cas, digue-li al mar. 80.000 persones. Home, això és impossible que... I menys el govern...
1: No, ho vam veure, sense cap mena de dubte. El que passa que jo també em preguntaria aquí si... perquè... gestionar 80.000 persones amb un objectiu concret... Si les autoritats o les forces de seguretat marroquines s'hi posen forts, haguéssim generat molt més morts dels que van haver-hi en realitat?
5: No, segur. No, d'això estic absolutament...
1: Bueno, i per mi... que, segons com, podríem pensar que el no posar-s'hi forts i tornar a aquest 90%, 95% d'allò que hi han tornat sense generar o... generant una quantitat de morts que, vamos, han sigut...
4: més de 100.
1: 114, una cosa així, són els números que s'han donat ara.
4: Sí.
1: Ha sigut
5: un mal menor.
1: Que si haguessin posat forts, probablement haguessin pujat molt més.
5: Jo també he de dir una cosa. No sé si us en recordeu, que dies després, amb aquest efecte crida, van intentar entrar uns quants subsaharians. I aquests els van fer fora, els marroquins. Per dir, vosaltres no. El que no van fer va ser amb la seva majoria marroquina o magrebí, digue-li com tu vulguis, perquè passés això. Jo estic amb que, parlant dels orígens del tema aquest, que és el que volia anar una mica, és per què volen venir? Home, collons, perquè allà estan més malament. Allà es guanya els sous que es paguen, vull dir, són entre 6 i 8 vegades
2: més. Però tu has vist un increment impressionant de tot plegat. Què vol dir això?
4: Però també per un tema, no? Perquè hi ha molta contractació il·legal. I llavors, si això s'acabés...
2: D'acord, però mireu, jo m'esperava una mica, però ja us ho avanço. Jo li he demanat a en Santi Recasens, ja el coneixeu, el reflexionador de la República, perquè a més feia dies que li donaven voltes a això, faci una anàlisi, i jo sé que se n'en sortirà, faltaria més, perquè no hem descobert res, però aquí volem fer una anàlisi properament, que parlarem, fixeu-vos bé, parlarem de la migració com la nova arma barata i destructiva d'alguns.
5: Això se diu guerra híbrida.
2: Clar.
5: La guerra híbrida... Si
2: Explica'ns-ho, perquè, Emilio, al final la gent acaben utilitzant a la pobra gent per fer-se amb els seus interessos.
5: Evidentment.
2: Perquè això desestabilitza no tan sols l'economia d'una geografia, sinó també crea una crisi social.
1: Absolutament.
2: Explica'ns-ho.
1: I això, per un segon, crisi humanitària, aquesta és la realitat del que està passant a Ceuta.
2: Correcte.
1: Hi ha persones que estan patint molt i estan allà, i molts són menors.
2: Sí, sí, i tant, i tant.
5: Però la definició de guerra híbrida és un mètode de confrontació que combina tàctiques no convencionals per desestabilitzar un altre país sense arribar a un conflicte armat.
2: De fet, és
5: una estratègia militar que de força convencional, de migració, de terrorisme, insurgència, recursos naturals, ciberatacs, tot això és el que se li anomena la guerra híbrida, que evidentment han aplicat en aquest cas el reialme de Marroc.
4: De Marroc, sí.
2: Però que consti que això no s'ha inventat al segle XXI.
4: No.
2: Això
4: se sap
5: les guerres estan molt inventades.
4: Que ara hi ha més mitjans.
2: I tant.
4: Que no hi havia, no?
1: De tota manera, quan hi ha una guerra, hi ha algú que vol guanyar alguna
5: cosa. Sí, evidentment.
2: O desestabilitzar.
1: Què és el que vol guanyar el Marroc amb aquesta
2: situació? No. T'equivoques de protagonista. El Marroc és una víctima més.
1: Exacte. Aquí és on jo volia...
2: Has d'apuntar una mica més lluny.
1: Hem d'anar més lluny amb la manipulació que pot haver hagut
2: de
1: governs i de situacions.
2: Ah, exacte.
4: Mireu, geopolítica, vaja.
2: Sí, clar, geopolítica. Clar,
5: mira,
2: clar,
5: ja que parlem d'això, és un tema que també porto. Vull dir, hi ha quatre estrets que dominen un percentatge molt elevat de l'economia mundial. Un és l'estret d'Hormuz, l'altre és el del Bab el-Mandeb, l'altre és el de Panamà i el següent és l'estret de Gibraltar.
2: Totalment.
5: Llavors, què vol dir? Si tenim com a espanyols, ara parlo com a espanyol, si tenim Ceuta i Melilla, tenim el control de l'estret de Gibraltar. Hi ha un senyor, als Estats Units, en aquest moment, que això no li agrada.
2: I a l'Orient Mitjà n'hi ha un altre, eh?
5: Exacte.
2: Compte.
5: Sí. I allà hi ha dos mansos d'aquests que resulta que, parlant de geopolítica, comentava l'Henry, diuen, ara anem a jugar nosaltres les nostres bases. Què necessita el govern de Marroc? El govern, el reialme, no el poble de Marroc.
2: Correcte, correcte, sí, sí, totalment.
5: Què és el que necessita? Pues, necessito avions, jo compro avions, vale? Compro avions. Malgrat el que necessiti, ja vull dir que el poble. Però si tu em compres avions, diu el Maxi Trump, que jo et donaré suport amb tot el tema aquest altre, en què s'annexionin Ceuta i Melilla. Per cert, us vaig a donar una altra dada. Sabeu des de quan Ceuta i Melilla pertanyen al reialme d'Espanya?
2: Explica'ns-ho.
5: Des del 1497, Melilla, des del 1497, fa 6 segles, i Ceuta des del 1640. No existia el regne de Marroc en aquell temps. Ahí lo dejo. I ja, bueno...
2: Jo, us puc fer una pregunta punyent?
1: Sí.
2: Recordeu que també diuen, que deia aquell home, que s'havien filtrat, doncs, informacions que d'alguna manera el Marroc, amb el govern espanyol l'estava, doncs, d'alguna manera...
1: Chantejant.
4: Fent xantatge.
2: Sí. Jo, la pregunta punyent és, voleu dir que el que ha rebut xantatge no és més el govern del Marroc per part d'algú que no pas del Marroc a Espanya? I és per això que el Marroc ha donat el vistiplau perquè algú des de la llunyania posi en marxa tota aquesta operació? Perquè al final el que estava interessat en desestabilitzar el govern espanyol
4: està milers i
2: no només és la ultradreta, sinó és un senyor que en el seu moment se li va dir no, vostè no podrà fer servir les bases...
5: Això no ho perdonarà mai.
2: Les bases americanes, encara et diré més.
5: No ho perdonarà mai.
2: Menys d'una setmana després de que en Sánchez li digués a Trump no, no mouràs avions, el fiscal de l'Estat rebia una carpeta de la CIA amb el nom del germà d'en Sánchez.
0: Sí.
2: I aquí no s'atura en Trump, perquè... etcètera. Us feia aquest plantejament que algú dirà, escolti, vostè està jugant aquí amb la teoria de la conspiració. No ho sé, no donem per bo res perquè, no, perquè pobres de nosaltres no tenim més recursos com per fer grans investigacions. Però us feia aquest plantejament.
4: Si aquí a Espanya, que som una mica xapuceros, teníem les clavegueres de l'Estat que feien...
2: Clar.
4: 50.000 tequemanejes, suposo que aquests que tenen més mitjans i són una mica més dolentots.
2: Jo us pregunto si darrere de tot plegat sospiteu que hi ha l'ombra allargada de la clenxa aquella d'en Trump i també d'en Netanyahu.
0: Jo n'estic absolutament...
2: Que a propòsit, ara té eleccions. Ara té eleccions.
4: Sí, les de mig mandat. Ah, no, el sí.
2: En Netanyahu. Bueno, què en penseu, sisplau, sobre això?
1: Jo el que penso és que el senyor Trump, com a màxim, estarà un parell d'anys més. I aquí estem parlant de relacions que han de mantenir-se molt més enllà del curt plaç de 2 anys. Jo crec que la monarquia del Marroc seria un error ara sotmetre's a la voluntat d'un senyor que no hi serà gaire temps. Sí, però... que potser sí que de cop i volta... Vamos,
5: la compra d'avions és real.
1: És un...
2: No hi serà
1: multimilionari,
2: massa temps.
1: Està forrat...
2: És el que
4: sí, és un monarca...
1: Més diners no necessita.
4: Un monarca que no viu al seu país.
1: Així,
4: que viu a París. I un monarca, que això és fa riure molt en un poble com el de Marroc, que té 35 palaus repartits per tot el seu territori...
1: Que no utilitza.
4: Que no utilitza... amb servents, amb menjar que es fa cada dia per si ell hi va.
2: Banda, un president dels Estats Units que és el primer president que es torna multimilionari gràcies a la presidència.
4: Ell i tota la seva família.
2: Jo t'ho dic perquè per poc que duri l'home està fent negocis i n'hi ha que li es convé aquests negocis.
5: I a més s'ha blindat judicialment.
2: Bueno, jo us feia aquest plantejament i veieu l'ombra allargada d'en Trump?
4: Alguna ombra allargada hi ha darrere, segur.
5: Jo ara vull encetar un altre tema amb el que estàvem parlant. És com s'ha tractat això pels mitjans de comunicació en general. A veure, aquí penso que podem tallar bastant de bacallà,
1: Tota la desinformació que hi ha hagut.
5: Exacte.
2: Sí, és que, però si al final s'està polititzant tot, què vol dir? Que la premsa, depenent de on vingui, t'ho explica d'una manera o d'una altra, donant uns arguments o deixar de donar arguments d'un altre tipus. Ho dic al revés, perquè és tan important donar arguments com no donar arguments. Sí. Perquè m'enteneu.
1: Jo amb això, ahir el nostre amic Valentí ens recordava una frase de Mark Twain que diu: coneix primer la veritat i després podràs distorsionar-la al teu gust i necessitats.
2: Clar, clar.
1: I el que passa que aquí el que estic veient és que s'ha distorsionat el teu gust i necessitats des del principi, sense conèixer la veritat, aquesta sensació
2: totalment, que tinc. Totalment, i filtrant-se coses i informant, però desinformant, perquè m'entengueu.
5: A més, tinguem en compte una cosa, que el paper de les oposicions, ja no dic de l'oposició, sinó de les oposicions que n'hi ha, és deplorable. Mirat amb una mica de sentit crític, una mica, Vull dir, no s'han donat compte que l'únic que fan, si de cas, és desestimar el govern que tens davant d'una guerra híbrida que t'has trobat.
2: Clar, però Emilio, al final, quan parlem del Trump, no és només parlar del Trump, és l'ultradreta...
4: Ara parlem d'aquí.
5: Ara estem parlant del PP i del Vox.
2: L'ultradreta, a nivell mundial, té delegacions.
4: Clar.
2: Enteneu el que vull dir?
5: Té súbdits.
4: Sí, sí.
2: I el que procuren és desestabilitzar tota Europa. Tota Europa.
1: Completament.
2: Per tant, això són moviments d'ultradreta orquestrats i molt ben dissenyats, malauradament.
5: El que hem de fer amb una ràdio com aquesta és donar eines i donar informacions, que és el que intentem
2: fer crear perquè, criteris
5: perquè,
2: a la gent.
5: Perquè la gent, exacte, perquè la gent creï criteris. I després que voti el que li dongui la gana.
2: Totalment.
5: Però si realment estem creant una sèrie de gent desinformada, sense sentit crític, i que no atengui a les mínimes dades, no de les opinions, de les dades que es puguin presentar o que puguin buscar, perquè nosaltres bé que fem aquesta feina per venir aquí
2: i 3
5: o 4 dies mirant coses perquè poder-ho escampar a l'audiència. Jo penso que això és el que hem de fer aquests mitjans de comunicació.
2: Bueno,
5: Emilio, des d'aquí ja,
2: és que parlant a favor, defensant el que estàs dient, quantes vegades, i tu això ho saps perfectament, no han sortit notícies importants de mitjans molt petitons. Exacte. Per què? Sí. Perquè no tenien el filtre que tenen d'altres. Per exemple, el Lluís...
4: Perquè no hi ha les pressions.
2: El Lluís coneix també la societat i la cultura nord-americana i sap que de mitjans petitons s'han obert debats que després han arribat molt lluny.
1: Sí, sí.
2: Però això és el que diu el Emilio. És que no, encara sense recursos nosaltres ens podem permetre de no tindre filtres i d'explicar coses que potser d'altres no explicaran.
5: Nosaltres sempre dic el mateix, intentem aportar dades i després, amb aquesta base de dades, nosaltres llavors tenim les nostres opinions, que estem absolutament legitimats per poder-les exposar.
2: Clar, esclar.
5: I podem, jo dic que tindrem i tenim la capacitat d'autocrítica i dir, hòstia, pues, potser l'he cagada amb aquesta...
2: Sí.
5: I bueno, pues, escolta, no passa res i som humans, tu.
2: Molt bé, un minut i anirem cap als informatius, després hi tornarem, esclar. Lluís, deixo anar, no t'ho quedis per tu.
1: Jo, amb el comentari que estàvem fent, em costa molt d'entendre com partits que utilitzen l'espanyolitat com a bandera, resulta que quan el govern d'Espanya
4: necessita
1: ajuda, necessita solucions, es dediquin a posar pals a les rodes constantment i fent acusacions.
4: Això els hi dona,
1: que no tenen...
4: Els hi dona vots, Lluís, és així. Han d'anar sempre en contra.
5: Parlarem després de tot això,
2: sí.
5: Encara hi ha història.
2: Doncs va, anem cap als informatius i de seguida tornarem i continuarem parlant amb aquest debat tan i tan delicat, és així, com és la crisi a Ceuta, ho hem anomenat d'aquesta manera. No sé si més o menys afortunadament hem intentat explicar les coses. Fins ara mateix.
0: Trescat Info.

0: Les 9. Cop d'ull al trànsit, equip viari, Mireia Sala, endavant, bon dia.
1: Bon dia. A la B23 encara hi ha retencions a Sant Feliu i d'Esplugues a la Diagonal de Barcelona. També queda cua a la Ronda de Dalt, de Roquetes a Sarrià en sentit Llobregat i de Cornellà a Sarrià cap al nus de la Trinitat. I destaquem també la Ronda del Litoral amb lentitud de Sant Adrià fins a la zona del Port.
0: Tensió al trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta, les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels qui no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. Pendents de Rússia, que avui obre els col·legis electorals per les primeres legislatives des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Més de 111 milions de russos estan cridats a escollir els 450 diputats de la Duma en unes eleccions de 3 dies marcades pel conflicte. Ningú dubta de la victòria del partit de Putin en una cita que no compleix els estàndards democràtics. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea. El primer ministre Mark Carney celebra la proposta de crear una associació més estreta i defensa que Europa i el Canadà són més forts junts. Una proposta que Trump ha qualificat de ridícula i ha tornat a amenaçar amb més aranzels. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. La nova direcció dels Mossos prepara un pla contra les bandes juvenils. Així ho van explicar en la compareixença en comissió al Parlament, on la comissària en cap, Sílvia Catà, també va anunciar la voluntat de potenciar la policia de proximitat i d'augmentar els recursos en investigació. Acte reivindicatiu de la coordinadora de barraques de Tarragona davant la prohibició de l'Ajuntament de fer els actes de Santa Tecla a l'espai habitual als últims 20 anys. Es va fer ahir al mateix passeig de les Palmeres. La coordinadora denuncia que el veto del consistori respon a raons polítiques. I avui s'inaugura una nova edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, per on desfilaran, entre d'altres, figures com Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek al cinema català, i serà present amb una trentena de treballs amb dues pel·lícules en competició.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El porter del Barça de futbol, Joan Garcia, és dubte per al partit de demà del Barça al camp del Sevilla de la setena jornada per molèsties al genoll dret. Una setena jornada que obre avui a les 9 del vespre l'Espanyol rebent l'Elx. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. El Barça femení, per la seva banda, visita l'Alavés a les 8. I el Barça d'handbol supera el Montpellier per 27 a 28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, mentre que el de futbol se la rep al Peníscola a les 9 a la Lliga.
0: El temps, matí fresc, amb cel mig anuvolat i alguns ruixats al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. Tramuntana i mestral als dos extrems del país fins al migdia amb la calor a ratlla. Moltes màximes entre els 22 i 27 graus. Els valors més alts tocaran els 30 graus. A la tarda pot caure algun ruixat al nord-est.
2: Trescat Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: 9 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell de sàvia i savis dels divendres. L'Henri, el Emilio, el Lluís. I estem parlant de la crisi a Ceuta. La crisi, que també es podria dir, crisi migratòria, crisi social, crisi política. Podríem anomenar-la amb moltes etiquetes.
1: Amb totes.
0: Amb totes. Sí. Reprenem, doncs, el que dèiem. Crec que el Lluís ens havia fet un apunt molt interessant just abans dels informatius i Emilio que deia, ara us explicaré quelcom. Doncs, endavant.
2: Bueno, pues, ja que parlem d'això, hi ha alguna dada que no s'ha, per exemple, no s'ha fet massa, com es diuen...
0: Viral?
1: Ressò, potser?
2: Ressò, exacte. De ressò? Ressò, incapié, eh?
0: Molt bé.
2: Ressò. I és que entre el 90 i el 95%, això és molt difícil d'estimar, però moltíssima gent d'aquesta que va entrar van retornar
1: sí.
2: al seu país, van retornar al Marroc. O sigui, la dada ja de per si, és clar, com que estem parlant d'entre 70 i 80 mil persones que van fer això, evidentment, com és lògic, llavors encara queden uns milers de persones, de les quals n'hi ha un bon grapat, a veure si us ho dic bé, hi ha 1.129, que... i queden, dels quals són menors, i, i diuen que queden aproximadament, perquè encara no ho saben ben bé del tot, que això potser és una de les crítiques que s'hauria de fer, al voltant d'unes 4.000 i pico persones, a prop de 5.000 persones encara queden, de les quals es va prenent la filiació. Llavors, una de les coses que jo llenço és una pregunta en l'aire, com pot ser que més de 1.000 menors els deixin arribar a un altre país i nedant. Clar, quan parlem de menors, ull, que estem parlant que una persona de 17 anys també és menor, encara.
1: No, però exacte. N'hi havien de molt petits,
3: exacte.
1: Eh?
3: La majoria tenen entre 13 i 17 anys. O sigui que a l'hora de posar-se a nedar, poden fer-ho.
2: No, esclar, els altres...
0: No, el problema no és aquest, no. Darrere de tot plegat, jo no pretenc contestar la teva pregunta, perquè evidentment no la sé, però darrere de tot plegat no deu haver-hi una mena d'ideòleg dels joves, ideòleg viral,
1: home,
0: que els transmet quelcom que no s'agafa per enlloc, però fa l'efecte dominó. Saps allò de, nois, sortim al carrer, que resulta que no sé què.
1: Amb doncs, TikToks, tot això, ja està.
0: Pregunto, no ho sé.
2: Home, sí. Heu vist que la majoria porten un mòbil a la mà?
1: Sí, clar.
0: Per suposat.
3: Això és
2: el mitjà serà aquest. No, que però... vull dir que el mitjà de comunicació i de promoció de tot això és a través de la xarxa.
0: És el segle XXI, Segle XXI, per algun lloc t'ha d'arribar la informació.
3: Però fem-se la pregunta... Per què 80.000 persones es juguen la vida, i recordem que van haver-hi morts i que molts, o sigui, la distància a nedar era important.
1: Sí, uns 3 quilòmetres i alguna cosa, em sembla.
3: No,
1: més?
3: Bastant menys.
1: Menys.
3: No, sí. Hi ha dos excessos, un més una miqueta més llarg que l'altre, però està això, 150-200 metres. Però, vamos... Déu-n'hi-do.
2: És el mar,
3: Déu-n'hi-do.
1: És el mar.
3: Déu-n'hi-do.
1: Però, bueno, molts venien amb flotadors. Sí. Que, recordeu la imatge del dia que van arribar, les platges estaven inundades de flotadors.
3: Tots
1: iguals, a més, gairebé tots iguals, Vull dir, no sé si algú no els hi va subministrar, també.
2: Bueno, no, es van vendre, es van esgotar a les botigues de l'altra banda del Marroc, es van esgotar totes les històries. No era una cosa...
3: Llavors, per què prenen aquesta decisió de fer-ho? Què van aconseguir?
2: Home, se suposa que... Qui?
1: Els
2: que ho van fer volen una millora, això és evident, si no vindria.
3: Exacte.
2: Volen una millora.
3: Exacte.
2: L'altra història, que és que se'ns menja el temps, com sempre... Hi ha un tema que no voldria deixar-lo anar, i després n'hi ha un altre, que a veure si podem explicar. És el paper de la Unió Europea. O sigui, tinguem en compte...
0: Correcte,
2: que
0: importantíssim això.
2: Això és la frontera exterior de la Unió Europea. I la Unió Europea va destinar, en seguida, després de tenir algun... una mala experiència com la que vaig tenir jo amb el govern de Dinamarca, una pandilla de malparits, el govern, no estic parlant del poble de Dinamarca, una pandilla de malparits. Perquè quan el Trump va fotre la primera esbatzida amb Groenlàndia, que em penja de Dinamarca, Vull dir, l'estat espanyol va ser el primer en donar-li suport. Aquí estem nosaltres, que aquí estarà no sé què. I aquests malparits, i estic parlant del govern de Dinamarca, el primer que van fer va ser crítica la història de Ceuta i Melilla, quan el que tindrien que haver-se arrambat i dir, això és la Unió Europea, aquí fem, perquè aquesta frontera
1: fem
2: també és
1: pinya,
2: nostra.
1: Fem pinya, no?
2: Doncs no ho van fer-ho. Al cap de ben poc temps van destinar en seguida una destinació, una subvenció express de 115
1: de
2: milions
1: d'euros.
2: Això també s'ha de saber.
3: Sí, sí.
0: Correcte.
3: No, què més? I aquesta va ser una gestió d'en Sánchez. En seguida va dir, aquí necessitarem recursos, i va aconseguir d'Europa aquesta quantitat.
0: A un quart d'hora d'acabar la tertúlia, jo us preguntaria, perquè hem estat parlant d'aquests debats, doncs evidentment continuaran, però la pregunta del milió és, i a mi m'agradaria una mica que m'expliquéssiu com penseu que acabarà aquesta crisi, si acabarà, es transformarà en no sé què, perquè de vegades les coses no acaben d'avui per demà, sinó que es transformen, ja m'enteneu què vull dir. No sé quin és el vostre pronòstic.
3: Sí. Mira, jo aquí hi ha una cosa que a mi em torna absolutament boig. A mi m'agradaria que l'oposició en general aprengués que bloquejar solucions per sistema acaba perjudicant tant a tu mateix. I en aquí hem tingut un exemple. O sigui, quan el PP, per exemple, sistemàticament està rebutjant les reformes de la llei d'estrangeria al Congrés, va deixar llegat de mans i peus en el president del PP de Ceuta. I llavors prioritzen desgast Sánchez, això és el que volem aconseguir. I és que t'acabes perjudicant a tu mateix.
2: Si hi hagués un esperit
3: crític, jo, amb el tema prioritats en política, no sé...
2: A veure,
3: hi ha una... Ens hem de canviar una mica.
1: No, jo el que penso és que, en general, som uns hipòcrites, perquè, en general, la societat, perquè estem donant l'esquena a aquesta gent que venen, quan la majoria venen a fer coses que els d'aquí no volem fer.
0: Correctíssim.
1: Estan en sectors com la cura de persones grans, com en tema d'hostaleria, en construcció. Quan tu mira les obres, que hi ha obres públiques, quanta gent veus del nostre país?
0: El treball d'esforç físic,
1: No siguem tan hipòcrites. Els necessitem, aquesta gent.
3: Absolutament d'acord.
1: D'una manera regulada, evidentment.
2: Sí, senyora, d'una manera regulada.
0: D'acord, però fixeu-vos en la pregunta que us feia. Com acabarà això? Jo ja ho sé que és difícil. Però no sé si haguéssiu de dir, que us diguessin, escolta, sí o sí heu de fer un pronòstic.
2: S'ha de normalitzar i s'ha de controlar. És així de fàcil. Com acabarà? Normalitzant-se, perquè el flux de migració és imparable. No aquí, a tot arreu. A tot arreu.
1: Sí.
2: Perquè Suècia, que està ben lluny, vull dir, de Síria i d'Iraq...
1: Un milió i pico de persones van rebre,
2: Exacte. I així els hi està anant, les coses com siguin, també. Això potser en podríem parlar un altre dia. Però, bueno. Llavors, què passa? Això, el que s'ha de fer és, d'alguna manera, donar-li una forma, protocolitzar, donar-li un sentit, a més del que és. No podem dir, tancarem fronteres, els fotrem a tots a fora, farem el que està dient alguns animals d'aquests que tenim per aquí, que això no és... Bueno, és una... Ja, sí, em callo perquè que estan dient estupideses que no se les pot creure ningú. Els farem a fora tots els americans, farem això, tallarem les fronteres. Però què dius? Què dius amb un espai d'aquests? Ara, després proposen sistemes de dir, què farem? Posarem a l'exèrcit allà, què farem? Els ametrallarem? Tirarem granades? Tirarem bombes? Què farem? Tallarem tot el flux ferroviari, de carretera dels camions marroquins que van cap a Europa? Vull dir, siguem una miqueta, pensem una miqueta, Vull dir, ja no demano massa cosa. Ara, evidentment s'ha de regularitzar, el que no pot ser és obrim les portes
1: a tothom
2: i d'alguna manera sense massa criteri. Sí. Jo penso que això anirà per aquí. I espero, jo crec que sí que passarà això, que aquesta guerra híbrida que s'ha encetat amb el tema de Ceuta faci veure a la gent què aprenem de tot això. Perquè de tot això se'n pot aprendre.
0: Però això és més contra Europa que no pas contra Ceuta, contra Espanya, contra... És més contra Europa.
2: És que nosaltres som Europa, eh?
0: No, no, però, sí, però per això et dic que algú està apuntant directament a Europa. Això per una banda. I per l'altra banda, allò que sempre s'ha dit...
1: El de la clenxa.
0: El de la clenxa. Allò que sempre s'ha dit, no? Que al final la que diuen que és la nació més poderosa del món, com es va formar?
3: Sí.
2: Oh, va ser d'immigració, collons.
3: Vull dir, és que migrants amb migrants.
0: És que els únics nadius que hi han són els indis?
1: Els indis. Sí, els van voler exterminar.
3: Clar. Els van matar quasi tots.
2: Però fixeu-vos una altra cosa. Cada vegada que hi ha hagut una crisi migratòria, no tan bèstia com aquesta, això és un tema molt especial, el Marroc ha obtingut alguna prebenda
0: d'una compensació.
2: Sí, alguna prebenda. Si me'ls atures, jo et faré això. Jo et donaré no sé què. Jo facilitaré que no sé quant.
0: Per tant, malauradament, la gent és moneda de canvi.
1: És un xantatge constant. Sí, ja
2: sí, esclar. És que per diferenciar molt, ja ho he intentat fer-ho abans, suposo que ho he aconseguit, de parlar del govern, del reialme del Marroc i la gent del Marroc. Són dues coses diferents.
0: Molt. Evidentment que és diferent.
2: L'últim que voldria dir, deixeu-me, i ho deixo anar molt ràpid, perquè i així acabo jo, és... hi ha unes lleis que, en aquest cas, el govern espanyol ha sigut absolutament respectuós. Hi ha una llei que... les lleis que d'alguna manera, fan que tu segueixis un protocol. I aquestes, hi ha tres, bàsicament, que és la del Tribunal Suprem, aquesta que hem parlat ja del 8 de juliol, que no es poden aplicar les devolucions immediates a migrants interceptats a alta mar, que intentin arribar nedant a Ceuta i Melilla... La Convenció de Ginebra del 1951, que és el principi de non-refoulement, vull dir, el tornar-la en calent, quan hi hagi risc de persecució o d'incompatibilitat amb la protecció internacional, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, i aquí tenim sobre una història que és absolutament, aquí sempre diuen que és recontra sagrada, el tribunal, els tribunals constitucionals i la Constitució espanyola. L'article 13 regula els drets dels estrangers a Espanya i connecta amb l'asil i els tractats internacionals. L'article 24 és el dret a tutela judicial efectiva, defensa, advocat, processos i garanties sense que la gent no quedi indefensa. L'article 58 de la Llei d'Estrangeria, del 4 del 2000, regula les devolucions, l'entrada il·legal, i si hi ha sol·licituds de protecció internacional, cal respectar-ne les garanties. I la disposició addicional desena de Ceuta Melilla permet el rebuig a la frontera de persones detectades intentant superar els elements de contenció fronterers, però obliga expressament a respectar la normativa internacional de drets humans i protecció internacional. O sigui, no és tan fàcil agafar i dir, els fotem tots a fora a patar del cul, eh?
0: No, però el problema és el de sempre, com es fa valer aquestes lleis, no?
1: I si final... s'apliquen o no.
2: Aplicant-se. I a l'estat espanyol, a l'estat espanyol s'ha de reconèixer que ha sigut... i no és precisament un dels meus preferits, eh? Però que amb això ha estat molt més a l'alçada que no pas l'oposició. Sí. Moltíssim més.
3: Tornant al tema de com acabarà això,
0: anirem cap als titulars.
3: Wishful thinking total.
0: Va.
3: Estats Units, en aquest moment, molta gent està patint molt per la situació econòmica del país. Perquè estan amb una inflació que no vegis... perquè la gent, la gran majoria de la gent, no poden viure en condicions mínimes adequades. I, en canvi, els 1.000 milionaris del país estan guanyant diners a cabassos. Estem repartint malament la riquesa. Aleshores, jo el que espero és que molt aviat, i si és ara el novembre, millor que d'aquí 2 anys, els nord-americans se'n donin compte de que tenir aquesta estructura de poder que estan mantenint i afavorint...
1: Que és un business,
3: aquests poders fàctics, negocis, aquests poders fàctics, que el que fan és concentrar la riquesa, pues, no ens porta absolutament enlloc.
0: Molt bé, escolteu una cosa, 5 minutets, arribarem a 2 quarts, hauríem de començar a pensar en els titulars suposo que no és fàcil amb una temàtica com aquesta,
1: no.
0: Tot i que algú pugui pensar que n'hi ha de recurrents, però de fàcil no té res, això. Darreres impressions, també us demano, ja molt breu, una mica telegràficament, diguéssim.
2: A veure.
0: Alguna cosa més.
2: Potser caldrà una mica diferenciar entre el rebuig en frontera, que això és una cosa que tu vols accedir a determinat país, i això passa a tots els països, i diuen, no, et miren,
1: no passes.
2: Busca i tu no passes. Per exemple, per anar a Estats Units o per anar al Regne Unit, vull dir, a tu et demanen una ESTA, que és una història, un paper, que amb el que tu dius que seràs bo i que on estaràs
1: no seràs terrorista bomba, dir, sí.
2: Preguntes
0: aquelles enquestes també que fas als avions
2: ara no ho passen, t'ho dic perquè vaig estar fa dos mesos allà. I llavors, sí. Què passa? Dius, hòstia, quines enquestes més tontes. Si vens a ets terrorista, sí. Si vens a matar el president.
0: Sí.
2: I això ho fan perquè llavors, jurídicament, si mai hi hagués alguna història, dirà, és que tu has mentit en document oficial.
0: Clar, no ho fan, evidentment, per això.
2: I això, tots els països tenen la seva allò. I llavors tenen la possibilitat i no sé com dir-ho ara. Tenen el dret de dir-te que tu no passes, tu aquí no entres. Vale? Això és el rebuig en frontera. L'altra història és la devolució. Vull dir, quan passa un tema com aquest, vull dir, es pretén entrar il·legalment, llavors, doncs, guardant totes aquelles històries que us he dit, de la Convenció de Ginebra, de la Carta dels Drets Fonamentals, etc, però llavors hi ha el tema de devolució. L'altra història és dir, és l'expulsió. És... Tu has entrat il·legalment aquí, però és que, a més, sabem que ets un xoriço i has fet no sé què i tens antecedents, no sé com. Llavors, t'expulsem. Són tres coses diferents.
0: Sí, i tant.
2: I esclar, per fer aquestes coses, per exemple, per fer l'expulsió, en aquest cas, que estem parlant ara de Ceuta, evidentment, tu has de demanar col·laboració al Marroc perquè et diguin quins antecedents penals pot tenir aquella persona en concret, suposant que et digui que el seu nom és el de debò, i que et digui que la seva edat és la veritable. O sigui, això complica molt.
3: Molt complicat.
2: Exacte.
3: Sí. Jo amb això m'agradaria que hi haguessin algunes lliçons que aprenem, perquè ha sigut una situació que mai s'havia produït fins ara. És una primera vegada, no
1: vol dir que sigui ni la darrera.
3: Ni la darrera. Però... la gestió de la crisi d'estat no es pot donar per satisfactòria només resolent el front dels adults, ja que els temps administratius són massa lents per la protecció de la infància. 49 dies després de l'allau, la lentitud en el triatge jurídic, el bloqueig de la reubicació i les topades competencials mantenen centenars de menors mal vivint als carrers de Ceuta. Llavors, hem de trobar la manera de que això... s'agilitzi molt més de lo que està. I després jo, com a titular, el que posaria és que... no sé... Això d'utilitzar l'espanyolitat de façana...
0: Comences ja tu amb el titular.
3: Ja,
0: fantàstic,
3: titular.
0: Molt bé.
3: Espanyolitat de façana.
0: Sí.
3: L'oposició va prioritzar d'estabilitzar el govern abans que protegir el país i resoldre una crisi humanitària extrema. I això és absolutament inacceptable.
0: Molt bé, doncs...
3: Ja tenim un titular.
0: Tenim un titular una mica llarg, però un titular. No, és més un article. Està molt bé.
1: Jo diria menys hipocresia, val? Perquè al final aquí el que fem és seleccionar quin tipus d'immigrants volem.
3: Els que
1: tenen molts diners, amb aquests no hi ha cap problema. I més empatia, no? Perquè al final la gent que juga la vida per venir aquí no ho fan per caprici.
3: Exacte.
0: Milio.
2: Pues jo el tinc curt.
0: Vinga.
2: No són els migrants els culpables. S'acabó.
0: Sí, és així.
3: És així.
0: Jo no ho sé, però improvisant una mica, jo diria... no hi ha cap ésser viu d'aquest planeta que no tingui sang migrant.
1: Sí,
3: tot.
2: Exacte.
0: Fins i tot us diria que alguns científics diuen que ni tan sols nosaltres, els que vivim en aquest planeta... pertanyem a aquest planeta. Compte.
2: Són pols d'estrelles, venint de l'univers.
0: Digue-li d'aquesta manera per fer-ho fàcil i entenedor. Escolteu una cosa, quina és la cançó que heu triat per això, per acomiadar la temàtica d'avui, la crisi a Ceuta, la crisi migratòria, aquesta crisi...
2: Com que no hi ha una cançó que parli de crisi migratòria a Ceuta,
0: No, clar.
2: Però sí que hi ha una cançó del Jorge Drexler que parla de la migració, parla de tot aquestes moviments de gent, i es diu Movimiento.
0: Movimiento. Doncs fantàstic, Henry, Emilio i Lluís, ho he dit al començar, moltes gràcies per haver renovat la vostra confiança i també, doncs, escolta, les vostres ganes de poder estar aquí amb nosaltres i fer un servei públic com és això, explicar coses a la ràdio pública, aquí a la República Santboiana. Gràcies pel vostre compromís amb nosaltres. La setmana vinent més, tot just comencem la temporada, i res, que tingueu un bon cap de setmana.
1: Igualment.
4: Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta,

0: Dos quarts i cinc minuts de 10 del matí. Ja ho sabeu, això és la partitura de la República, que també enceta temporada, la que fa 12 aquí, a la República Santboiana. I, evidentment, doncs el comandament de tot plegat, jo sempre dic que té la virtut de que és doctor només els divendres, però és doctor aquí, és el doctor Peris. Evidentment que encantats de la vida, ja aquests dies ja l'hem vist per aquí, però doncs el tornem a saludar i donar-li la benvinguda a la nova temporada, en aquest cas de la partitura. Ricard Peris, molt bon dia, què tal estàs?
1: Molt bon dia, Amadeu, bon dia, Sant Boi. Bé, avui comencem la temporada.
0: Sí, senyor.
1: I hem volgut començar-la amb una manera diferent.
0: Jo aquest matí, si m'ho permets, a la salutació, jo deia, avui la partitura, evidentment, va de música, faltaria més. Però música amb un accent i un valor afegit en quant a la memòria històrica i també doncs, el record d'un drama, però també una reivindicació molt i molt important. Jo he donat alguna pista també i he explicat que avui tindríem una convidada també per nosaltres molt especial.
1: Molt especial. Sí.
0: Fes els honors, jo ja he parlat d'ella aquest matí, que consti, però fes els honors i presentem-la.
1: Bé, doncs, moltes gràcies per la teva presència.
2: Moltes
1: a Beatriz
2: gràcies.
1: Silva Gallardo, diputada pel PSC al Parlament de Catalunya, xilena de naixement.
2: Periodista.
1: I moltes coses més que anirem parlant durant aquesta entrevista.
0: Benvinguda a la República Santboiana, doncs, Beatriz.
2: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Què vol dir això amb un espai de música?
1: El perquè és perquè ara ho estàvem parlant amb la Sílvia quan fora de micro i estàvem parlant de que els 11 de setembre no sabem per què, no sé, és com una data especial, vull dir, és el
0: bueno, és clar, no en va 11 de setembre.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
4: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
5: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
6: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
7: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Ara parlem de cine.

12 minuts passen de les 10 del matí, és divendres, i sí, a continuació ja els coneixeu. Per una banda, la Pilar Ordóñez, amb les seves receptes cinematogràfiques, i després, el senyor Reventós amb el safareig. Jo

0: I a l'altre cantó del fil telefònic, perquè comencem temporada, però, com sempre, aquesta senyora que va donant voltes pel planeta i mai sabem exactament on està. Avui crec que estàs a Sevilla. Molt bon dia, Pilar!
1: Molt bon dia, Amadeu, Alemanya, tothom de la República Samboyana!
0: Escolta, benvinguda a la que fa 12 ja, 12 temporades de la República Samboyana, i nosaltres encantats de la vida de que estigui, encara que sigui via telefònica, però amb les teves receptes, com cada temporada. Estàs a Sevilla, oi?
1: Sí, que estic en Sevilla perquè la meva representant d'actors, d'actrius, sí. No? que és l'agència... WM, pues la booker d'aquesta agència, pues es casa en Sara de los Atuns.
0: Què diu? Carai.
1: Que hi és Càdiz.
0: Toma.
1: Però per arribar a aquest lloc, que a l'hotel i tot això, que és complicadíssim, i vaig decidir passar per Sevilla a dormir aquesta nit, la nit d'ahir,
0: sí.
1: A Sevilla. I avui, pues, avui tornar o arribar a Zahara de los Atunes.
0: Bueno, aquí la qüestió és que tu no t'estàs de res i que aprofites qualsevol cosa, qualsevol excusa per passar-ho bé i estar amb la gent que t'aprecies i t'estimes. Clar que sí.
1: I clar que sí. Jo sempre molt connectada, bé. sempre, en la República Samboyana.
0: Sí, és veritat. Escolta'm, doncs... que estem molt, molt contents, t'ho dic seriosament, estem molt contents de que renovis, doncs, home, el teu compromís amb la ràdio pública, i per tant jo crec que ens ho passarem molt bé, també cinematogràficament parlant, sí. I que la setmana vinent probablement estaràs aquí de manera presencial, ah. Que sí?
1: Sí, clar que sí.
0: Sí.
1: Bueno, sí, segur, perquè ja la setmana vinent és el 25, i el 25 sempre estic a Barcelona, perquè és com el 25 de desembre,
0: sí.
1: Que és pum, que hi és el Nadal, no?
0: Bueno,
1: i
0: molt
1: aquestes
0: bé.
1: Són les... Molt bé.
0: Bueno, doncs escolta'm, que ja sabem que quan estàs, diguéssim, estàs lluny d'aquí, doncs home, tot és una mica més complicat, mirarem de fer-ho fàcil. Res, explica'ns quina serà la primera recepta de la temporada sobre cinema.
1: I clar, la primera recepta cinematogràfica de la setmana i de l'any i del cicle és, no vas poder ser una altra que la que va a quedar-se nominada para los Oscars, para la pel·lícula espanyola.
0: Molt bé, sí. Molt bé. La bola negra. Sí, senyora, molt bé. Escolta'm.
1: Clar, perquè,
0: sí, digues.
1: Perquè, a més, quan vaig a passar-nos aquest passe privat, perquè encara no va estar estrenada aquesta pel·lícula, em sembla... I els acadèmics es van a donar un passe privat, i per això jo vaig veure-la dues vegades, una en el Ministeri de Cultura i una altra en el passe privat.
0: Uh-huh.
1: Però com estaven de vacances en la República Samboyana, no vaig poder parlar d'aquesta pel·lícula.
0: No, és veritat, i a més que tu la vas haver de valorar professionalment, és a dir, la teva feina que va d'això, de valorar les pel·lícules, i recordem que després, quan veieu aquells cairons, que diu, jo què sé, aquelles advertències de, jo què sé, violència, no sé què, sexe, drogues, jo què sé. Doncs,
1: o rock and roll, també, potser.
0: Sigui com sigui, que la Pilar és de les persones, dels professionals del món del cinema, que tenen aquesta feina també, entre altres, de fer aquestes valoracions perquè després els cairons ens informin de si aquesta pel·lícula, doncs, és més així o és més així. Molt bé, escolta'm una cosa, La bola negra, vols que escoltem un bocinet del tràiler, sí?
1: Por supuesto, clar que sí.
0: Doncs punxem-lo.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: ¿Por qué no le conocías?
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
5: El sueño va sobre el tiempo.
6: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
5: Nadie puede haber semilla.
6: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
3: Hola.
7: Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
11: ¿Y lo eres?
4: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
5: El sueño va sobre el tiempo, flotando como un pez, flotando como un pez.
14: Te has creído toda esa propaganda.
15: Si te caes, te meto un tiro en la cabeza.
16: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
4: ¿Y por qué escondió por toda su vida la bola negra?

0: Tú eres un hombre. ¡Un hombre!
1: ¡Que viene!
2: ¿No dices nada?
3: Se me han olvidado todas las palabras.
4: La bola negra, déu-n'hi-do. Què ens pots explicar més, Pilar, d'aquesta magnífica pel·lícula que al final doncs, tindrà la responsabilitat que té de representar el cinema espanyol?
5: Clar que sí. La primera cosa que pot dir és que la pel·lícula és boníssima. Que jo crec que és com pel·lícula la millor, probablement, d'aquest any del cinema espanyol. Uh-huh. De fet, va guanyar al Festival de Sant Sebastián, va guanyar al millor director de tot el món que va presentar al Festival de... No, sí. al Festival de Cannes, que és molt important, no?
4: Sí.
5: La
4: sí,
5: Palma
4: sí,
5: d'Or, al millor director, va ser per... Javis,
4: uh-huh. Sí, sí, és veritat. És
5: una cosa molt increïble, no?
4: Ho és.
5: I que és veritat que la terna que va quedar, que tampoc va... Hem comentat aquesta cosa perquè tothom estava de vacances en la ràdio i tot això, però la terna que va quedar, que va ser Los Domingos, que va ser la millor pel·lícula de l'any passat, però que entrava en los Oscars, perquè en los Oscars entra un curs escolar, o sea, de octubre a octubre.
4: Sí,
5: i
4: sí,
5: para los
4: sí.
5: Goya es de un any natural, o sea, de gener
4: correcte.
5: A desembre, no?
4: Correcte.
5: I per això entrava també en la terna Los Domingos. Uh-huh. I després, la següent pel·lícula que jo vaig parlar a la República Samoyana, la de El ser querido,
4: sí,
5: també,
4: sí.
5: I és boníssima pel·lícula. I jo vaig votar també a Viva. Te'n recordes que vaig parlar d'aquestes pel·lícules,
4: sí,
5: no?
4: Sí, tant,
5: però,
4: i tant, i tant.
5: Però sí que és veritat que, per exemple, El ser querido, que hi és Javier Bardem, que està increïble, i la Victoria Luengo, se llevaran, no se llevaran, el Goya, l'actor i actriu, segur.
4: Bueno, escolta'm, però... i a saber a l'Òscar Internacional, diguéssim, de pel·lícules de no americanes, vés a saber.
5: Per aquest tipus de tal, La bola negra és millor, perquè
4: ja
5: La bola negra és millor pel·lícula en redondo.
4: Ja t'entenc, què vol dir, en global.
5: El ser querido és més d'actors i actrius. I en aquesta és més pel·lícula, no? Uh-huh. Per exemple, la fotografia és increïble. Hi ha moments increïbles. Hi ha moments inclús medio coreografiat perquè es desenvolupa en Granada. I, una coseta per a la gent que no l'ha vist
4: sí.
5: i va a veure-la, que para que... Són com tres històries que es van entrelaçant, no?
4: Vale.
5: I hi ha una història que la gent no es da compte, que jo tampoc vaig dar-me compte fins que la he vist per segona vegada. I és que una de les històries és una obra de teatre que va escriure Lorca i que no es va encontrar i no es va editar perquè no... I tota la pel·lícula sí. va...
4: Una obra perduda, d'allò que dius, inèdita.
5: Inèdita,
4: sí.
5: Que es diu La bola negra.
4: La bola negra,
5: la bola negra
4: sí.
5: és el nom de sí, sí. l'obra de teatre inèdita
4: sí.
5: de Lorca.
4: Correcte.
5: Però en les tres històries tu no et das compte que quan parlen de La bola negra en realitat estan parlant de Lorca.
4: Clar. Clar.
5: Jo dic esto perquè quan la gent ve a la pel·lícula que sempre pensa que quan la història parla de la bola negra, de l'obra inèdita, el protagonista d'aquesta història és com si fos l'autobiografia de Lorca.
4: Clar,
5: i és
4: clar.
5: Aunque hi és un altre nom i tot això, perquè és una obra de teatre
4: i representa
5: una obra de teatre en aquesta història, però Lorca, quan va escriure aquesta cosa, va escriure la seva autobiografia. I aquest protagonista figura que es Lorca. Y eso le da una dimensión mucho más profunda
4: clar.
5: Que si la ves solamente, solament com per encima.
4: No, s'entén el guionatge, clar, aquí la idea és molt intel·ligent perquè al final aquests actors, actrius, actors, estan encarnant les diferents etapes de l'autobiografia de Lorca.
5: Clar.
4: És ben bé això, més o menys, eh?
5: Bueno, perquè, més o menys, perquè després hi ha com diferents èpoques i hi ha una que unifica tota la resta i és la d'avui en dia, no?
4: Val.
5: Que és avui en dia, van al passat i piensen i hablen i parlen i apareix aquesta obra de teatre. Però quan parlen en avui en dia... Pues no,
4: i
5: és Lorca, no?
4: No. A veure, la Bola Negra, totalment recomanable. A veure, pel fet de que ho recomanis tu, ja, i a nosaltres ja és important. Però que, dit d'aquesta manera, una pel·lícula que ja en parla tothom i que de ben segur que tindrà un recorregut impressionant. Segur, segur,
5: sí,
4: segur.
5: Que hi és un tsunami. La gent està diuen aquestes coses perquè... fins que va ganar, no, des que va guanyar el millor director en Cannes, aquesta pel·lícula va creixent,
4: es va fent gran i es va
5: creixent i es provoca un tsunami i ara a los Oscars i ja va estrenar-se en Estats Units i la gent ja va parlar de ja està parlant d'aquesta pel·lícula.
4: Oh, i tant, sí. Molt bé, doncs escolta'm, Pilar, ens agrada que ens expliquis cada setmana un peliculazo, que diries tu. Per cert, en Reventós diu, i jo estic d'acord amb ell, diu que estàs millorant molt el català i que és sorprenent que acabes de començar temporada i que el parles molt bé i bueno, el tens
2: sí,
4: aquí.
2: Sí, Pilar, hola, bon dia, que és que m'havia
5: bon
2: donat
5: dia,
2: que...
5: Bon dia, Reventós, molt bon...
2: Molt bé. Bueno, jo esperava veure't avui, però bueno, la setmana que ve ja ens veiem.
5: Sí.
2: Estava comentant a l'Amadeu que no sé si l'has practicat, però jo crec que parles millor.
4: Segur, cada dia millor.
5: Jo estava pensant la cosa contrària.
2: No.
5: Jo estava pensant que no em surten les paraules de la boca.
4: Sí que et surten, sí.
5: Que no vaig practicant
4: res. No, segur que sí. Bueno, escolta'm una cosa. Que vagi molt bé per Sevilla. La setmana vinent tindrem aquí i doncs ens explicaràs cosetes, aquelles anècdotes que tu de tant en tant també regales i una nova pel·lícula, una nova recepta cinematogràfica, d'acord?
5: D'acord.
4: Doncs una forta abraçada des de Sant Boi en direcció a Sevilla. Que vagi molt bé, Pilar!
5: Moltes gràcies, Amadeu, Alemany, i a tothom de la República Sant Boiana.

0: Un minut i mig i arribarem a dos quarts. A dos quarts d'onze. Ara sí, s'estrena la nova temporada del safareig del senyor Reventós. Fantàstic. Molt bon dia un altre cop. Ara ja de manera pública i davant del micròfon, benvingut a la Cafà 12 de la República Santboiana.
1: Bon dia, Amadeu. Bon dia, Santboians. Bon dia, Santboianes. Quines ganes tenia de dir això i de tornar a escoltar la sintonia aquesta del tout est bon, tout est bon.
0: Tout est bon, tout est bon. Així tenies ganes? T'ho dic perquè ets el primer col·laborador. No, a veure, tots estan contentes i contents, eh? Totes les col·laboradores i col·laboradors. Avui és divendres, per tant, hem passat tota la setmana saludant a la gent, donant la benvinguda. D'acord, eh? D'acord. Però, d'aquesta manera tan efusiva de quantes ganes tenia jo d'estar aquí, ets la persona que he vist més efusiu.
1: Clar, compte que la meva franja horària, jo diria, amb un respecte a les altres, que és la millor, perquè és divendres, l'última de divendres.
0: És veritat.
1: És quan ja veus que s'apropa el cap de setmana i ja...
0: Tu tanques la setmana radiofònica.
1: Avui porto greix per la persiana, que la temporada passada grinyolava una mica.
0: Sí, ens va costar de baixar-la.
1: Però ara...
0: Allò que diem de baixar la persiana, va grinyolar una mica, és veritat, però vaja... Tampoc calia que et molestessis.
1: No, home, no. No hi ha problema.
0: L'Àngel avui no hi és. Sí. Hi ha l'Alba, però ja, entre tu i jo ja la baixarem.
1: Jo t'ajudo, jo t'ajudo.
0: Després ens hi posem.
1: Sí.
0: No sé si grinyolarà o no, però ja procurarem que... Sí. Mira.
1: A veure?
0: No, encara no.
1: No,
0: després la baixarem.
1: No, però s'ha de...
0: S'ha d'anar provant.
1: Has de marxar ràpid, tens pressa i no.
0: Però no correm tant.
1: No.
0: Home, primer fem el safareig.
1: Home, anem a gaudir de... Anem a gaudir del safareig.
0: Bueno, escolta'm, com t'ha anat l'estiu?
1: Home, molt bé, Amadeu, però abans de començar... Clar, jo avui voldria fer un resum de com m'ha anat l'estiu, perquè esperava aquesta resposta. Però, clar, l'actualitat mana, o el periodisme... Tu saps, una de les coses que aquesta temporada vull mantenir és el meu compromís amb la informació.
0: Tu has estat una persona de rigor sempre amb les coses.
1: I abans d'anar amb el meu resum, que és una miqueta més lleuger...
0: Però també ens el faràs.
1: Sí, tinc preparat.
0: Doncs va, explica't.
1: Amb la informació, i m'ha sobtat molt, o m'ha colpit molt, no sé si has sentit aquesta notícia d'aquest conflicte veïnal que hi ha a Calafell, amb aquelles pistes de petanca que l'Ajuntament ha hagut de traslladar de la platja a davant d'una urbanització, perquè, clar, quan hi havia temporals, les pistes de petanca desapareixien.
0: Ah, carai.
1: I aleshores l'Ajuntament va traslladar les pistes davant d'una urbanització de Calafell i s'han generat allà un conflicte veïnal.
0: Això a Calafell,
1: A Calafell, sí, es veu que, segons els veïns que viuen allà, els petanqueros fan molt de soroll. O sigui, a les boles.
0: El clac aquell.
1: El clac. Quan fan un punt, criden,
0: vinga.
1: Clar, i els veïns, com està tot ple de pancartes, fora els petanqueros, no volen petanca, hi ha un conflicte important.
0: Si hi ha gent que es queixa en els pobles petits i els pobles així, es queixa d'una cosa tan romàntica i tan maca com són les campanades.
1: Sí, clar.
0: Ara imagina't tu que cada dos per tres estiguis sentint l'esclatar de les piles.
1: De les boles. I no solament això, sinó... Perquè costa... Jo he jugat molt... De petit he jugat molt a petanca. Jo sé com va la petanca.
0: Ets petanquero.
1: Era.
0: Mira.
1: Imagina't.
0: Fantàstic.
1: Fas un punt i la gent allà cridant. Sí. Però, clar...
0: Bueno, escolta, ho podríem tildar... Clar, és que una crònica així s'ha de dir... Jo què sé, m'ho invento, eh? Sí. Ho dic per donar-te pas, si et sembla.
1: Sí, endavant.
0: Sí. Conflicte a les palanques de Calafell.
1: Correcte. Les petanques.
0: Petanques?
1: Havien dit que deies palanques.
0: No.
1: La palanca és una altra cosa.
0: Això te n'hauria de parlar a la porta.
1: Sí. No, doncs...
0: Explica.
1: Mira si on ha arribat aquest conflicte.
0: Sí.
1: Que el club esportiu de petanca de Masmel, que és...
0: molt conegut, home. Salutacions aquí als del Malmel.
1: Ha rebut atacs. O sigui, els hi han posat silicona 12 vegades a les... Com ho he dit? No és candaus, és... Com es diu candau en català?
0: A les tanques o...
1: Cadenat.
0: El cadenat.
1: Han hagut de canviar els cadenats 12 vegades perquè s'hi podien fer silicona.
0: Mare de Déu, home, això és mala baba, eh? Mala baba.
1: Aleshores, jo dic, anem a veure, anem a les fonts.
0: Anem a les fonts, anem a on hi ha la notícia.
1: I l'equip de producció ha cercat un veí de la urbanització que, curiosament, aquest veí, el que ens ha dit, i avanço, és que diu que no li molesta la petanca. O sigui, que té a veure.
0: Ell diu, a mi no em molesta gens. No li molesta. Això no... Sí. Molt bé. I tens el seu testimoni?
1: Sí, està a l'altre costat de la línia telefònica.
0: Ah, carai, escoltem.
1: Senyor Florenci Casamitjana, bon dia.
2: Hola, bon dia. Soc en Florenci, però no tinc cap germana, eh?
1: Com?
2: Que no tinc cap germana. Soc en Florenci.
1: No, Casamitjana, que és el seu cognom, Florenci.
0: Ah, Casamitjana.
1: Sí. Florenci, expliqui'ns, com és que vostè no li molesta res aquesta activitat petancaril davant de casa seva, del seu balcó?
2: Sí, de la petanca, dius?
0: Sí, bueno, sí, aquest enrenou que hi ha, les veïnes i els veïns empipats, i vostè diu que vostè li està bé.
1: Que no molesta. Per què
2: maquíssims,
1: no...
2: són maquíssims tots. Sí, són els veïns que són uns galifaldeus. A mi, per exemple, sempre m'estan trucant perquè vaig a la tele. I jo la tinc al mínim tota l'estona.
0: Que vostè té la tele alta?
1: No.
0: Bueno, ells diuen...
2: No,
1: aquí número de volum...
2: No tinc cap tanca. Tinc cap tanca.
0: Déu-n'hi-do.
1: A veure, un moment, perdona. Sí. Crec que ja sé què està passant aquí. Florenci!
2: Silenci!
1: No, silenci, Florenci, sí, Florenci, que parla amb vostè.
0: Jo crec que ja entenc el que...
1: Sí, a veure, m'escolta bé, Florenci?
2: Sí, t'escolto. Tu qui és?
1: A Reventós, de la safareta de Ràdio Sant Boi.
2: Una miqueta nerviós sí que estic, eh?
1: Ja entenem.
0: Sí. M'agrada perquè les teves fonts ens porten sempre a poder esbrinar el què de tot plegat. Sí. Jo crec que no caldria.
1: Vaig intentar tallar. Sí, Florenci, gràcies per el vostre testimoni.
2: Molt bé. Moltes gràcies a vostès.
1: Adéu, que vagi bé.
2: Adéu,
0: que vagi bé.
1: Ja entenem per què no li molesta, perquè, òbviament, aquest home no escolta res.
0: Fixa't que deia això de... Oh, és que aquesta gent em critiquen perquè tinc sempre el televisor alt, deia ell.
1: Clar.
0: Jo en tinc moltes coses,
1: jo entenc.
0: Clar, i evidentment, si algú no li molesta això de la palanca, doncs és el Florenci, dius que es diu, sí.
1: Florenci Casamitjana.
0: Sí.
1: Però,
0: Déu-n'hi-do, jo no sé d'on els treus, aquests personatges.
1: Bueno,
0: no, amb tot el respecte.
1: És la gent de Catalunya.
0: Sí, és veritat.
1: De Catalunya que...
0: Maco, doncs...
1: Jo voldria llançar un últim missatge al veïnatge de Calafell.
0: A veure.
1: De Calafell, que els petanqueros juguen un parell d'hores a la tarda.
0: Sí.
1: Anem a veure.
0: Jo crec que han de tindre més paciència amb el Florenci que amb la petanca.
1: Possiblement, per la petanca...
0: Ho estic veient d'aquesta manera, jo no ho sé, vull dir...
1: Bueno, doncs ara ja està, ja he complert el meu compromís amb la informació.
0: Maca la crònica. Sí. Començar amb la temporada amb una crònica d'aquest nivell.
1: Sí, nivell periodístic.
0: Nivell periodístic
1: Ja marca una mica el territori, la gent ja sap per on aniré aquest any.
0: A l'Ondas, aquest any, jo ni ho dubto.
1: A l'Ondas, a Mac, em donaran. Saps a l'Ondas, la Premi Ondas?
0: Sí, amb
1: tu, Mac.
0: Bueno, molt bé, digue'm, va.
1: Aquest temporada tenim frase del dia... Jo tinc doncs, una, m'he preparat una.
0: No, doncs tu mateix.
1: No sé si ja havíem parlat d'ell alguna vegada. Diu, qui no té feina, el gat pentina.
0: Crec que deu ser de les més repetides.
1: Allà ho havíem dit,
0: no? Sí,
1: jo pensava que era nova,
0: sí,
1: no?
0: Sí, jo m'imaginava aquell senyor, aquell venerable senyor italià assegut...
1: Italià? Per què italià?
0: Bueno, per allò que pentinen, no?
1: Com el Padrino.
0: Clar, que pentinen els gats. I ell anar pentinant el gat...
1: Però jo tinc una cosa a dir aquesta frase, que no havia dit abans, això segur que no.
0: No, tot això, aquestes
1: aportacions. Que qui no té feina, diu, el gat pentina, que té un gat... Tu saps que és molt car mantenir un gat? I una mascota en general, però un gat encara més.
0: Si la vols mantenir en condicions, és com tota la vida. Jo no sé si és car o és barat, però vaja.
1: Jo, per testimonis que m'han rebut de fa poc, que el gat tenia algun tipus d'enfermetat i l'han hagut d'operar...
0: Sí. No entrem en aquestes coses.
1: Són diners, eh?
0: Són molts diners.
1: Massa diners.
0: Costa més car l'operació de segons què d'un gat que una teva.
1: I tant.
0: T'ho dic seriosament,
1: En sèrio.
0: Tu tens gat, per cert?
1: No puc tenir gats, perquè els dic, tinc al·lèrgia.
0: Tu tens al·lèrgia als gats?
1: Tinc al·lèrgia als gats. Quan tinc un gat a prop, em poso estornudar.
0: Però quina mena de gats?
1: Qualsevol gat.
0: Mecànics, també?
1: No, els mecànics no.
0: No,
1: aquests no. En principi, amb aquests no tinc

0: sí, també, que ens explica de tant en tant el Reventós, sí, i què faríem sense aquestes,
1: sense aquestes, què faria, què faria.
0: Bueno, no, ens ha agradat molt. Va.
2: Vinga, anem al resum de l'estiu.
0: Al resum de l'estiu. Sí, molt bé. Resumeix-nos el teu
2: bueno,
0: estiu.
2: Bueno, jo crec que aquest primer punt jo crec que és compartit amb tothom.
0: Sí.
2: Massa calor, jo no sé allà on fotre'm. Jo...
0: S'ha dit.
2: Sí, veritat.
0: S'ha dit moltes vegades, sí, i és així. Màximes històriques, sí, sí. Les nits tòrrides de l'agost, sí, feia segles que no es donava.
2: Sí, o sigui, jo, mira que no solament he viscut dos segles, home, he viscut dos segles, no ho pot dir tothom, eh?
0: Jo també ho puc dir.
2: Tu també, per això.
0: Saps qui no ho pot dir-ho?
2: Em sembla que sí.
0: L'Alba.
2: Ah, efectivament.
0: L'Alba, si la nostra companya aquí de producció. Sí, sí. Tu, Alba, només has viscut un
3: segle, sí,
0: un segle, i jo no sé, eh? Jo et desitjo el millor. Però dubto que
3: en
0: visquis més d'un.
2: Sí, ens haurem...
0: Més de dos, potser no.
2: Bueno, qui sap, amb la intel·ligència artificial...
0: T'ho dic
2: després...
0: perquè aquí tens dos tipus que han viscut dos segles, sí, que no és poca cosa, que, no sé...
3: Està molt bé.
0: És molt respectable, això.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Per favor. Ens haurem d'acostumar.
0: Per favor.
2: No puc afegir res més, ja està. Ja.
0: Compte, hi ha gent, sí, que el seu avi, uh-huh, ha viscut tres segles.
2: Què dius?
0: Sí, home, gent que...
2: Ah, bueno.
0: Són més que centenaris, eh?
2: Sí, però aquests ja són molt pocs, eh?
0: Del 1900 o 1899.
2: Quasi
0: fins al segle...
2: Són com els que tenen el carnet del Barça, el 0003. Això ja és...
0: Vale, sí, vinga, t'escoltem.
2: Aquest estiu... tots els estius ja últimament ja anava més, però aquest estiu...
0: Sí.
2: El meu nivell de consum de síndries ha sigut excessiu.
0: És veritat que és, sí, un malalt de les síndries.
2: Sí,
0: és un malalt de les síndries.
2: M'he passat. Jo crec que he passat un límit,
0: sí,
2: perquè he de confessar que alguna m'ha durat 24 hores.
0: Sí?
2: I això no m'ha menjat allò.
0: No, és que jo
2: ri... És que se m'ha anat completament la flapa.
0: Però jo li he de dir a l'audiència, i t'ho dic en sèrio, Alba, que és que algú es pot pensar que això és broma. No. És que aquí podem dir bajanades, no. Però t'asseguro que tot és veritat.
2: Sí, sí.
0: I t'asseguro que aquest home està obsessionat amb les...
3: La síndria.
2: Sí, però, setmana no, de la flapa, però de manera espectacular.
0: No saps fins a quin punt.
3: Sí, sí. Home, la síndria és molt bona.
2: Clar, que aquí està, sí, el problema. Però...
0: Ma, si tu l'haguessis vist assegut, com l'he vist jo, assegut, amb un banc,
2: fer si
0: un forat a la síndria,
2: com si fossin pipes,
0: amb una canya però com de una canya de, no sé si de porcelana o de què, clavar la canya i com aquell que s'estava bevent, aquell que s'estava bevent un refresc,
3: com un coco,
0: sí, així mateix,
2: clar, si fos,
0: això ho he vist jo,
2: si fos una vegada a la setmana, però això quasi era molt,
0: què ha passat?
2: Massa seguit.
0: Què ha passat?
2: Però clar, què passa, com la síndria és pràcticament aigua,
0: sí,
2: doncs el doctor no em diu res, diu, tira.
0: Ah, aquell home tan entranyat.
2: El doctor Domènech diu, endavant.
0: El Domènech, clar. A vegades parla del doctor Domènech.
2: Sí. Em deixa, o sigui que tira milles.
0: I què ha passat? Vull dir, quantes síndries t'hauràs cruspit?
2: No sé, és que no m'atreveixo a dir el número, masses.
0: Jo però crec que no és que no... És que et fa vergonya de dir-ho.
2: També. Però
0: clar, el
2: tenir jo una personalitat addictiva...
0: Sí, a la síndria.
2: Jo per això mateix mai he provat les drogues. Perquè si no...
0: Tu en tens prou amb la síndria.
2: Jo tinc prou amb allò. No podria. Aleshores, però jo la síndria d'alguna manera també ho és, però bueno...
0: I això entra dins del resum de l'estiu.
2: Sí, també.
0: Has consumit síndria, sí, fins a punts...
2: Mira, no aprofito també a lligar-ho amb el següent punt, perquè clar, sí, vaig viure en primera persona l'eclipsi del 12 d'agost.
0: És veritat.
2: Jo estava a la zona on era eclipsi total.
0: Carai.
2: I abans, sí, de res, vaig fer una history aprofitant una síndria,
0: sí,
2: com celebrant l'eclipsi, vaig fer servir la síndria com si fos la Terra,
0: crec...
2: es posava davant d'un...
0: Sí.
2: Una llum que tenia jo i vaig recrear l'eclipsi abans que passés.
0: Crec recordar aquest episodi.
2: Aquí es va lligar eclipsi
0: i
2: síndria.
0: Va ser molt pedagògic per la gent, t'ho he de dir.
2: Un homenatge a Stanley Kubrick.
0: A veure, si queda fatal que comencis a mossegar després la síndria,
2: clar,
0: com aquell que no puc més. La síndria.
2: Vinga.
0: Et vas menjar textualment,
2: sí,
0: l'eclipsi.
2: L'Ater, sí, d'alguna manera. Doncs vaig viure l'eclipsi en primera persona.
0: Ah.
2: Al principi pensàvem que no el veuríem, perquè segons l'aplicació que va fer aquesta que hi havia del Ministeri de Ciència i Educació,
0: ens
2: sortia que on estàvem nosaltres, el sol sortia per sota de la muntanya.
0: El sol sortia per sota.
2: I clar, jo portava 2 anys esperant això i ara no, això no ho permeto, no?
0: I què va ser?
2: Pues treure muntanya. No, no. No, van pujar una mica, van pujar una mica més, com el que diu, treure la muntanya.
0: Cap amunt, vinga, cap amunt.
2: I vam trobar un lloc on allà veien que es veuria bé i vam pensar, no hi haurà ningú, perquè el poble on estava és un poble molt petit de l'interior de Castelló.
0: Sí, sí, festa.
2: Tu saps com estava jo? El dia de l'eclipsi?
0: Com Platja d'Aro en ple agost.
2: Mare Déu, per exemple, no, podria, no, es podia, no es podia moure una. Allà, i vaig aconseguir les ulleres aquelles un dia abans.
0: Que ajuste, però te les vas posar, suposo.
2: Sí. I no les tenia totes, eh? Perquè no les tenia totes, eh? Perquè dic, a veure si me la vaig a jugar.
0: No, et pregunto si te les vas posar, sí. Perquè he de dir, jo per respecte no he dit res, però ara ho he de dir, que ja fa estona que està mirant cap a una altra direcció, cada cop que em parla a mi, no sé si ho saps, però estàs mirant en una altra direcció. Va. Jo estic una mica més a la dreta. Sí. Ara, mira.
2: I t'explicaré per què passa això, perquè hi ha un motiu.
0: Va.
2: Durant tot el procés de l'eclipsi, tu mires amb les ulleres i s'anava poquet a poquet, com si fos un formatget, no hi havia problema. El problema va estar en el moment aquell que arriba, que arribava l'anillo de diamante. Vam tenir un problema perquè, clar, en aquell moment amb les ulleres ja no es veia res. Jo amb les meves no veia res.
0: Ja t'entenc.
2: I dic, algú falla aquí. Però em fotia molta por mirar, perquè dic, a veure si encara no puc mirar.
0: Sí.
2: I va haver-hi un moment que vaig mirar sense les ulleres.
0: Sí.
2: La imatge que tinc al cap no se m'esborrarà en la vida, perquè era espectacular.
0: Ah, sí?
2: Es veia com una bola de color lila.
0: Sí, brutal.
2: Però ràpidament vaig apartar la mirada, perquè, clar, en aquell moment, jo dic, ja em quedo sec.
0: S'ha de ser prudent. Escolta, que estic aquí, que vas mirant cap a la paret.
2: Sí, per això.
0: Mira més cap.
2: Però volia dir perquè des d'aquell dia, en el moment de l'eclipsi, sí que podíem mirar, la sensació va ser espectacular, és una cosa única.
0: És únic.
2: Jo no la tornaré a veure.
0: Jo no sé si irrepetible, home, n'hi ha cada any, d'aquells.
2: Sí, però ara es veu que hi ha aquell any que ve, hi ha un altre
0: al sud.
2: I els hotels ja estan plens, o sigui que ja...
0: Sí, i a Egipte, i a aquests llocs, Sevilla... Sí,
2: m'agrada molt, però no m'agrada viatjar. Què passa, aleshores, que dius que no em miro bé? La següent nit, quan vaig anar a dormir, tancava els ulls i quan movia els ulls de costat a costat veia com
0: una bola.
2: Un flash de...
0: Això passa.
2: No vaig poder dormir tota la nit. Et vols creure que encara aquesta nit, avui, aquesta nit abans de venir, he fet la prova i encara ho veia una mica?
0: I t'apareixen flashos.
2: Molt ràpid, però encara... Imagina que hagués mirat més.
0: Em fa por el que expliques.
2: No, però l'únic problema que m'ha quedat és que no em foco bé, però no passa res.
0: No has anat a l'oculista ni...
2: No he anat a l'oculista, però bueno, això s'arregla amb el temps. Bueno, ja porto massa temps, potser.
0: Jo t'ho dic...
2: No, ara fora conyes. Sí que és cert que... Però res, és una coseta, no és res.
0: Pampallugues.
2: No, però és residual, o sigui, és una cosa...
0: Ja, però sí que és cert
2: que la mateixa nit vaig estar... Bueno, no vaig dormir gaire bé perquè dic, què és això? Això no ha de passar.
0: Déu-n'hi-do.
2: Però la veritat és que... Bueno, no val la pena quedar-te sec per veure una eclipsi.
0: Entre les síndries, l'al·lèrgia als gats i les pampallugues, anem bé.
2: Després també vull destacar... Sí. Vam actuar a Menorca, Sant Lluís, vas venir tu de públic perquè estaves allà.
0: És veritat. Vaig vindre perquè... Sí. No, però és que a més en tenia moltes ganes.
2: Sí.
0: I t'he de dir que va ser genial, que m'ho vaig passar molt bé. I per ser justos. Van omplir la plaça de l'Ajuntament.
2: Sí, estava ple.
0: Que no tothom ho pot dir.
3: Caram.
2: Sí,
0: és veritat.
2: Amb el vull ser un bon Sant Lluïsser. Sí.
0: Van omplir la plaça de l'Ajuntament de Sant Lluís. Sí, és veritat, fa 5x4 la plaça de l'Ajuntament.
2: Bueno, però s'ha d'omplir.
0: Fora broma. No, hi havia una capacitat importantíssima. A més, amb aquella església senyorial i aquell escenari que teníeu, aquell escenari... Allò, ni quan ve un grup de rock conegut.
2: Bueno,
0: brutal. Se'l veia petit, amb ell. Mira si era gran l'escenari.
2: Se'l veia petit allà.
0: I, sincerament, molt maco, molt entranyable, les menorquines i els menorquins de Sant Lluís, un tracte bestial, i a mi em van convidar fins i tot a sopar, imagina't. No, t'ho dic en sèrio.
2: Sí, però és que nosaltres també, nosaltres a l'acabar, amb els convidats que teníem a l'escenari, el Dieguito i el Peyu,
0: Correcte!
2: vam anar, ens van convidar a sopar, sí, a l'associació que tenen ells.
0: Ah, és veritat que ell ho deia i jo pensava, deu ser broma. No.
2: Vam anar i
0: brutal.
2: Arribem al lloc, que era un carrer d'allà, que tenia una porta petita, i dic, anem, a veure on fotem ara.
0: A veure què passarà.
2: Baixem, hi ha com una espècie de bar amb unes taules, no hi havia ningú, però si tirava recte, hi havia com una sala al fons, amb ma vida, he vist el que vaig veure aquella nit allà.
0: Què vas veure?
2: Una sala immensa,
0: sí,
2: amb una taula, hi havia 50 homes allà, de l'associació,
0: sí,
2: aquesta.
0: Sí, sí,
2: aquesta. Amb una cuina immensa allà. Uh-huh. Estàvem menjant de tot. Bueno, va ser increïble. És que en ma vida havia vist un lloc així.
0: Jo ho deixaria aquí perquè estem fent ràbia. Estem fent ràbia.
2: Pues ho sento perquè...
0: No, però tu dius, sí, seriosament, entranyable, Sant Lluís,
2: sí, sí,
0: quin lloc més maco. Jo et diria la Menorca profunda.
3: Sí, sí.
0: Molt a prop de Maó, per cert.
2: Sí, sí,
0: molt a prop,
2: sí,
0: de Maó.
2: Sí, sí.
0: I què vols que et digui? És un record que m'enduré per sempre.
2: Jo vaig quedar encantat.
0: Jo és un record que m'enduré per sempre. Sí, sí. I que consti, no sempre es pot dir de vaig fer un bolo a Menorca i un amic va vindre. No tothom et ve,
2: no,
0: eh?
2: No.
0: Tothom et ve.
2: No, que estic en una cala.
0: Sí, No. Vaig anar-hi expressament per veure-ho.
2: Això em sembla que va ser el 21 d'agost, i el 24 d'agost teníem, sí, el bolo també a Ses Salines, a Mallorca.
0: És veritat, va passar d'una illa a l'altra, sí, com aquell carrer.
2: Sí, però quan jo havia d'agafar el bol d'aquí al Prat i anant cap allà, sabeu què és la maniobra go around? Amb un avió, quan fa una maniobra que es diu go around?
0: Jo no sé, tu has patit alguna maniobra d'aquestes?
2: Pues millor que te la patiu. No sé. Que això què és? Sí. Que quan l'avió va aterrar,
0: sí,
2: el pilot comprova que les condicions no són òptimes i torna a pujar cap amunt.
0: Ah,
2: i això es va passar.
0: És un amago. Perdona que ho digui d'aquesta manera. És un amago. Que baixem. No, vamos otra vez. I puja un altre cop i se'n va.
2: Hi havia tempesta a Son Sant Joan i amb el primer intent el pilot ens va dir que no ho veia clar. I que ho tornaria a intentar una altra vegada.
0: Uh-huh.
2: Clar, les turbulències que vam viure, jo no les havia experimentat a la meva vida.
0: I la gent dels que estàveu, doncs, asseguts, evidentment, els viatgers,
2: sí,
0: aixecàveu les mans com si fos el dragó.
2: No. Jo diria que al contrari. Jo m'agafava... Però la meva preocupació no era que caigués l'avió.
0: Com has dit que s'anomena?
2: Go around. La meva preocupació no era... O sigui, jo quan pujo un avió,
0: sí, sí, sí,
2: la meva vida la regalo al pilot. No,
0: sí,
2: no depèn de mi. Aleshores, jo no tinc por a l'avió perquè jo no puc fer res. O sigui,
0: Si no depèn de tu,
2: clar,
0: què has de fer? Si has de trencar el cap?
2: No estava tranquil del tot perquè dius... Però la meva preocupació no és que caigués l'avió. La meva preocupació era que l'avió aterrés a un altre aeroport. Perquè dic, jo què foto allà?
0: Sí, però és que si fas masses go-arounds, vés a saber si no vas a parar a Pamplona. Jo
2: què va fer el pilot? Ens va portar una altra vegada a Barcelona. Ens va retornar a Barcelona una altra vegada.
0: Sí? I veu haver de...
2: Vaig anar a Barcelona i vam haver d'esperar que em donessin un altre vol per anar allà.
0: Bueno.
2: Què passa? Que el vol era a les 8 i em van donar el vol a 3:15, em farà efecte.
0: No em diguis, sí? I per tant...
2: No vaig poder anar. El va fer el meu company, el Dani Morlà, amb el convidat que teníem.
0: Carai.
2: I no es va anul·lar, allò no...
0: Quina llàstima.
2: No vaig poder anar per això. Sí.
0: Molt bé. Bueno, escolta'm, molt ben resumit, no sé si et deixes alguna cosa.
2: Sí, tinc un altre vol que vaig tenir, aquest ja era jo sol.
0: Sí.
2: Vaig anar, no diré la localitat, vaig a una bonica localitat del Segrià.
0: Ah, i ja està.
2: Sí, no diré...
0: No caldria. Tan malament va acabar això?
2: Bueno, a veure, vosaltres jutgeu a veure què us sembla.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo crec que hi ha un moment de l'espectacle on jo faig un número de mentalisme i és que em tapo els ulls amb una corbata i faig un mentalisme.
0: Sí, això és molt típic d'ell, també. Sí.
2: Què va passar? Resulta que quan vaig posar... I ho vaig descobrir després. Jo em poso la corbata... Els ulls...
0: Però la corbata és d'algú?
2: No, és meva, és meva.
0: Ah, és teva.
2: La corbata és molt personal. No, deixa. Saber que han fet... No.
0: Val.
2: Jo sé, la meva corbata sé on ha estat.
0: Val. És veritat.
2: I resulta que quan trec la corbata, sí que vaig veure que hi havia menys gent. Però dic, bueno, la gent que...
0: Aquí... Ah, sí?
2: Sí, vaig veure...
0: Tu et poses la corbata,
2: sí,
0: fas el número... de mentalisme i després et
2: treus. Jo era fruit del mentalisme que vaig fer. Però no li vaig donar gaire més importància.
0: Ja.
2: Quan em vaig adonar compte de la magnitud de la tragèdia va ser després que vaig veure un comentari que va deixar una senyora molt amable a una publicació que van fer.
0: Sí.
2: Dient, li ho deia a l'organització.
0: Ah.
2: Ei, nois, aquest dissabte us heu lluït. Quan s'ha posat la corbata, ha marxat mig públic.
0: No,
2: i allà vaig ser conscient
0: no pot ser.
2: És a dir, però fixa el detall.
0: Això és ser traïdor, eh?
2: No.
0: De posar-te... de dir, esperem que l'artista es posi la corbata per fugir.
2: Sí, però
0: això és lleig.
2: Però a la vegada... Jo crec que va ser, després pensant-ho, va ser un millor de l'espectacle que explica que la gent es va esperar, no va marxar a Dakar, no. Es va esperar a no veure, que jo no vegués res,
0: sí,
2: per fotre el camp.
0: Sí.
2: Tu creus que...
0: Això és una...
2: Per una part està molt bé...
0: Una broma de mal gust, clar, que diuen.
2: Però jo trobo, vaig trobar el millor del sol.
0: Però tu no has esbrinat a què venia això? Que va ser algú que no sé, li va dir al públic ei, marxem quan no em miri.
2: No, perquè hi havia gent d'edats
0: yeah.
2: I potser tenia altres coses a fer. No passa res.
0: Però el número dura molt? Perquè, esclar, jo m'imagino, si estàs amb els ulls tapats...
2: A
0: 3/4 d'hora, doncs entenc que quan et treus la venda ja no hi ha ningú.
2: Jo vaig notar, quan em poso a la venda i faig aquest número i vaig al públic, sempre tinc una ajudant allà que m'ajuda a no caure.
0: Sí, perquè tu ets un home transparent. Clar. I si tapes els ulls, te'ls tapes.
2: Me'ls tapo de veritat.
0: Sí.
2: Jo normalment quan faig això, hi ha una mica de xarinola per allà, però jo vaig notar que com estrany...
0: Sí.
2: Una energia estranya, que després ho vaig entendre tot.
0: Com un buit.
2: La gent marxava.
0: Sí, com un buit. Vas notar com un buit.
2: Però, de veritat, esperar que jo no veia res per marxar...
0: Jo ho trobo lleig.
2: Per una banda és lleig, però per l'altra és realment còmic.
0: Caldries cercar, això ho hauries de fer, cercar l'instigador d'això, perquè sempre comença per algú. Aquest és on has d'anar espetegat a dir...
2: Sí.
0: Vostè, què tenia contra mi?
2: No, però jo...
0: Per fer això.
2: El públic sempre s'ho verà, si ho vol... Escolta, si volia...
0: No m'ho havien dit mai, de dir... Faig un espectacle, Alba, tu no sé si ho has vist mai...
3: La gent desapareix.
0: Sí. No ho havia vist mai.
2: A veure, clar, si jo parlo... En un altre lloc diria que... El número mentalisme provoca la desaparició de la gent, però no aniré amb troles aquí la gent de la República Santboiana.
0: Entre tu i jo, no ho escampis massa.
2: No, veritat.
0: A veure, tu ara ho has explicat aquí, i entre família, les amigues i els amics que ens estan escoltant i tal, dius, vale, entre nosaltres. Això queda entre nosaltres. No ho vagis escampant massa.
2: No, però és que jo...
0: Creu-me.
2: Quan veig una miqueta de comèdia, és com, a mi és com que si em poso un carmel no puc evitar...
0: Ho trobo
2: tan espectacular.
0: Però si jo ho dic per tu. Però si jo ho dic amb tot el carinyo. Sí, jo ho dic per tu.
2: No
0: ho escampis.
2: Com publicitat no ho fa...
0: No ho posis al currículum.
2: No
0: ho posis al currículum. Quan pujo dalt d'un escenari, si em tapo els ulls quan
2: entrec
0: la venda ja no hi ha ningú.
2: No
0: ho escampis.
2: No ho escampo.
0: Creu-me.
2: Vale.
0: Si ho podem evitar, ho evitem. Sí. Molt bé. Haurem de fer un go around.
2: En fem un go around. No, però aterrem de veritat, o què?
0: Aterrem i ens
2: perquè anem. Perquè el go around és que no aterres.
0: No, per això, voleu que fem un go around abans de marxar?
2: Vinga.
0: A la que jo digui tres, eh?
2: Sí.
0: Vale? Una, dues i tres.
2: Però això sembla el Dragon Khan, eh? Ara sí que era el Dragon Khan, això, eh?
0: Pràcticament és un go around.
2: Go around.
0: Molt bé. Farem un go together.
2: Bona tarda.
0: Sí.
2: Bona tarda. Bona nit i tapa't.
0: Sí, farem un rap i ja marxarem.
2: Molt bé, molt bé.
0: Bueno, escolta'm una cosa. Què t'he de dir que no sàpigues? No sé si et queda alguna cosa, queden 2 minuts.
2: No, ja ho deixarem per la...
0: L'Alba no sap que tu, a més, també fas l'horòscop.
2: Sí, però avui no... Anem a la sinceritat. Jo l'horòscop me l'invento al reciclo de fa 2 o 3 setmanes.
0: Mira, aquí estaríem una mica com el tema de la venda.
2: Sí.
0: No cal que ho diguis.
2: Clar, però és que no puc evitar... Jo soc transparent.
0: Sí.
2: No puc evitar-ho.
0: No cal que ho diguis.
2: No cal que ho diguis.
0: El tema de les síndries i d'això...
2: Sí.
0: Et pot perjudicar una mica, però dius, mira...
2: Clar.
0: això no,
2: però,
0: no ho
2: home, com a còmic sí que em vull guanyar la vida, però com a horoscopista, no, la re- no, no, realment m'és igual.
0: També és veritat.
2: Sí, o sigui, no,
0: fet per fet.
2: No seré horoscopista.
0: Bueno,
2: no diguis mai, no veuré blat d'aquest sac, no, no, o alguna cosa així, sí, no me'n recordo, bueno, ara com es diu la frase.
0: Però has de fer alguna... Vam dir la temporada passada, ja sí, et farem un encàrrec de fer unes cròniques i unes coses que molt especials. Ja en parlarem, ja en parlarem.
2: Sí, sí, jo estic obert a tot.
0: Bueno, doncs escolta'm una cosa, Josep Maria, t'hem de dir que molt agraïts a això que deia per estar amb nosaltres una temporada més, per la confiança i per, pel teu compromís amb la sí, ràdio pública, amb la República sí, Santboiana. Ens agrada el safareig amb la signatura del senyor Reventós. Endavant, les síndries, ja et portarem. Vinga, síndries sí, si escau. I això, fem un go a Ron ara.
2: Fem, anem a fer-lo.
0: Sí?
2: Vinga, endavant.
0: I que serveixi com a comiat, d'acord?
2: Sí.
0: Doncs, Alba, tornem el dilluns, no? Sí?
3: Tornem,
0: sí, no?
3: El dilluns.
0: Tornem el dilluns. Ara baixarem les persianes.
2: Sí, amb el greix que he portat perquè no, no ah, grinyoli.
0: Que vagi molt bé, eh? Fins
2: igualment,
0: la setmana.
2: Igualment, adeu, fins divendres que ve.
0: Una, dues i tres. Bon cap de setmana!

0: Bon dia, són les 11. Comença amb les qüestions prèvies al judici a Tarragona pel conegut com a cas Inipro per una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. Un dels acusats, l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, està convençut que 13 anys després podrà demostrar la seva innocència. Tensió en el trasllat dels migrants acampats a la platja del Trampolín de Ceuta a les instal·lacions d'acollida al port de la ciutat. L'operació ha començat a primera hora del matí amb un ampli dispositiu policial que intenta evitar les corredisses dels qui no es volen quedar sense una de les 2.000 places disponibles. Des d'avui i fins diumenge, els russos voten al nou Parlament, on la victòria del partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, es dona per feta. Són les primeres legislatives des de l'inici de la guerra a Ucraïna, un conflicte que s'ha fet present avui amb un intent d'atac a Moscou i que ha capitalitzat la campanya electoral. Es disparen les importacions de cotxes usats davant l'augment de la demanda de vehicles d'ocasió. Fins al mes passat a Catalunya se n'havien venut uns 12.000, la majoria de més de 10 anys i procedents de països europeus. L'endemà d'una nova jornada de caos a Rodalies per l'aparició de forats provocats per les tempestes, Adif parla de fet puntual. El responsable de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, Ángel Contreras, assegura que el punt s'havia revisat dins el repàs general a la xarxa i ho desvincula de l'esvoranc que va aparèixer amb un Montcada i Reixac. Aquesta tarda arrenca una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Ho fa sota el lema Molt per veure, molt per llegir. I tindrà com a escenari una vegada més el Passeig Lluís Companys de Barcelona. Enguany hi ha una clara aposta per fer créixer la part lúdica i per atraure els prescriptors de llibres que fan servir les xarxes socials i el podcast. I avui s'inaugura una nova edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià, per on desfilaran, entre d'altres, figures com Brad Pitt, Naomi Watts i Rami Malek, al cinema català, i serà present amb una trentena de treballs amb dues pel·lícules en competició. Els esports.
1: L'Espanyol obre avui la setena jornada de Lliga rebent l'Elx a les 9 del vespre. Els blanquiblaus, vuitens amb 7 punts, busquen el tercer triomf de la temporada. Demà jugarà el Barça al camp del Sevilla amb el dubte de Joan Garcia per molèsties al genoll dret. El Barça femení, per la seva banda, visita avui l'Alavés a les 8. I a la Lliga de Futbol Sala, avui doble presència catalana a 8:15, Oparrulo Indústria Santa Coloma, i a les 9, Barça Peníscola.
0: I el temps, fins a primera hora de la tarda es pot reproduir algun ruixat al litoral i al prelitoral des del Maresme fins al Tarragonès. A la tarda pot caure alguna pluja aïllada al nord-est. Moltes màximes entre els 22 i els 27 graus, els valors més alts tocant els 30. El cap de setmana serà assolellat. 3CAT Info.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11:06 al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi de Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual els divendres, el cinema en la primera part del programa serà el protagonista. Per una part, parlarem amb un dels socis que gestiona els cinemes Can Castellet de Sant Boi, el col·laborador del Dies de Ràdio des de l'any 2010, el Josep Vilella. Amb ell comentarem com ha anat aquest mes d'agost als nostres cines i, d'altra banda, el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, com sempre, ens recomanarà les seves pel·lícules. També avui parlarem d'una novetat editorial, i és que el passat dia 2 de setembre es presentava a Can Massellera el llibre L'Ofi del Papi és una ambulància del santboià Miquel Àngel Grima. Avui el Miquel Àngel ens acompanyarà una estoneta per parlar d'aquest, el seu primer llibre. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui divendres obrirem i recordarem un espai del comerç de proximitat, aquest espai del Pacte de Ciutat, amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. Avui obrirem la porta de PGP, Instal·lacions i Reformes. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres marxant a l'any 2014, quan la cantant i compositora dels Estats Units, Taylor Swift, s'ubicava a la primera posició de la llista dels Estats Units amb Shake It Off, que sona així.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: I 13 minuts al matí, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, parlant de cinema i iniciant aquest espai de cinema amb la banda sonora de la pel·lícula, ja no sé, ja només de l'estiu, sinó segurament de l'any, que és aquesta nova entrega de la qual ja parlàvem abans de les vacances d'estiu de Spider-Man. I també abans de les vacances va ser el dia 24 de juliol quan presentàvem en aquest programa la nova empresa que es faria càrrec de la gestió del cinema Can Castellet de Sant Boi, Cinemes Assigec Sant Boi SL, i que un dels socis, juntament amb l'Albert Vilà, és el Josep Vilella, que és col·laborador del Dies de Ràdio des de la inauguració dels cinemes, és a dir, des de l'any 2010, i que avui torna a estar amb nosaltres. Què tal, Josep? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Doncs ens vas acompanyar aquell divendres, el dia 24, també el darrer programa, el dia 31 de juliol, i ja vam anar comentant quin seria el camí o el nou camí del cinema Can Castellet a partir d'aquell moment. Bé, i ara la pregunta és com ha anat el mes d'agost? Molta feina, suposo, no?
1: Mira, et prometo que no em torno a quedar un cine amb mes d'agost. Sí. Perquè, escolta, tothom de vacances, tothom aquí, aviam, lo normal, no? Però, clar, el CINAC funciona tots els dies, no? I nosaltres hi havia moltíssima, i encara hi ha, molta feina per fer allà dintre. Feina d'aquesta que dic jo que no es veu, però que s'ha de fer perquè l'espectador pugui gaudir perfectament d'una sessió de cine, una experiència de cine, a l'acte social que és el cine i tot això.
0: Mm-hmm. Parlarem de les pel·lícules que tindrem a partir d'avui a la cartellera, però evidentment hem de comentar les pel·lícules o la pel·lícula, no? en singular, que ha triomfat als cinemes aquest estiu. A nivell mundial ha estat Spider-Man, imaginem que Sant Boi no ha estat diferent, no?
1: Sant Boi ha estat exactament igual, exactament. És molt raro que una pel·lícula destaqui més en un lloc que en un altre, a menys que sigui una cosa molt local, no? Per exemple, Balandrau a Vic ho va rebentar-ho i és la pel·lícula de l'any, lògic, no? Sí. Però si són situacions normals, evidentment la número 1 és Spider-Man, la número 2 és l'Odissea i la número 3 és Minions. O sigui, no falla, sota cavallo rei.
0: Així és, així ha anat, no?, a Sant Boi 2.
1: Sí.
0: Milions, mil milions, dos, no? 2,2 mil milions de dòlars ha recaptat a nivell mundial. Ha estat una estrena que jo no sé si inclús els ha sorprès, no sé, els que van pensar amb aquesta nova entrega de Spider-Man. Què n'opines, Josep?
1: Jo, que no, ni de conya. Mm? Ni de conya, perquè anem a veure una cosa. Una de les avantatges que té tants títols de Spider-Man 1, Spider-Man 2, la visió del Sam Raimi, després la visió del director, després la visió d'un altre director, que és el d'ara, i tot això, clar que fa, tenen uns números acumulats de lo que ha fet la pel·lícula. Aleshores, ells agafen i diuen, bueno, pues amb el que han fet amb els anteriors Spider-Mans, aquest Spider-Man farà això, no? Jo llavors jo tenia previst, dic Spider-Man, dic, segurament serà la segona barra tercera de Can Castellet, no? Perquè la cosa la tenia clara l'Odissea, però després la segona tenia clara, serà o Minions o Spider-Man, Spider-Man o Minions, no? Però una rebentada de taquilla tan forta com ha fotut Spider-Man, que va, ni de conya. Ni de conya, però bueno, ja, jo sempre dic que quan més anys portem i més ens creiem que en sabem, menys idea en tenim. El públic té l'última paraula, tu, i ja està. I li ha donat per anar a veure l'Spider-Man a tot el món, i que en Castellet no ha estat una excepció.
0: Bé, doncs, sí, ha estat bé, moltes Spider-Man més que vingui, no?, per planar els cinemes. De fet, ja diuen que aquesta ja continua, que ja la saga continuarà, sí.
1: Sí, correcte. I això el que ens fa veure és de que la d'Avengers, que vindrà pel Nadal, doncs també ho rebentarà. Ara sí que amb els números que han tingut els anteriors Vengadores, els números que ha tingut aquest Spider-Man, i ficar la nova entrega de Los Vengadores pel Nadal, ja et dic jo que Los Vengadores al Nadal és la pel·lícula del Nadal, sí o sí. Molt m'estranyaria equivocar-me.
0: Doncs clar, ara et presentem no tant com a cap de programació, sinó com a soci, juntament amb l'Albert Vilà, que gestioneu amb Cinemes a Sitges, Sant Boi S.L., el Cinemes Can Castellet de Sant Boi. Aquesta experiència, dius ara, al mes d'agost, de moltíssima feina, també amb alguns canvis que ja ens presentaves al mes de juliol, pel que fa doncs, a disposició, pel que fa, per exemple, amb la introducció al 100%, amb la màxima qualitat dels 3D, també amb la programació de l'òpera, amb un preu molt reduït del cinema també els dimarts, i moltes coses més que anirem coneixent properament, oi, Josep?
1: Sí, sí, continuem. Mira, aquest dematí era d'acabar de tancar la temporada d'òpera, que ja et dic jo que vindrà fortíssima la temporada d'òpera.
0: Òpera en directe, per cert, òpera en directe, oi?
1: Sí. La cosa està en que farem moltíssima òpera en directe i després dels diferits que són gravats en directe però no s'emeten aquell dia, doncs en farem, diguéssim, de que pràcticament em sembla que al voltant del 70% és directe i el 30% serà gravat, no? Amb això sí que vull destacar també la col·laboració que tenim amb la biblioteca d'aquí, de Sant Boi, i li envio un salut a la Maria José si ens està escoltant, perquè es faran d'algunes òperes, s'ha seleccionat que la biblioteca farà xerrades per la gent, pels socis de biblioteca i qui vulgui anar, un expert xerrarà d'aquella òpera i després al cap de 2-3 dies, 4-5 dies, una cosa així, aquella òpera de la qual s'ha xerrat a la biblioteca es farà en el cine de Can Castellet. Però, vamos, en total crec que tinc programades unes 14 òperes o així. O sigui, el calendari va des d'ara a l'octubre fins al mes de juny. I pràcticament em sembla que n'hi ha dos per mes.
0: Molt bé, doncs estarem pendents també d'aquesta programació. Deia que, novament, una aposta pel 3D. De fet, ja ho heu demostrat aquest estiu també, perquè s'han vist pel·lícules, s'ha vist la pel·lícula en 3D també, oi?
1: Sí, correcte. De fet, el que volem impulsar el tema del 3D aquí a Can Castellet, perquè hi ha un equip que no es feia servir, la veritat. Bueno, sí, havíem sabut servir, però de manera molt puntual, no? Aleshores, doncs, bueno, l'Albert i jo, a la resta de cines que gestionem, doncs el 3D té la seva importància. Aleshores, quan una pel·lícula tenim proposta en 3D, si veiem que aquella pel·lícula té un què, té un sentit al fer-la en 3D, com és l'Spiderman, doncs tirem milles i fem aquesta pel·lícula en 3D. O sigui, si Los Vengadores, per exemple, finalment hi ha còpia 3D, doncs segurament la farem en 3D. Si entremig tenim pel·lícules en 3D que considerem interessants de fer-les, doncs també la farem en 3D. Els equips estan perfectament ajustats i tot, i ja dic, i l'Spiderman va ser una delícia veure-la en 3D.
0: Ara que parles de temes d'ajustament, ja ens deies en el seu moment, el passat 24 de juliol, que també al Cinemes Can Castellet, evidentment, ajusteu els preus, que continuareu amb aquesta línia. Evidentment, el dia de l'espectador doncs segueix igual, però els dimarts què fareu?
1: Bueno, el dimarts anem a veure. El dimarts hi ha una cosa que a tot Espanya es fa el dia sènior, ¿vale? Llavors, el dia sènior són les entrades a 2 euros per majors de 65 anys. Aleshores, Can Castellet no s'ha pogut enganxar en aquesta promoció, vale? És una cosa que, aviam, és una cosa que fa l'Estat, vale? Aleshores, l'Estat fixa unes regles, però, claro, quan es van fixar aquestes regles, nosaltres no teníem el cine. Llavors, clar, a la que nosaltres hem agafat el cine, hem intentat entrar dintre del cine sènior, però no se'ns permet per les bases que hi ha per entrar dintre del cine sènior. És a dir, que fins a l'1 de juny de l'any 2027, que serà quan es tornin a obrir aquestes bases per poder entrar dintre del cine sènior, fins aleshores Can Castellet està fora del cine sènior. Aleshores, l'Albert i jo, el que hem fet, perquè, clar, els dimarts abans Can Castellet també estava tancat i ara els dimarts està obert, no? Per fer un valor atractiu a vindre a Can Castellet tenim dues coses, tres. Bueno, ara tenim el cicle de cinema francès que està en dimarts i dijous. Després tenim el tema de les òperes. El tema de les òperes, hi ha molts directes que són en dimarts, el qual també ens va bé per potenciar el dimarts. I el tercer és que l'Albert i jo hem creat el cine Top Senior, per no dir el cine sènior, que entraríem en conflicte, sí. Li diem cine Top Senior i fem que els majors de 65 anys, a la primera sessió, totes les pel·lícules que comencin abans de les 6 i un minut, vale, pagaran 3 euros.
0: Déu-n'hi-do, 3 euros només.
1: 3 euros, sí, ho fiquem a 3 euros, perquè volem, o sigui, hem de potenciar moltíssim aquest cine. Aquest cine té un recorregut, l'Albert i jo li veiem que aquest cine té un recorregut per la part de dalt molt, molt important, que hi ha massa crítica de gent i tot, i aleshores hem de fer que la gent surti de casa seva. I aleshores, pues, un dels motius de tindre-ho d'obrir els dimarts és aquest. El cicle, per exemple, que hi ha ara de cinema francès, òperes que hi hauran en dimarts i que tots els dimarts farem el Cine Top Senior a 3 euros la primera secció. Diem totes les pel·lícules que comencin abans de les 6 i un minut. Per què? Perquè hi ha moltes pel·lícules que les fiquem per començar a les 6. Mm. Entens? Sí. I així, d'aquesta manera, com que comencen abans de les 6
0: i un minut clar,
1: es paguen a 3 euros.
0: Fantàstic, doncs molt bé, molt bona promoció.
1: Sí.
0: Ens vas dir també en el seu moment que l'aposta en les versions originals continuarà, evidentment.
1: Sí, sí, bueno, aquest estiu, ostres, ara m'enganxes, però aquest estiu hem fet, l'Spider-Man l'hem fet també en versió original, hem fet l'Odissea en versió original, hem fet la de Walk Street en versió original, ara aquesta setmana passada han fet el Pràcticamente Màgia, també l'hem fet en versió original, i no sé, i segurament me'n deixo alguna. Cronos, per exemple, que podia haver entrat doblada al castellà, vam dir que no, i va entrar en català, al igual que també el detectiu Conan ha entrat en català i ha entrat també en versió original. El Tadeo Jones va entrar en castellà i en català també, perquè hi havia còpia en català. I doncs aquesta és la idea. La nostra idea és que quan tenim la pel·lícula que se'ns proposa estrenar, mirem molt els formats i les versions que té aquesta pel·lícula. Mm. Aleshores, intentem inquibir sempre, pues, que si la pel·lícula té versió catalana, això és innegociable. Entraran passes en català, vale? Encara que, malauradament, no és que funcionin gaire bé. Però entrarem passes en català. I llavors, depenent de la pel·lícula, pues, entrarà també en bosse o no entrarà també en bosse. Això és una cosa que anem mirant cada setmana. Cada setmana es va mirant.
0: Fantàstic. Doncs aquesta setmana tenim El Coyote, tenim Resident Evil, Pràcticament Màgia 2, Un Plan Perfecto, Tadeo Jones, i volíem preguntar com ha anat Cronos i El Ser Querido, dues de les pel·lícules, doncs, que estan tenint força èxit aquests dies, a l'espera de La Bola Negra, que crec que arriba el 20 i poc, oi?
1: 25. Mira, ja t'ho dic jo, La Bola Negra ho rebentarà tot.
0: Sí, sí, oi que sí? Sí.
1: Ho rebentarà tot. Mira, jo només us donaré una dada perquè la tingueu en compte. A 14 dies de l'estreno, la pel·lícula que més ben anticipada portava a Espanya era Torrente.
0: Sí.
1: Vale? A 14 dies de l'estreno, la segona pel·lícula amb més entrades anticipades, això estic dient a nivell d'Espanya, és La Bola Negra. I la tercera, perquè us feu una idea, la tercera és L'Odissea.
0: Bé, doncs.
1: O sigui, que La Bola Negra, amb venda anticipada, està anant per sobre de l'Odissea. Nosaltres, aprofito per dir que el tema de les vendes anticipades l'hem reforçat moltíssim. Per exemple, si voleu comprar entrades de La Bola Negra, ja podeu comprar les entrades de La Bola Negra. I si voleu comprar al marge de les pel·lícules que tenim amb cartell, que també es pot fer. Però La Bola Negra i En el Corazón de la Bestia, que també és l'altra gran estrena del dia 25, ja fa una setmana que es poden comprar les entrades a Can Castellet. Podeu entrar a la web i ja podeu comprar la vostra entrada.
0: Fantàstic.
1: Perquè La Bola Negra... encara hi molt, i té, ens fa una mica la putada perquè dura 2 hores 40.
0: I és difícil per encaixar-la, no?, després amb els següents horaris, no?
1: Ni t'explico, perquè clar, és que a més hem tingut que fer un preencaje sense saber clarament el que tindrem aquella setmana. Perquè sí, aquella setmana tindrem la bola negra i en el corazón de la bèstia, no? Aquestes dues hi seran. Però clar, com encaixes aquestes pel·lícules sapiguent que n'hi hauran 4 o 5 més que de moment no saps el que faràs amb ella. Amb la qual cosa, pues amb el Didac he jugat una mica així a fer càbales, a fer màfia, com la pel·lícula de la Bullock i la Kidman, i hem dit, anem a tirar per aquí, i és el que hem fet. Però d'aquesta manera la gent pot comprar ja les entrades de manera anticipada per aquestes dues pel·lícules, al marge de per les pel·lícules que té aquesta setmana. Hi ha hagut, perdona, també, gent que m'ha preguntat que es mencionava allò del Coyote. Coyote no entra en català simplement perquè no hi ha versió catalana.
0: Perquè no hi ha versió en català.
1: Sí, clar, exactament. Si no, sí que l'haguessi entrat també, que hagués tingut un parell de passes en català. Però clar, és que jo el que no puc fer és que si una pel·lícula no té versió catalana, socorro, jo què creus que haga? No puc fer res.
0: No, això està claríssim, clar. Per cert, dèiem La bola negra, aquesta expectació, m'imagino que ja era prèvia a ser escollida pels Oscars, perquè ja se'n parlava molt de la pel·lícula.
1: Era prèvia, però no prèvia, no. Molt prèvia. És que fins i tot abans de que fossi escollida per l'Acadèmia junt amb el Ser Querido i Los Domingos, ja tenia la seva expectació. A més, clar, molta culpa d'això ho té el grup Mediaset, perquè no paren d'anunciar la pel·lícula per la tele, eh? No paren d'anunciar-la. I, bueno, pues sí, s'ha generat una expectació amb La bola negra, bueno, amb el premi que va tindre Cannes de millor director, directors, pues és d'esperada que la pel·lícula aquí funcioni molt, i per això aquest ha sigut un dels motius per ficar-la ja en venda anticipada i que la gent vagi fent.
0: Cronos i El Ser Querido, com ha anat?
1: Molt bé, molt bé. Cronos em feia una mica de por, perquè ja saps que li tinc por en el català a Sant Boi, vale? Però ens vam negar rotundament a entrar-la en castellà. Vam dir, no, aquesta pel·lícula entra en versió original catalana, amb tots els seus passes. O sigui, no entrarem Cronos, perquè, clar, jo era el que deia, és que no m'imagino el major Trapero hablando castellano, con todos los mil respetos.
0: Sí.
1: Era una cosa que deia, bueno, que això és el que sempre us he comentat durant tot el temps que he estat amb vosaltres, que jo, si n'ha doblat en català, bueno, pues vale, tira que te vas. Però jo el que vull són produccions catalanes en català.
0: Sí, ens ho has dit sempre, és veritat.
1: Ho he dit sempre, no? Sí. I aleshores, pues ja et dic, Cronos, home, jo et diria que Cronos i El Ser Querido deuen estar la quarta i la cinquena, eh?
0: No, molt bé. I continuen, per això aposteu per elles, eh? Continuen.
1: Continuen. I és un dels petits problemes que segurament tindré pel dia 25.
0: Clar, amb La bola negra, clar. Clar.
1: Exacte, però sí, tant Cronos com El Ser Querido, la veritat és que les dues han funcionat molt bé, millor Cronos que El Ser Querido, però les dues, ja et dic, la Cronos segurament seria la quarta i El Ser Querido seria la cinquena, eh?
0: Molt bé. Per tant, satisfets, encara que hi ha molta feinada encara per fer, satisfets, no?, d'aquest estiu, primer estiu com a gestors al 100% dels cinemes, no, Josep?
1: Satisfets. El mes de setembre, evidentment, té la caiguda que ja està prevista de tot el mes de setembre, però bueno, jo ja amb el soci li vaig dir, dic, ojo, que el tema del 25 de setembre amb la bola negra i El corazón de la bestia farà girar el mes de setembre envers l'any passat.
0: Molt bé, doncs.
1: Perquè estic segura que els 5 dies que faltaran per acabar el mes hi haurà una injecció d'espectadors al cine força, força interessant.
0: Molt bé, doncs ho anirem comentant i per això estarem aquí el Dies de Ràdio. Josep, que vagi molt bé, ens retrobem aviat. Ara marxes uns dies de vacances, oi, la setmana vinent?
1: La setmana que ve, Vicenç, si marxo uns dies de vacances, perquè falta'm fa. Però el divendres de la setmana següent, no pateixis. Fantàstic. Truca'm, que et podré atendre perfectament.
0: Fantàstic. Que vagi molt bé. Gràcies, Josep. Una abraçada.
1: A vosaltres. Adéu.

Doncs amb la banda sonora que ja sona de fons de El Ser Querido, aprofitem per recordar, ara ho dèiem amb el Josep Vilella, però insistim en les pel·lícules que tenim als cinemes Can Castellet de Sant Boi, aquesta, El Ser Querido, també Cronos, Tadeo Jones, Un Plan Perfecto, Prácticamente Magia 2, Resident Evil i Coyote contra Acme. I és moment també d'obrir línies telefòniques, us atendrem per la via interna i també us hem de dir que avui mateix no tindrem encara aquestes invitacions, però sí que reservem les invitacions a les quatre persones que ens telefonin al 93 661 35 83 93 661 39 54. Regalem quatre invitacions pels quatre oients que ens telefonin.

0: Doncs continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i si avui és divendres hem parlat de cinema, de les pel·lis del cinema Can Casteleta Sol, però evidentment no podia faltar en aquestes converses sobre cine el nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal. Si és divendres hem de parlar amb ell. Què tal? Molt bon dia, bon divendres, Jaume.
1: Molt bon dia i ben tornats, oi?
0: I tant que sí, després d'aquest parèntesi vacacional,
1: sí.
0: Oi?
1: I d'aquesta calorada tan forta que se'ns ha fet, bueno. Però bueno, hem sobreviscut, aquí
0: estem. I tant que sí, sempre diem que un bon refugi climàtic i cultural cinematogràfic sí. És anar al cinema, i si és al cinema Can Casteleta de Sant Boi, molt millor. Per tant, no hi ha excusa, eh? Qui no vulgui passar calor ni fred, cap al cinema.
1: Allà, a veure pel·lícules i tant.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Doncs som-hi, bueno. Perquè el nostre capítol és parlar o recomanar pel·lícules que no són d'actualitat, perquè no s'acaben d'estrenar, però potser sí. Són d'aquelles que ens han passat i no les hem vist, que no les hem acabat de veure, que potser les hem vist fa molt de temps i que no les recordem. És allò de revisionar, no?
1: O bé que les he tornat a veure altra vegada i m'han entusiasmat altra vegada, que això també juga un paper molt important.
0: També, doncs som-hi, perquè tenim una banda sonora ja de fons, que sí. És una pel·lícula que va dirigir el Kenneth Branagh,
1: sí.
0: Bé, una història que coneixem de sobres, que és aquest assassinat a l'Orient Express.
1: Això mateix, allò d'esbrinar a veure qui és, i ens proposen el joc de veure si nosaltres som capaços d'endevinar qui és el criminal que ens el porten amagat fins al final. Bé, en Kenneth Branagh, que és un realitzador que va destacar en el seu moment que va sortir, aquesta va ser de les primeres pel·lícules que va fer, el 2017, però no de les primeres, no, perdó, de les últimes. La interpretació és d'ell mateix i de la Penélope Cruz, o sigui, això també és un afegit que també juga un paper important, i la veritat és que, bueno, és una pel·lícula molt ben feta. Es tracta d'amagar tot això que deia, no?, i ho amaguen molt bé, i al final descobrim qui és el que fa una cosa tan trista com és un assassinat, no? Molt, molt interessant, la va dirigir el mateix Kenneth Branagh, i, bueno, ja podeu comptar que és passar una estona, doncs, que amb tantes i tantes sèries que proposen aquest joc, no?, ara, actualment.
0: És el que anava a dir, que està basat en una obra de l'Agatha Christie, que després s'ha replicat no sé quantes vegades aquesta mateixa història, o històries similars, perquè...
1: Són pel·lícules
0: d'èxit. Sí. Saber qui ha matat aquí, un recull de personatges reunits a no sé on, de cop i volta hi ha un que mor, i saber qui l'ha matat, o si hi ha possibilitat de que algun d'ells o d'elles l'hagi matat, això és un argument que hem vist darrerament, a més, infinitat d'ocasions.
1: I tant. I ho veiem constantment, eh? Vull dir, les sèries aquestes que estan en obert i tot, n'hi ha una barbaritat. Jo penso que és la proposta de joc que representa això,
0: sí.
1: No? És allò de dir, et tracten com una persona que tens capacitat per esbrinar...
0: Exacte, i... et fa participar
1: mateix, sí.
0: A qui està veient la pel·lícula, no? De fer l'aposta de qui serà finalment l'assassí, no?
1: Sí, perquè aquesta no és una pel·lícula com, per exemple, la que segueix, no? Que és Únic Testimoni, Único Testigo, que... bueno, que ens proposa un canvi dins el mateix planeta, doncs hi ha persones que viuen d'una manera i altres que viuen d'una altra, i llavors aquí sí que hi ha un contrast de valors i també d'afinitats, naturalment, molt interessant.
0: Doncs mira, l'has esmentat ja, la propera de la que parlarem,
1: sí.
0: Que és aquesta pel·lícula que és Único Testigo, Únic Testimoni. Hi ha una escena mítica del cinema, de la història del cinema, que és protagonitzada per Harrison Ford i Kelly McGillis, que estan, bé, està ell arreglant el cotxe, i una escena meravellosa, mítica, que té una banda sonora, que és aquesta.

0: I aquest que escoltem no era el Jaume cantant, eh? Era Harrison Ford, que tu també cantes bé, Jaume.
1: Sí, puc cantar.
0: Però aquest que cantava era el Harrison Ford, perquè m'ha escollit exactament aquest fragment de la pel·lícula on, bé, una escena mítica, del cinema, oi que sí?
1: I la música, i tant. I...
0: Del cinema, oi?

0: aquest és el joc que proposa la pel·lícula, la persecució que ells acaben fent sobre ell i acaben anant a parar en aquesta comunitat d'amis, no? I llavors allà, doncs, és molt interessant, de la manera que, per exemple, s'enamoren ells dos, no? Vull dir que acaben tenint els seus dubtes de que si aquella és la millor vida, tant un com l'altre. I jo penso que això sempre és una cosa molt interessant. I aquí una de les constants que penso que és bo destacar és la perfecció en la qual actuen tant la Kelly McWilliams,
1: ella és la protagonista.
0: I el Harrison Ford, que déu-n'hi-do, aquí se'l veu, doncs, amb capacitat de manifestar en un primer pla, doncs, coses que sent i que està molt bé, va, molt bé, molt bé. Em va agradar molt, crec que és una pel·lícula que revisar-la sempre és una satisfacció per veure com tantes vegades ens podem veure atrapats tots plegats amb constants que probablement no ens satisfan del tot i, en canvi, doncs, veure aquesta comunitat d'amis com acaben construint, sobretot quan construeixen aquella nau tan enorme.
1: Sí, entre tots, en comunitat.
0: Oi, allò és magnífic, eh? Sí, sí, sí. Allò ja existeix en Siete Novias per Siete Hermanos, també, eh? Mm. Però, esclar, a Siete Novias per Siete Hermanos és tota una altra història. Allà parlen de la marginalitat del fet de viure sols, no? Però aquí no, aquí són afins tots plegats. I com es defensen, com construeixen tot allò que necessiten. Molt interessant, em va agradar molt aquesta pel·lícula.
1: Molt bé. Doncs,
0: recordeu que és de Peter Weir, sí, que és un realitzador molt bo, jo sempre l'he seguit amb molta afició, i que cada vegada que veieu aquest títol, doncs saltareu tenint una molt bona pel·lícula per veure.
1: Únic testimoni. És la pel·lícula, una de les pel·lícules que avui ens recomana el Jaume. I hi ha una altra, tenim també la banda sonora, que no la recordava realment quan he vist els protagonistes. He dit, déu-n'hi-do, quina reunió de grans actors i actrius. Emily Blunt, Amy Adams, Philip Seymour Hoffman, Julia Roberts, Tom Hanks, entre molts d'altres. Aquesta pel·lícula és La guerra de Charlie Wilson.
0: Sí, em va sorprendre molt aquesta pel·lícula. La veritat és que tracta un tema tan interessant com per què tenim tanta guerra, i en definitiva és perquè produïm moltes armes, no? Llavors, quan es produeixen moltes armes, vol dir que sempre hi ha algú que és capaç de comprar-les i utilitzar-les en benefici seu, no? I d'això és del que parla la pel·lícula, d'aquest benefici. I llavors, del que es tracta, o del que tracten aquests americans, però que això ja ho podríem posar, doncs, a l'abast d'altres comunitats, no? Altres països, magi, és a veure de quina manera anul·len aquesta superioritat que tenen uns, en aquest cas són els russos, però això tampoc n'hem de fer un cas absolut, no? I llavors, com, de quina manera podem alimentar d'armes amb la comunitat perjudicada, precisament perquè aquesta gran avantatge quedi reduïda, doncs, a una senzillesa extraordinària, no? Perquè si no, les guerres ja sabrien què passaria, eliminarien a un bandó i l'altre seria el gran guanyador. I aquí està la gran qüestió, eh? Els protagonistes de la pel·lícula no deixen de ser uns espavilats que crea la política i que d'una manera o altra estan tan disconformes amb el que està passant que acaben ajudant, doncs, a un país de l'Orient Mitjà, no? Precisament perquè sigui capaç de defensar-se d'aquesta superioritat. I això em va sobtar molt, la veritat, em va agradar. I com que la pel·lícula està interpretada per Tom Hanks i la Julia Roberts, no?, en uns papers i tota aquesta colla que has dit tu, sí, doncs la veritat és que pesa d'una manera extraordinària. Doncs aquests últims dies d'agost l'han passat 3 o 4 vegades. Molt interessant.
1: Doncs La guerra de Charlie Wilson, una altra, sí, de les propostes que ens fa avui el Jaume Vidal, aquestes pel·lícules per revisar o tornar a veure si no l'hem vista. Aquesta, per exemple, és de l'any 2007. I ara marxem a l'any 1987, quan s'estrenava L'últim emperador.
0: Ui,
1: va ser una estrena, sí, en majúscules, una pel·lícula dirigida per Bertolucci, Bernardo Bertolucci, que, sí, se'n va

0: parlar moltíssim d'aquest espai.
1: Molta, molt, mm. molt se'n va parlar.
0: Va guanyar 9 premis Òscar.
1: Sí, John Lone i John Shem en són els seus principals protagonistes. Bueno, aquesta és una pel·lícula que ens posa en contacte amb allò que ha passat en la història del món, no? En definitiva, aquí tenim doncs, l'últim aparador d'això, de oi, deixa'm-ho dir bé, la Xina, no? Eh? Sí? Mm,
0: sí.
1: Ho dic bé. Val. Doncs sí, llavors sí, aquí, sí, sí. Clar, vull dir, els japonesos van, els envaeixen, els dominen, bueno, fan uns desastres, l'emperador aquest de molt petit que el veiem, doncs va creixent i es va aficionant a altres coses, precisament perquè la política, com a tal perdedor, és curiós, i això repeteixo la constant de, que he dit abans amb la pel·lícula de guerra de Charlie Wilson, i llavors com a tal perdedor doncs, té altres aficions i acaba passant doncs per les revolucions xineses també, i llavors doncs els japonesos també de la manera que el tracten, i acaba anant a parar amb una gran presó, i aquesta gran presó és el punt on ell trobarà el seu punt de conformitat amb el que és viure una vida com a jardiner, no? Mm. Em va agradar, bueno, aquesta és una pel·lícula que m'agrada molt.
0: És tot un clàssic, s'ha convertit en un clàssic, L'Último Emperador.
1: Ja ho has dit, L'Último Emperador ha estat un clàssic. Mm. Hi ha uns treballs extraordinaris, unes injustícies inclassificables, de dures que són, i en definitiva és una pel·lícula d'aquelles que hi aprens coses que estan molt interessant.
0: Vinga.
1: Per la formació nostra.
0: Som-hi, que ens queden dues pel·lícules encara. Aquesta que ve ara no la recordava, de l'any 72, que és La còlera de Dios, no la
1: aquí,
0: recordava.
1: La còlera de Dios, sí. Sí. Bé, aquesta...
0: Per què l'has escollit, aquesta, Jaume?
1: Sí, bueno, perquè aquesta és una pel·lícula feta també en el... Quin any és això? En el 72.
0: Sí, 72, 72.
1: Sí, encara és abans. Llavors, aquesta pel·lícula va ser de Werner Herzog, i el Werner Herzog va ser un dels alemanys del nou cinema alemany que va existir en aquella època, 70, 80 i fins i tot una mica dels 60, els últims. I llavors doncs, és un realitzador que aquest no concedeix cap tipus de concessió, de dir-te, bueno, vale, t'he explicat això i ara a més et faré un final maco. No. Ell és un cineasta de... Podria fins i tot anomenar, i avui un reporter d'aquests, o sigui, un periodista esportiu ho anomenava pel·lícules de contemplació, que no és d'acció, I llavors aquest va ser un dels grans. Fiscarralgo és un altre de les seves pel·lícules. És aquella que porten aquell vaixell per les muntanyes i tot. Bueno, és un clàssic, també, però des d'unes constants que no tenen res a veure amb les de Bertolucci, Vull dir, és una... com deia, és una pel·lícula de contemplació molt lenta, i en definitiva, en el que passa aquí darrere la còlera de Dios és la desfeta que es va produir a Sud-amèrica, sobretot, doncs, quan es va anar a colonitzar-ho, no? Molt, molt bé.
0: I acabem, ara sí, acabem amb un altre clàssic del cinema dirigit i protagonitzat per el gran Clint Eastwood, que és Million Dollar Baby. Jaume.
1: Sí, aquest dia la vaig tornar a revisar tota, també l'han passat alguna vegada més, però ja la vaig veure una vegada més. La veritat és que aquesta és una pel·lícula que en principi no deixa de ser, doncs, així, com una mica d'amistat, d'ajuts entre uns i altres.
0: Sí, que et sorprèn, que potser el plantejament inicial no porta el que passa després. No.
1: Al final aquí sí que el Clint Eastwood es posa en una postura i en una posició que veritablement és molt dura en la vida, sí, i més si t'hi trobes com veritablement s'hi troba aquesta noia botxejadora que ella és la que l'entrena, no? La veritat és que al final està molt ben aconseguit. Jo la vaig disfrutar molt. Val a dir que he vist un parell de pel·lícules que ara ho esmentaré ràpidament, sí. De les bones que s'han fet aquest estiu, que una és l'Odissea, sí. I l'altra és el Ser Querido. Mm. I aquí, en aquesta del clinisme, que la vaig veure posterior El Ser Querido, doncs treballa el Clint Eastwood d'una manera molt clàssica, eh? Vull dir, ell no deixa de fer mai plans contra plans i fins i tot plans de profunditat, però sempre et queda aquell alè que sap imprimir ell en les pel·lícules, d'aquella noia que està allà a aquell llit i que en definitiva ha demanat ja la seva extinció, no?
0: És el segell Clint Eastwood, eh? Ens té acostumats, sí. I acostumades Clint Eastwood a deixar un missatge, no?
1: Exactament.
0: Un sentiment en totes les seves propostes.
1: Sí, perquè fins i tot n'he vist algun altre d'ell, aquests dies, no sé, una que, bueno, era bastant tubeta i tal, però que deixa aquest segell, és veritat, és el que tu dius, eh? Sí. Vull dir, ell sempre parla de la seva Amèrica i la disconformitat d'aquesta seva Amèrica, sense això que vulgui dir que seria capaç de fer una revolució per canviar-la, no, però, bueno, però ell la manifesta i això no deixa de ser prou interessant, almenys jo ho veig així, I bueno, aquesta pel·lícula, la veritat, ja l'havia vist, crec que un parell de vegades, i aquesta vegada, sobretot la part final, perquè tot l'altre me'n recordo més, vull dir, és allò de com prepara'm aquesta noia, hi ha per allà el Morgan Freeman també, sí, que és un que, bueno, que s'havia vist perjudicat precisament per la seva acció, per l'acció del Clint Eastwood com a entrenador o com a mànager, i llavors, doncs, la veritat és que és molt rica la pel·lícula. Tots són matisos, tots són coses, tots són detalls, tots són metges, fins i tot quan surt la família d'aquesta noia, també és una manera de no carregar les tintes, però de dir, vaja, es propòsit de família, no? En fi, és una pel·lícula molt interessant.
0: Molt bé, doncs amb aquesta proposta Million Dollar Baby arribem al final d'aquest espai on el Jaume ens recomana, doncs, algunes pel·lícules. Gràcies, Jaume.
1: D'acord, que vagi molt bé. L'Odissea i el Ser Querido, no us la perdeu. Són molt bones. Un altre dia en parlem.
0: Vinga, doncs en parlem la propera setmana i ens quedem amb la banda sonora d'aquesta pel·li, Million Dollar Baby. Gràcies, Jaume. Bona setmana.
1: Que vagi bé. Bona setmana. Adéu.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Doncs continua la sintonia de Ràdio Samoy al Dies de Ràdio i avui farem ressò de la presentació d'un llibre. I és que el passat dimecres, dia 2 de setembre, es presentava a Can Macellera el llibre L'ofi del papi és una ambulància del samoyà Miguel Àngel Grima. Avui parlarem amb l'autor d'aquest llibre, que a més el coneixem aquí al Dies de Ràdio perquè és el president de Samoy Empresarial i gerent de l'empresa Grupo Pas. És conductor d'ambulàncies i pare de dues filles. I el tenim aquí amb nosaltres, el Miquel Àngel Grima. Miquel Àngel, què tal? Molt bon dia i benvingut al Dies de Ràdio.
2: Hola, Mònica, bon dia.
1: Clar, jo la primera pregunta que em faig és, amb tot el que he dit del que fas habitualment en el teu dia a dia, com has tingut temps, d'on l'has tret, sisplau, digue'm el secret, d'on has tret aquest temps per escriure un llibre?
2: Bueno,
1: no has dormit?
2: Mírame las ojeras. Pero sí, sí, en ratos libres de tomar el café y cosas así, pues hemos ido trabajándolo, y sobre todo horas de noche, porque todo ha sido sorpresa, nadie sabía nada, solamente lo sabían Carol y Jorge de Bochi. Y ya está, ni Thais, ¿no? Ni mi mujer ni las niñas sabían nada. Y hasta que, aquí tenéis el libro, además las grabé en vídeo, cuando se lo di que estaba envuelto, no sabían nada, y las grabé en vídeo para que Laura lo fuera leyendo. Sí, sí, por las noches se iban a dormir y yo me ponía con el portátil.
1: Déu-n'hi-do. Doncs l'ofi del papi és una ambulància perquè la teva ofi, que ets el papi d'aquestes dues filles, és una ambulància.
2: Correcte. Todo viene porque, bueno, empezamos a través de la empresa, empezamos con una línea de ropa, ¿no? Que es Nino Nino y era la ofi de papi, es una ambulancia, y a raíz de eso pues salió la idea de hacer una historia.
1: Doncs va ser el dia 2 de setembre quan presentaves a Can Macellera aquest llibre. Clar, el llibre ja ha finalitzat, però tot això t'ha portat un procés, tot això no són 4 dies. Quan tens la idea, en quin moment i quant de temps doncs has trigat en que aquest llibre que tenim aquí, preciós, fantàstic, de tapa dura per cert, el tenim ja sobre la taula, fins quan?
2: Pues la idea hace mucho que la tenía. Yo creo que desde que fui padre y empecé a irme a trabajar y dejarlas ahí en casa. Además fue cuando empezó el COVID justo y fue un, ¿no? ¿Dónde está el Papa? Yo me preguntaba, ¿no? Mi mujer se lo explicaba, pero es un ¿dónde está el Papa? Y ha sido una manera de acercarle el ¿dónde está el Papa y la mamá? ¿Dónde estamos las personas que trabajamos en la ambulancia cuando no estamos en casa? Y empezar a trabajarlo de verdad ha sido este año, más o menos para febrero, por ahí empezamos. Porque la idea era, iluso de mí, que nunca había publicado nada, era, mira, a ver si lo tenemos rápido para San Jordi. Mm. Pero que va, solamente con las modificaciones de imágenes, el darlo de alta, porque claro, no quería hacer un libro para venderlo yo o para tenerlo yo, sino la idea es poder hacerlo oficial, hacer un libro como Dios manda, pues entonces te tienes que dar de alta como editor. Es un complejo, el código de barras, algo tan simple como el código de barras, darlo de alta. Esto ha sido un proceso largo. Y luego que el libro tiene unos detalles en cada página, pues podemos encontrar desde que personal de policía y ambulancia pues tienen el número 08830, que es el código postal de Samboy, hasta las unidades que aparecen en el libro. Son unidades en las que yo he trabajado de Samboy. La Sierra 733, la Bravo 54, entonces hay nombres de compañeros también. En la última página tenemos nombres de hijos de compañeros y compañeras.
1: L'ofi del papi és una ambulància, és aquest llibre que, insistim, presentava el 2 de setembre al samboià Miquel Àngel Grima. Clar, és la teva visió, és viscut en primera persona, és la teva història, és la vostra història familiar.
2: Sí, correcte. Sí, comença explicant, no? el que fem, no? està parlat, bueno, està, ho pots així des de com si ho parles la meva filla, no? Mi papi treballa en una ambulància. Y sí, es la vida que nosotros tenemos. Menciona pues cuando son fechas señaladas que no podemos estar con nuestra familia, pero que nunca está solo. Y entonces pues se ve una fotografía de pues 4 compañeros tomando las uvas, ¿no? Una imagen tomando las uvas. Es nuestra vida, a fin de cuentas, de los que trabajamos en ambulancias. y muchos de los que trabajan en lo que es urgencias y emergencias, tanto podría ser policía local, como Mossos d'Esquadra, como compañeros del hospital.
1: Que ho has volgut fer en primera persona, és a dir, com un papi, però també com una mami, perquè has fet quatre versions en català i castellà del papi i de la mami.
2: Correcte, correcte. Tant la OFI de papi és una ambulància com la OFI de mami és una ambulància, i en castellà i també en català, i l'OFI de papi és una ambulància i l'OFI de mami és una ambulància, sí, estan les quatre edicions.
1: És un llibre, diu, doncs, a la portada d'aquest volum, l'OFI del papi és una ambulància, és un llibre infantil sobre el treball d'un papi o d'una mami en una ambulància, però també jo ho extendria a tots els altres membres de la família, no només a fills o filles, no? Perquè hi ha altres membres de la família, penso en pares o mares, en tiets o en familiars, que ara una d'aquestes trobades familiars dius, però on està aquesta persona? No, no, és que està treballant en una ambulància, no?
2: Sí, correcte. De fet, la setmana passada, com ho vam publicar a les xarxes socials, em van enviar missatges, no?
1: Sí.
2: I un d'ells em va agradar molt, un ho demanava, era del País Basc,
1: sí.
2: I ho demanava amb el seu idioma, i em deia que s'ho feia amb el seu idioma, que no solament en català i castellà, que em jurava que em compraria un, i després un altre comentari que vam rebre és l'àvia.
1: Ah, les àvies, clar.
2: L'àvia. Va dir, escolta, quan faràs, no? No solament la mami i el papi, sinó l'àvia, no? L'abuela, també treballa en una ambulància, ¿cuándo lo vas a hacer? Digo, ostras, pues no es el mercado que va a tener. Le puse, digo, de momento tengo que intentar vender los que tengo y luego ya veré a ver qué hago.
1: Doncs anem a aquest punt, perquè ho direm més vegades durant l'entrevista. Algú ara ens està escoltant i diu, doncs m'agradaria tenir un d'aquests llibres. On el podem comprar? Si és que ja el podem comprar, algun comerç de Sant Boi, alguna botiga de Sant Boi?
2: Ara mateix, de forma presencial, a la meva botiga, que de fet avui m'ha vingut una senyora a comprar-me dos.
1: A carrer Jacint Verdaguer, 99 de Sant Boi.
2: Correcte, correcte. A Jacint Verdaguer, 99. M'ha vingut avui una senyora, abans de venir cap aquí, m'ha comprat dos unitats pel seu net, i per la seva neta. Mm. No puc dir qui és, perquè encara, clar, li ha de regalar, li regalarà avui. però sí, m'ha fet molta il·lusió. També es pot comprar a través de la pàgina web, que és www.pasformacion.com. I la meva idea és conèixer per fi a la botiga,
1: sí,
2: que és una botiga d'aquí de Sant Boi, una llibreria, que no la conec personalment, però que segueixo la seva trajectòria, i el primer que faré serà contactar amb ella, perquè m'agradaria vendre-ho aquí a Sant Boi. També la Bacus, també els conec, i també aniré. I de moment vull començar pel comerç local. La idea és segurament vendre-ho per Amazon en un futur, però des de luego ja tinc, ho vaig comentar i sempre ho he comentat, has de mirar el preu al que vendré en Amazon, que okay, serà molt més elevat que aquí.
1: Perquè per fomentar el comerç local.
2: Sí, mm-hmm. És que jo, bueno, m'agrada treballar aquí i, bueno, jo soc boi empresarial, vull dir, he sigut voluntària de Creu Roja. Jo crec en ajudar les persones, crec en el comerç local i crec en el quilòmetre zero, llavors la meva idea és intentar vendre-ho aquí. Si s'ha d'estar en Amazon, perquè molts cops, si has de vendre, doncs has d'estar, però des de luego el preu no serà el mateix, perquè la gent pugui comprar aquí. I en Amazon competim amb el tema del transport, competim amb moltes coses, que a canvi, no, és el nostre servei, vull dir, no pot ser el mateix preu.
1: Doncs l'OFI del papi és una ambulància, tothom a comprar-lo al comerç local. De moment ja el tenen a Jacint Verdaguer, mossèn Cinto Verdaguer, número 99 de Sant Boi. Avui estan presentant aquest llibre, però el dia 2, dèiem, 2 de setembre, ho vau poder fer, doncs, a Festa Grossa, presentar-ho a Can Massellera. Com va anar la presentació? Perquè crec que va ser molt especial.
2: Pues, Mònica, fue la presentación soñada. Fue la presentación soñada, porque al principio era... ¿dónde lo puedo hacer? Pues lo haré en mi tienda, pero claro, mi tienda pues tiene el espacio que tiene. Y entonces recuerdo hablando con Bochi, de hecho, con Carol y Jorge, que me han ayudado mucho en lo que es la edición y el darlo de alta, porque ellos ya editaron uno. ¿Cómo lo hago? Mira, pues a mí me gustaría, la verdad, a mí me gustaría tener un espacio y me gustaría pues que viniera gente, que vinieran amigos, vinieran compañeros de trabajo, viniera familia... Y recuerdo además, mira, la presentación lo dije y lo puedo decir aquí. Recuerdo que llamé a Luisa en su momento, cuento la anécdota que conté allí. Cuando el COVID, el famoso COVID, mi padre lo ingresaron en el hospital, cuando morían pues 1,000 personas cada día. Y recuerdo que lo primero que hizo mi padre cuando lo ingresaron en la habitación fue enviarme una fotografía de lo que le daba la ventana y le daba al cementerio. Y entonces yo pues me las apañé para hacer una bandera, ¿no? ¿Cómo se llama? Una pancarta.
1: Sí.
2: En una copistería, que pues, no estáis solos, todo va a salir bien, ya, 4 metros de pancarta. Y una vez que la tuve, que la pude tener en mi casa, fue un vale, ¿y ahora cómo la pongo? Y entonces recuerdo pues que contacté con Luisa, ¿no? Nuestra alcaldesa de San Boi, y le dije, mira, tengo un problema, he creado esto para tapar el cementerio, pero no sé cómo ponerlo. Estamos, además estaba limitado la movilidad, y entonces me dijo, vale, ¿qué necesitas? Que yo te ayudo. Y entonces, pues al día siguiente, pues gente del ayuntamiento, gente municipal, pusieron la pancarta. Y claro, mucha gente dirá, esta pancarta la hiciste tú, ¿no? Era, pues sí.
1: I, entonces, per tant, des de les finestres de l'hospital...
2: Es veia, fins fa poca, que va caure els 30 anys, es veia el no estàs sol, esto va salir bien. I pues, el dia de la presentació, quan estàvem pensant la presentació, pues, vaig el mateix. Vaig trucar a Lluïsa i vaig dir, Lluïsa, quiero presentar el libro y me gustaría que estuvieras tú. Y me dijo lo mismo, ¿qué necesitas y cómo te ayudo? Entonces, al final, pues, se hizo la presentación en el casal de Masalleras y soñada, la verdad es que soñada, porque mi hija fue la persona que leyó mi hija mayor, Laura, fue la persona que leyó el libro delante de todos, y vino compañeros, vino amigos, vino familia, vino personal del ayuntamiento, pero vinieron como amigos, así que muy bien, fue. Mi hija hizo cupcakes para la gente que estaba allí, y la verdad es que fue soñada, porque vinieron hijos de amigos, muy bien.
1: Què t'agradaria avui en dia que doncs, les pantalles estan tan presents en totes les cases? T'agradaria, m'imagino, que aquest llibre també pogués estar en les màximes cases possibles, no només en les cases on un dels papis o mamis treballa en una ambulància, no? Perquè és un llibre que pot agradar a tothom, treballi el papi o la mami en una ambulància o no.
2: Sí, clar, a mi m'agradaria que estigués a tots els domicilis del món, per així dir-ho. Però no, la realitat és que està molt enfocat a... Ara està leyendo que...
1: Ai, que m'havia dedicat al llibre, ara ho estic llegint.
2: Aquest llibre està molt enfocat al personal d'ambulàncies, al personal d'ambulàncies, és la realitat, el papi i la mami quan se'n van de casa i pot llegir. Mira, jo, per exemple, quan vaig a casa, la petita, la Sara, no, que ara acaba de fer 4 anys, papi, però no te vayas. Le digo, venga, mañana por la noche, ¿no? Y la traes, le digo, pues venga, pues mañana por la noche que no estará el Papa, leeremos el cuento, ¿vale? Vale, vale.
1: Sí, ho deia perquè pot empatitzar tothom, sí. No només les famílies, no? Amb algun membre treballant a les ambulàncies, tothom, doncs amb la feinada que és i amb el cost personal, no? I familiar que té el treballar en aquests tipus de feines, no? En les gratituds, evidentment, que us hem de donar perquè treballeu en un lloc doncs, que salva vides, però també doncs, això, en les mancances que teniu en el vostre dia a dia, penso, evidentment, en l'àmbit familiar, no?
2: Sí, sobretot tenint en compte que bueno, és un servei 24/7, vull dir, tothom necessita una ambulància i, bueno, ja, en aquest cas, ambulància, però també parlem dels companys de la policia, dels bombers, les persones de l'hospital. Clar, 24/7, el dia 31 de desembre, el dia 1 de gener i el dia 15 d'agost. I, clar, i cumpleaños de familiars i dies assenyalats que no estem a casa. Vull dir, qualsevol persona que treballi en un servei pel ciutadà doncs sabrà el que és això.
1: Trobo que un dels personatges s'assembla molt a tu, no?
2: Sí, correcte, la versió d'home s'assembla molt a mi, tot i que li vaig dir a Carol i Jorge de Bocci, li vaig dir, hay que suavizar un poquito las ojeras perquè d'inici semblava molt. I dic, digo, es que no va a gustar. es que no va a gustar. I a la versió dona, pues, li vaig indicar, no? Pues quiero que sea así. Però sí, la versió dona no sembla tant a mi, però la versió d'home sí. I les dues nenes que surten al llibre són clavades a les meves filles.
1: Doncs avui estem presentant aquest llibre, L'ofi del papi és una ambulància, i en els agraïments, evidentment, ara estàs esmentant el Jorge i la Carol de Botxin the Sky, que és un altre comerç local, una altra empresa local. Has volgut això, sumar esforços amb gent de casa nostra, amb gent de Sant Boi.
2: Sí, correcte, és que és el que jo crec, vull dir, de veritat que no m'haig d'esforçar perquè jo crec en això, que el comerç local, i a part és que tenim la sort de tenir un comerç local molt potent aquí, llavors, clar, editar un llibre, no? La gent deia, i tinc uns amics que han editat un llibre per Amazon, i ja, però és que jo no quiero eso, yo quiero hacerlo con gente de aquí que conozca, ¿no? Y que luego pues nos vamos a ir a tomar un café juntos, que eso es lo que yo creo. Entonces sí, pues no hubo duda que ellos, yo sabía además que habían editado un libro hace tiempo que lo podéis encontrar en su local. Y entonces pues se lo pregunté a ellos, oye, ¿cómo se hace esto? Y quiero que me lo hagáis vosotros.
1: Ara, quan ja l'has tingut a les teves mans, diuen que els llibres són com els fills, que són teus fins que ja l'entregues a l'impremta i a partir d'aquest moment, doncs, quan s'emancipen els fills, no?, i marxen de casa i fan, doncs, la seva pròpia vida. T'has sentit una miqueta així? Les teves filles encara són petites,
2: sí,
1: però
2: sí.
1: Tot arriba, t'ho dic no, jo, que no, tot arriba.
2: No vull ni pensar.
1: Tot arriba.
2: No vull ni pensar. A part, jo tinc un jurament a la meva filla que m'ha dit que sempre, tots els dies, em donarà petons i tots els dies
1: molt
2: estarà
1: bé
2: amb el papa.
1: Molt bé.
2: I espero que sí, que així sigui. Bueno, la veritat és que em va fer molta il·lusió, perquè, clar, tapa dura, no? Tu saps com ho faràs, però fins que no t'arriba, jo quan em va arribar em vaig ficar a plorar. Vull dir, la veritat és que molt, molt bonic, molt bonic. I avui m'ha fet molta il·lusió perquè la senyora que... Perquè els que m'han comprat fins ara han sigut per internet, vull dir, no els conec. Però avui m'ha vingut una senyora que conec el familiar que rebrà el llibre i conec la nena petita que rebrà el llibre. I m'ha fet molta, però molta il·lusió aquest matí al pensar que demà o passat demà per la nit estarà llegint aquest llibre amb la seva filla. M'ha fet molta il·lusió.
1: Deia això, ara sents que ja no és tan teu aquell llibre, que ja, ara ja vola, o no sé, com et sents ara?
2: La veritat és que aquest llibre jo volia que fes com una mena d'homenatge a tots els familiars, a tota la família del personal d'aquesta hospitalària, sobretot d'ambulàncies. I per això és que no el reconec, no el sento com a meu. I crec que és una mica de tots, una mica de tots. Per això una de les fulles, de fet, n'hi ha el nom de molts dels fills dels meus companys.
1: I què t'han dit els teus companys i companyes?
2: Bueno, els va fer molta il·lusió, perquè a part, clar, surten noms en el llibre, surten noms que no ho sabien. Vull dir, per exemple, doncs, la Mireia o la Susana, que són companyes que a mi m'han ajudat molt. I clar, vos surten al llibre, quan van venir a la presentació van veure el llibre, ostres, no? I les seves filles, sobretot, i el seu fill van ser, sale el nombre de la mama. I molt bé, i també tinc un company, no?, que de fet és el padrí de la Laura, l'Enric, que també surt el seu nom, i això, i molts dels companys han vist el nom dels seus fills allà, i li s'ha fet molta il·lusió.
1: L'Ofi del Papi és una ambulància, o de la Mami és una ambulància, tant en català com en castellà, és aquell llibre que avui estem presentant aquí al Dies de Ràdio, un conte infantil molt personal que has volgut que arribi, doncs, a molta gent, i vols que arribi a molta gent, i que servirà i que serveix d'homenatge a aquests companys i companyes, a aquestes persones que, deia jo, salveu vides, i és que és veritat.
2: Sí, a mi m'agradaria, bueno, el col·le de les meves filles sí que en breu estarà, I sí, clar, a mi m'agradaria que arribés a tothom. Jo crec que és una mena d'homenatge i està molt bé. Tant, jo entenc que el mercat que té aquest llibre, sobretot, és familiars d'ambulàncies, però sí que està, jo crec que està molt bé, perquè la gent que no treballa a les ambulàncies, que pugui un nen agafar i veure el dia a dia. Per també està enfocat molt al 112, al 112, el telèfon que no s'ajuda,
1: sí,
2: com s'ho pot aprendre qualsevol nen, no? Una boca, unes dos ulls, que és com expliquem a les escoles, al 112, i jo crec que està encarat als familiars, però que m'agradaria que tothom veiés una mica la realitat.
1: Jo insisteixo que pot arribar a tothom, perquè no hi ha canalla que no li agradi veure pel carrer una ambulància i girar-se, i digui,
2: sí,
1: mira, una ambulància.
2: La Nino Nino.
1: Sí, oi que sí?
2: La Nino Nino, sí, de fet, sí. La marca que, a través del que fem es diu Nino Nino per això, perquè a tothom li agrada la Nino Nino, ja sigui l'ambulància, la policia o els bombers, no? Qualsevol Nino Nino, els nens es giren. Sí, sí, mira, i si val per potenciar el treball de l'extra hospitalària i perquè més nens i nenes vulguin de gran dedicar-se al millor treball del món, que és aquest, doncs mira, encantat.
1: Sí, és el millor treball del món. Malgrat tots aquests malgrats, tot el que explica el llibre, aquestes renúncies que heu de fer, és vocacional, oi? Us agrada? Sí?
2: Ha de ser així. De fet, tots els llibres són iguals, però la versió en castellà i en català d'Home té una dedicatòria especial a un amic meu, un company que es diu Toti, i sempre estem parlant d'això. Jo li dic, Toti, no t'oblidis mai, no, perquè ara ha tingut el tercer fill, vull dir, està pues eso, juntando vida personal con laboral, con un momento de estrés, i sempre li dic, ostres, Toti, no t'oblidis que tenim la millor feina del món. I en l'edició catalana d'Home té una dedicatòria especial a ell, perquè el Toti no s'oblidi mai que tenim la millor feina del món. Jo crec de veritat que tenim la millor feina del món.
1: L'Ofi del Papi és una ambulància. L'autor d'aquest llibre és el santboià Miquel Àngel Grima i avui ha vingut aquí a presentar doncs, aquests quatre llibres. Clar, són versió Mami Papi i en català i en castellà, que feia la presentació oficial el 2 de setembre a Can Marcellera, però jo no sé si replicaràs aquesta presentació. Penso en les biblioteques, penso en la mateixa botiga que facis allà una hora del conte. Mira, ja t'estic donant feina, etcètera, etcètera. Jo crec que això queda curt només amb una presentació.
2: Doncs mira, això em van dir la Lluïsa, la Maria València. M'ho va dir, escolta, això està molt bé, has fet la presentació que tu vols, però no, la teva presentació que tu volies amb amics, familiars, companys de feina, però clar, jo crec que això
1: és poca cosa.
2: De cara a Sant Boi s'ha de potenciar, no? Quan un Sant Boià fa una cosa d'aquestes i més al perfil, no? De lo que és la feina de les ambulàncies. Així que ja veurem, tu, no, de Sant Boi al món, com es diu.
1: I tant,
2: no?
1: Que sí. Que estem, doncs, iniciant aquest curs, que vindrà Nadal, que és un bon, molt bon regal, per exemple, per demanar els Reis, el Pare Noel o el Tió, però que vindrà Sant Jordi. Això ho has pensat ja? Que seràs autor local i que hauràs d'estar sí o sí a la carpa d'autors locals?
2: No ho havia pensat i m'ho va dir la Laura Solís.
1: Sí.
2: La Laura Solís, que a part és la regidora
1: del
2: meu barri.
1: Sí.
2: I m'ho va dir, ostres, pues, sabes que en Sant Jordi te va tocar estar, pues no l'havia pensat, però vamos, encantat. El que sigui fer difusió de Sant Boi, jo encantat.
1: L'Ofi del Papi és una ambulància, ara és el llibre que llegeixes sí o sí, que llegiu sí o sí a casa, totes les nits?
2: Gairebé totes les nits, però clar, la meva nena ja està aprenent a llegir, però clar, no s'ho d'aprendre de memòria. I Laura té un coco increïble, vull dir, la petita que té 4 anys ja s'ho sap gairebé de memòria, vull dir, no, però sí, ho llegeixen molt, i a mi m'agrada molt que ho llegeixin.
1: Per finalitzar l'entrevista, què t'agradaria? Doncs que els nostres oients, les persones que ara sintonitzen la ràdio i pensen visualment en aquest llibre, però encara no l'han vist, no l'han llegit, què t'agradaria?
2: Que llegeixin, si pot ser el meu llibre millor, però sí que llegeixin, que llegeixin en castellà, que llegeixin en català, però que llegeixin, que no ens podem oblidar, i més, mira, el resultat és no PISA de hace nada, la comprensió lectora està bastante regular, que se lea, que se haga cultura, ya sea este nivel pequeñito, como es mi pequeño cuento, como cualquier otro, pero que lean, y claro, no sé, yo la ilusión y mi sueño es lo que ha pasado esta mañana, es decir, saber que un compañero de trabajo le estará leyendo este libro a su hijo o a su hija, para mí ese es el sueño y es lo que deseo, claro.
1: Clar, hem parlat de la teva parella, hem parlat de les teves filles, i els teus pares, perquè clar, un fill no sempre escriu un llibre. Què han dit el Miguel i l'Angelina?
2: Bueno, la verdad es que les gustó mucho, porque además no lo sabían. A mi madre sí que una semana antes le enseñé unos dibujos, unos dibujos sin nada más, unos dibujos, y le dije... Hay una sorpresa sobre esto, y le enseñó unos dibujos que al final han sido las hojas de los libros. Pero bien, aparte, claro, tiene una dedicatoria especial para ellos, ¿no? Para mis padres, por tener esa Ofi detrás de la barra de un bar.
1: Clar, ells tenien una altra Ofi, ¿no? I tu has viscut també en aquesta Ofi,
2: ¿no? Clar, perquè el llibre parla això, de que no tots els pares i mares tenen treballen en una oficina. N'hi ha persones que treballen en ambulància, com en un cotxe de policia.
1: En una ràdio, en una ràdio.
2: Correcte, i aquesta és la teva Ofi, no?
1: Sí,
2: pues,
1: sí.
2: I la Ofi dels meus pares, i tot el que jo sóc és gràcies a ells, i tenien la Ofi a la barra d'un bar.
1: Doncs ens ha agradat moltíssim que vinguis, Miquel Àngel Grima, a presentar aquest llibre aquí al Dies de Ràdio. La Ofi del Papi és una ambulància, la de la Mami, i en català i en castellà. Recordeu que està a la venda al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 99, que molt aviat estarà a altres comerços de Sant Boi, i si vols ens encarregarem d'avisar a l'audiència quan estigui.
2: Perfecte.
1: A altres botigues, quan facis altres presentacions, que l'oficial es va fer el 2 de setembre, però que anirem fent difusió del viatge d'aquesta ambulància del Miquel Àngel Grima i família. Gràcies, que vagi molt bé.
2: Gràcies a tu, Mònica.
1: Gràcies, per buscar temps, perquè hem dit que el Miquel Àngel és el president de Sant Boi Empresarial, el gerent de l'empresa Grupo Pas, conductor d'ambulàncies i pare de dues filles. Gràcies per buscar temps entre totes aquestes feinades que tens i venir aquí a la ràdio.
2: A tu per convidar-me.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
3: A Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
4: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
2: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim aquest espai quinzenal, Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui, ho dèiem a l'inici del programa, obrim la porta de bat a bat de PGP Instal·lacions i Reformes. Està en el carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi. I el telèfon de la botiga és el 93 661 76 38. Saludem a les tres persones que avui ens acompanyen, l'equip de... Bé, part de l'equip, perquè l'equip és molt gran, l'equip de PGP Instal·lacions i Reformes. Saludem a Pedro Gómez. Pedro, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: La Maribel Fernández, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia, Mònica.
2: I la Jessica Gallardo, què tal? Benvinguda.
5: Bon dia, Mònica.
2: Doncs som-hi, avui parlarem d'instal·lacions, reformes, etc, etc, etc, perquè ho parlàvem ara fora de directe. Pedro, potser abans de res hauríem de dir que què és el que no feu perquè ho feu tot, tot el que tingui a veure amb instal·lacions i reformes. Potser la pregunta més adequada seria què és el que no feu.
3: Bueno, lo que no hacemos son no hacemos lo que las cosas mal hechas, en principio.
2: Molt bé, doncs això està molt bé, és molt bona resposta.
3: Lo que no sabemos hacer, no lo tocamos.
2: Molt bé.
3: En principio empezamos, el origen nuestro fue como lampistería. Yo en mi principio era fontanero, luego me fui formando poco a poco, haciendo cursos, me saqué el carnet de climatización, gas, agua, el rite, gas aflorado, me fui formando, empecé a tocar la paletería y fuimos creciendo poco a poco. De ahí de ir tocando todo. La empresa fue creciendo poquito a poco. Empezamos hace 20 años. Dos años estuvimos en un local más pequeño. Luego nos cambiamos a Gaudí 54.
2: I el local petit al mateix carrer. Era pràcticament al costat del carrer Antoni Gaudí. Ara esteu al 54.
3: Sí, y antes estábamos en el 48. Allí fuimos creciendo. Empecé yo solo con una secretaria, una chica de tienda, y bueno, los primeros años fueron muy duros, mucho trabajo, 12, 14 horas sin comer, muy complicado, pero bueno, fue dando su fruto, fuimos incorporando gente poquito a poco. Actualmente somos 12 personas en plantilla. Recuerdo pues eso, jornada de 14 horas, cambiar una batería, acabar a las 10 de la noche, mucho trabajo.
2: Doncs avui estem parlant des de PGP Instal·lacions i Reformes amb el seu responsable, que és el Pedro Gómez, però també en part de l'equip, que és la Maribel Fernández i la Jessica Gallardo. Maribel, cadascú té la seva feina i cadascú té el seu àmbit, potser
4: el
2: teu és més d'administració, no?
4: Sí, ells són la cara més visible de PGP.
2: Que no vol dir que la teva no sigui important, eh?
4: Bueno, tothom
2: és important en una empresa.
4: No tant. Però bueno, sí, jo estic al darrere, em dedico a facturació, pressupostos i més, i bueno, una mica, jo sí que em vaig reincorporar fa 10 anys, no estic des del principi com ells, però bueno, la meva parcel·la de feina sí que és aquesta.
2: Sí. I la Jessica Gallardo és l'atenció al client, és a dir, quan entrem a la botiga és qui ens diu bon dia, no? O bona tarda.
5: Bon dia, bona tarda, el que sigui. Allà estem.
2: Jessica, que de fet ets la cara visible, per tant, és molt important també aquesta primera impressió que es dona quan obres una porta i entres a un establiment comercial, en aquest cas.
5: Això mateix, i dona la confiança, perquè l'obra és una obra i s'ha de donar confiança plena.
2: I tant. Clar, tema obres, Pedro, quan hem de fer algun tipus d'obra, per petita que sigui, a casa, sempre tenim allò de veurem com finalitza l'obra, si acabem amb els temps que ens han dit, si no, si hi haurà algun problema pel mig. Vosaltres, el que teniu després de més de 20 anys d'experiència és, doncs, la satisfacció dels clients que us han acompanyat durant aquest temps, que això és una garantia molt important.
3: Sí, yo siempre le digo a nuestros clientes lo mismo. A mí no me interesa de hacerle el trabajo que le estoy presupuestando. A mí me interesa hacerle el trabajo y que ellos queden contentos. Porque un presupuesto no acaba de ser un trabajo de una semana, de un mes, de cuatro días. Lo que interesa es que el cliente quede contento y la mejor publicidad, porque es el boca a boca en lo que funciona. Nosotros realmente somos 12. Actualmente colaboran con nosotros pintores, carpinteros, pladuristas, aluministas, montadores de muebles de cocina, carpinteros, otros 14, 15 personas, más la gente que trabaja en sus talleres. Uh-huh. ¿Vale? Todo del entorno d'aquí, de Sant Boi.
2: Això està molt bé, perquè nosaltres en aquest espai es tracta això, de promocionar el comerç local, les empreses de quilòmetre zero, de proximitat, les nostres, les de Sant Boi, però vosaltres el que també feu precisament és que els vostres subministradors també intenteu que siguin al màxim de Sant Boi de Llobregat o dels voltants,
3: sí, sí,
2: eh?
3: Sí, sí, sí. También el trabajo que nosotros, todo el trabajo que tenemos, la clientela, la hemos consolidado aquí en Sant Boi. No salimos fuera a trabajar. El trabajo, la clientela la hemos hecho principalmente en el barrio de Marianao y en la periferia, en la parte de Sant Boi, un poquito en Santa Coloma de Cervelló.
2: Uh-huh. Pedro, vosaltres us donem les claus de casa i feu de tot, i quan tornem a entrar aquella casa està totalment diferent, és a dir, que pot canviar de dalt a baix,
3: sí? Sí, sí.
5: I Mònica, vull puntualitzar una cosa. Sobre el tema de l'obra, sí, que tu deies...
2: Ens fa molta por.
5: Sí.
2: Moltíssima, sí, por. Qualsevol cosa...
5: Temps... I el que...
2: la qualitat, acaba, que ha passat alguna cosa, mateix, que això no estava pressupostat.
5: Mira, en un tema d'una obra n'hi ha moltes coses. Pot sorgir a l'hora de picar, a l'hora de fer, a l'hora de el material que arribi, que no arribi, són moltes coses, vale? Poden passar moltes coses, però l'important de l'obra és que quan han passat totes aquestes coses, darrere n'hi ha una empresa que es fa càrrec, vale? Que respon, vale? Que si un material va bé malament, vale? Es canvia, vale? I que saps que t'ha passat algun i després t'ho canviaran, faran responsable de lo que passi, uh-huh, vale? N'hi ha una responsabilitat amb el client, vale? Llavors n'hi han coses que no es poden, ostres, m'ha passat això, jolín, quina mala pata. Sí, però no et preocupis,
2: que solucionarà.
5: Ho solucionarem.
2: Això ja és una garantia,
5: perquè la garantia de l'empresa és lo important i és la diferència nostra, perquè en una obra te poden passar moltes coses, vale? Però l'equip es fa responsable.
2: Doncs avui, vale? Estem parlant amb PGP Instal·lacions i Reformes, està en el carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi, el número de telèfon que és el 93 661 76 38, que és el de la botiga. Si voleu anar presencialment, doncs molt millor, perquè allà sempre teniu una exposició espectacular que aneu canviant, no sé si cada mes aproximadament,
3: sí,
2: no?
3: Sí, un poquito más.
2: Una miqueta més, entre un i dos mesos. Què és el que veiem en aquesta exposició? Una miqueta, un tastet del que podeu oferir?
5: Sí, allà sí? Tenim rajoles, tenim griferia, tenim una mica d'exposició de cuines, una mica de... Però bueno, de totes maneres jo sempre intento això, ni en catàlegs, les pàgines webs, si hem d'anar al fabricant, o tot s'adapta molt, perquè també n'hi ha molta cosa a mida, vale? Llavors tot s'adapta, nosaltres ens adaptem a la necessitat del client, vale? I el que li podem oferir és el que ell vulgui.
2: Necessitat, vale? Del client, per tant, pressupost a mida.
5: Això és mateix.
2: Molt, que això és, sí, molt important, perquè sí, a vegades dius, sí, és que jo tinc aquests diners, em podeu fer aquesta reclu amb aquests diners que tinc pressupostat jo, personalment? Això ho feu.
5: Sí.
4: Ens adaptem.
3: Sí, sempre que sigui possible, sí, hasta un punt.
2: Sí, clar.
3: No adaptamos los presupuestos del cliente a la medida una cocina puede variar, por ejemplo, de 12.000 euros a 30.000 euros que se están haciendo. Depende de el tipo de acabado, de calidad que tenga la cocina.
2: Les dimensions de la cuina, també.
3: De
2: la
3: dimensió,
2: no és el mateix una dimensió de, no sé, 10 metres cada 30.
3: De la medida, de l'acabado, de los cerrajes, de la calidad que tenga.
5: Sempre que sigui material de proximitat, no de importación.
3: Siempre, siempre. Nosotros siempre trabajamos con unos materiales de calidad. No trabajamos, ese lema lo tengo yo desde que empecé hace 20 años y en aquel tiempo era justo cuando la crisis del 2008, que eran tiempos difíciles y había tentaciones de trabajar con material de una gama media. Alta, media alta, nunca entré en meter materiales malos, porque es muy sencillo, es imposible competir con grandes centros comerciales, es imposible. Nosotros tenemos que competir con unos materiales de calidad media o alta, buena, y con una atención personalizada con los clientes.
5: Porque ese material que dice Pedro es el que nos da la garantía al fabricante, ¿vale? Y un servicio técnico muy muy presente.
2: Perquè és de proximitat, perquè després si està lluny ves a buscar aquell fabricant.
5: I Mònica, i molt important, quan tens una incidència, obres la porta de la botiga i estic jo i jo t'ho soluciono. Vale, però no fas cua, vale? I ja te trucarem.
2: Està molt clar.
5: Que és molt important.
2: I aquesta porta
5: és el que fa al comerç de Sant Boi.
2: Doncs aquesta porta està al carrer Antoni Gaudí 54. Hem dit cuines, banys, reformes integrals, instal·lacions de tot tipus, també teniu el carnet d'instal·lador de gas, que això és molt important
3: tot tipus de caldera. Tenim tots els carnets.
2: I una cosa que he trobat molt curiosa, que això sí que no crec, no sé qui més ho tindrà, però jo diria que a Sant Boi poca gent ho pot tenir o ho té, és bricolatge a domicili, que això està molt bé.
3: Sí.
2: Per exemple, abans ho dèiem fora d'antena i ho direm a l'antena, per canviar un simple fluorescent de la cuina. Jo tinc grans problemes, no només per la meva alçada.
5: Sí. O penjar un quadre.
2: O penjar un quadre. No sé, és un problema. Sí. Que a vegades sí, pot venir el teu cunyat, però el teu cunyat també té feina.
3: Sí.
2: No?
3: Sí.
2: I se m'ha, per exemple, se m'ha fos ara el fluorescent i el meu cunyat potser ve d'aquí dos dies. Què faig mentre?
3: És un tema de... Bueno, de que es una necesidad de las personas de Sant Boi y también es un tema de marketing de la empresa, porque de lo pequeño sale lo grande. Es una forma de abrir puertas.
2: Bricolatge a domicili, per tant, què fem si tenim una d'aquestes immediateses que no podem solucionar nosaltres? Pues, us truquem?
5: Obrir la porta o trucar i jo pren nota i mandem a l'operari,
2: a l'especialista, en aquesta ocasió el canviador de llum de la cuina.
5: Nosaltres és la nostra agenda de remiendo.
2: Bricolatge a domicili, que està molt bé. Està molt bé. Això suposo que va sorgir de la demanda, no? Que havia gent que deia, és que necessito aquest tipus de solució immediata i no trobo gent, no?
3: Fue el comienzo de PGP Instalaciones.
2: Sí.
3: Yo empecé cuando yo en mis principios empecé trabajando en una empresa y me quería hacer un instalador, un profesional especializado en instalaciones grandes. Estuve haciendo el Ayuntamiento de Cornellá, colegios grandes, y de ahí tenía la inquietud de montar una empresa en Sant Boi y ponerme por mi cuenta, y dejé de hacer obras muy grandes, muy bonitas, con salas de máquinas grandes y todo, para poner una tiendecita pequeña en el barrio, que anima a mucha gente a hacerlo, a poner una tiendecita chica en el barrio, para dejar de hacer todo esto, arreglar una cisterna de un inodoro, a hacer todo lo pequeñito, y de ahí hemos crecido a hacer lo que estamos haciendo ahora, reformando casas en Cacarreras, de todo. Ahora mismo actualmente estamos reformando dos o tres pisos, cocinas.
5: Tan important és un remiendo com una obra, ¿vale? Perquè n'hi ha cada operari per una cosa.
2: PGP Instal·lacions i Reformes, amb el Pedro Gómez al capdavant i tot el seu equip. Avui també ens acompanya la Maribel Fernández i la Jessica Gallardo. Per què creieu, Pedro, que és important formar part d'una associació com Samboy Comerç?
3: Hombre, es importante, sí, está clarísimo. Siempre la unidad hace la fuerza. Pongo un caso en exposición ahora mismo. Hace unos meses tuvimos un problema que nos pusieron cambiar unos contenedores de exposición y los colocaron justo delante de la fachada de nuestros tres escaparates en la tienda,
4: ocupando toda la exposición.
3: Toda la exposición.
2: Por tanto, tapaba visibilidad, ¿no?
3: Tapaba toda la visibilidad. La fachada.
4: Ahí va estar el comerç de Samboy.
2: Molt bé.
5: Sí. Entonces, plenament, a full.
3: Llamamos rápido al...
4: Ahí va estar el Joan Ros al capdavant.
3: Llamamos a la Asociación del Comercio, rápidamente Joan Ros se puso en contacto con nosotros, nos derivaron a la síndica de Greuges y nos dieron una acogida rápida y nos trasladaron al ayuntamiento. El ayuntamiento también, quiero dar las gracias porque Javier López junto a su equipo pues entendieron la situación y derivaron de sitio los contenedores y nos gestionaron la situación bien.
2: Fantàstic.
4: Doncs, en referència a l'Associació de Comerciants, Mònica, des del primer moment es van recolzar.
5: Sí.
4: I es van presentar allà, van entendre perfectament i en nom d'ells van anar allà, sí. I la veritat és que molt, molt agraïts.
5: I això, havent una situació que volien que solucionéssim, però i si no, vale? És una visibilitat que fan al comerç, és un treball, estan pendents... I és que és important, perquè és que si no Samboy acaba en una ciutat dormitori i l'ambient és el comprar, com sempre hem fet, al poble i que tothom pugui guanyar-se la vida aquí al poble, que és el que volem, no? És lo important.
2: Doncs avui, sí, anaves a dir alguna cosa, Pedro?
3: Sí, luego hay otra cosa, también hay muchas locales que se están haciendo vivienda.

0: a 8:30.
1: I pel que fa a les obres, bé, doncs pràcticament tot el dia, no? Pràcticament tot el dia amb els, de, amb els, de, amb els descansos.
0: I dormant.
2: Los compañeros trabajan de 8:30 a 2 y de 5 y, me, y de 3 a 5 y media. Y yo de 7
3: a 8:30,
2: de 7 a 8:30.
1: Déu-n'hi-do.
2: Yo sigo trabajando las 12-14 horas.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És una feina molt sacrificada, Pedro. Sí, això sí, no ha canviat, eh?
2: Sí, això sí. No ha canviat.
1: Això no ha canviat, és molt sacrificada la vostra feina, és veritat.
2: Sí, això sí. No ha canviat.
0: Sí.
1: Doncs avui estem parlant de tot tipus d'instal·lacions, també de reformes, des de, dèiem, el més petit al més gran. Ara mateix deies que esteu reformant un parell de pisos.
2: Sí, sí? Ara mismo estamos haciendo dos pisos. Dos pisos, uno justo sí, bueno, no voy a decir direcciones.
1: No,
2: ni baño. Dos pisos completos, un piso completo con aire acondicionado por conductos, suelo de parquet, cocina con la inducción, la cooking, la que va integrada por debajo de la encimera que no se ve. Todo lo más moderno que hay ahora mismo.
1: Clar, vosaltres heu d'estar molt al dia, no?
0: Sí.
1: La cara visible que sí. És la Jessica i el professional, sí. Tu també, pel que fa als pressupostos, bueno, no? Heu d'estar molt al dia de tot el que ve, de totes les novetats, no només en material, sinó, per exemple, en electrodomèstic, que tot això ha canviat molt en 20 anys, oi? En 20 anys ha sigut de 0-100,
2: sí.
1: Pedro.
2: En mucho menos tiempo, cada 3-4 años evoluciona una barbaridad. Los materiales, yo pensaba, hace 4 o 5 años salieron las baldosas, antes hablábamos de baldosas de 20 euros como mucho el metro cuadrado, lo normal que se servía, pues salieron baldosas de 60 por metro 20 que valía 38 o 40 euros, yo pensaba cuando eso lo trajeron que no se iba a poner ninguna.
1: Ara resulta, tothom les volem així grans.
2: Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Han desaparecido las otras. Salen los materiales nuevos que salen, aún siendo más caros, pues tienen la tendencia de ponerse eso. Hay una parte de clientes que no puede, lógicamente, hay otras cositas, pero la gran tendencia es que se pone lo que sale nuevo, lo bueno. Bueno, con la gente cuando lo ve le gusta.
1: Y per tema, pel que fa als electrodomèstics, igual, tot això ha canviat moltíssim, també.
2: Ara aquí Jessica
3: s'està posant molt, hem posat diverses la cooking invisible, que no importa i no es veu i és una passada.
1: Què és? Ho expliquem? Jo no tinc ni idea. Què és la cooking invisible?
0: Sí, la cooking és una inducció que va per sota del porcelànic. Vale.
1: Per tant, què veiem i què no veiem?
0: No veiem la inducció.
3: Res. La vitro.
1: Però escalfa, però clar, escalfa igual i cuina igual.
0: Igual. És comoditat i, bueno, i cada vegada tot és més pràctic. Sí. I bueno, i que n'hi ha de tot. És que ara, avui en dia, es pot fer de tot. I n'hi ha de tot. Possibilitats, totes. I segons la pregunta del client, pues es diu com s'ha de fer i el cost que té i tot.
1: Clar, estem parlant molt de persona a títol individual, però també treballeu en comunitats de propietaris.
2: Sí.
1: També heu fet algun tipus d'obra i esteu disposats, si hi ha alguna proposta, de fer també canvis de façanes, per exemple, de portes, temes de rampes, tot això.
2: Sí, però el nostre fort és més con clientes particulares. Sí. Con comunidades trabajamos, pero menos.
1: Doncs avui estem parlant de tot el que té a veure amb les instal·lacions i les reformes amb PGP, instal·lacions i reformes. Clar, t'he de preguntar PGP d'on ve, però ho intueixo que és del teu propi nom, no? És senzill, és fàcil.
2: Peralbo, sí.
1: Són les sigles del nom del propietari, que és el Pedro Gómez. Si algú ara mateix ens està escoltant i diu, serà una altra empresa com les de més, segur que em deixen tirat, segur que triguen més del que m'han dit, el pressupost variarà, etc. Per què hem d'escollir PGP, instal·lacions i reformes, i no una altra botiga de Sant Boi, potser també, que més o menys ens ofereix el mateix? Per què vosaltres i no una altra?
2: Som més guapos.
1: Això també ven.
0: Sí.
1: I ara la raó de veritat.
2: No. Bueno, cada uno es libre de escoger.
1: Sí.
2: Nosotros, el ya...

0: la mayoría de la gente viene por referencias. Al fin y al cabo es confianza. Tampoco...
1: desconfiança i, a més, la gent és el que diu Pedro. Ve d'escoltar, de saber, l'heu fet, no l'heu fet, i després és, nosaltres realment és el compromís, ¿vale? I que nosaltres realment som responsables i sí, poden sorgir moltes coses, però finalment la feina quedarà ben feta.
0: A la hora de explicarle, pues ya cada uno ve la confianza que le inspira a cada persona. Aparte de las cosas que no quiero decir en la radio, porque supongo que puede haber alguien por ahí escuchando. Y,
2: home, que segur que hi ha algú escoltant. Això és el que té la ràdio. Que la gent ens escolta.
0: Aquí se copian.
2: Bé, escolta, això està molt bé, que tingueu el vostre secret. Aquí clar que sí, això és com una recepta de cuina. No? Que no tots els secrets es diuen.
3: Sí,
2: clar que sí. Ho fas molt bé, Pedro. Clar que sí.
4: Tenim un lema que li va acudir al Pedro fa molts anys.
2: Vinga, som-hi. Quin és?
0: Bueno,
4: que es treballa molt bé.
0: No, el trabajo bien hecho futuro.
2: Doncs és veritat.
0: Però això és un lema.
2: Molt bé, doncs és veritat.
4: Hi ha un equip que treballa molt bé i tota la gent que ens volteja, pot confirmar el Pedro, estem molt... molt orgullosos d'ells, sí. des de la primera persona que va a la vivenda, a l'habitatge, des de l'última persona que surt d'allà, tots els superaris, els companys que ens treballen, i és una passada. És l'equip en si. Mm-hmm. Per això, escollir un equip que es fa responsable i que treballa bé.
1: I que els meus companys treballen superbé.
4: Que treballen bé.
1: Són els millors.
4: Sí.
1: I que això digui... sí que ho dic en boca... ben gran.
4: Clar, que vingui algú a la botiga i digui, ostres, és que el tal és que passa...
0: No solo ha pasado muchos operarios por la tienda, muchos compañeros, pero muestra, tenéis un botón aquí de Jessica, como persona, se valora aparte del trabajo, la actitud de la persona, valoramos mucho la actitud de la persona del compañero que está trabajando con nosotros. Quiero que sean del mismo perfil que somos nosotros. Quiero aprovechar que estamos aquí en la radio ahora, aprovecho en este momento para decir a los cuatro vientos que me siento orgulloso de cada uno de vosotros, de mis compañeros. Soy el perfecto ejemplo de la marca nuestra. Solo quiero dar las gracias y garantizar que yo seguiré y sigo trabajando 14 horas para que no falte el trabajo. Gràcies a tots.
2: Molt bé, que confio que estiguin escoltant la ràdio.
4: Estan avisats.
2: Ah, sí?
1: Estan avisats.
2: Molt bé, perquè es pot treballar d'una manera perfecta a PGP, Instal·lacions i Reformes, fent una reforma, i escoltar Ràdio Sant Boi, que és la millor companyia.
1: Però sí que és veritat que som un equip i tots treballem. Cadascú té el seu puesto, com diu Pedro, però ell està amb ells, i jo, si tinc Cafè o Maribel o el que sigui, i som un equip, i la veritat és que un ho fa bé però l'altre també, i és això, que el treball, i són companys nobles, bondadosos i molt companys.
0: Todo dan la cara por todo.
2: Sí. Molt bé.
1: Sí.
2: Doncs són PGP Instal·lacions i Reformes, que estan a la botiga del carrer Antoni Gaudí 54, telèfon 93 661 76 38, que teniu Instagram, oi?
1: Sí.
2: I que aneu actualitzant i que sou actives, eh?
4: Sí, sí.
2: I també teniu pàgina web, que està molt bé fer una ullada, perquè allà hi ha una miqueta de tot el que teniu, però està molt bé, no? Per fer una ullada, per tenir una idea del vostre dia a dia.
4: Sí, tenim una persona que ens fa un cop de mà en aquest sentit, que ens ajuda a penjar cosetes de tant en tant, i bueno, intentem tenir-ho el més actualitzat possible. Però n'hi ha moltíssimes coses més.
2: Doncs tot el que té a veure amb instal·lacions i amb reformes, tot, Pedro, tot el teniu a PGP.
0: Todo. Ahora estamos mirando una piscina, todo.
2: Ah, sí, també? Piscines també feu?
0: No, sí, no.
4: No, de moment. No, de moment.
2: Ah, però anem a parlar de futur.
0: Sí, bueno. Sí, sí.
2: Faríeu piscina si algú ens escolta i diu, sí, doncs jo volia fer una piscina.
0: Estamos en la ràdio.
2: Bé, doncs en un futur potser també faran piscines. No? Potser. Doncs escolta, que moltíssima sort, de veritat, per molts anys més, no? Perquè sí, no és senzill estar 20 anys al capdavant d'una empresa donant aquest tipus de servei que és tan delicat. Si esteu, és per alguna cosa.
1: Sí.
2: Eh, Pedro?
0: Sí, sí. Complicado. Bueno, bien acompañado se lleva mejor.
1: Sí. Sí.
3: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
2: Doncs arribem al final d'aquest espai Comerç de Proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç, avui obrint la porta de bat a bat de PGP Instal·lacions i Reformes, que estan al carrer Antoni Gaudí 54 de Sant Boi, que hi ha un telèfon fixe que és el 93 661 76 38. A Jessica Gallardo, que està a l'atenció al client de la botiga. Horaris de la botiga:
1: 9:30 a 1:30 i de 5 a 9:30, 8:30. Perdona.
2: El Pedro Gómez al capdavant d'Instal·lacions i Reformes. Pedro, de quina manera doncs li diríem a algú que escolta la ràdio que té pensat fer una reforma, gran o petita, és igual, el convidaríem a que us visiti? Què li diries a aquesta persona que ara ens sintonitza?
0: Nada, que pase sin miedo, pregunte, que estamos ahí, no cobramos por los presupuestos y sin compromiso ninguno.
2: I la Maribel Fernández, precisament la persona que fa doncs aquest tema, que també és complicat i delicat, tema de facturació, de pressupostos,
4: sí,
2: déu-n'hi-do,
4: sí,
2: eh? També la teva
4: sí,
2: feina.
4: Sí, una errada en aquest sentit, costa.
2: Clar, però què li diries a alguna persona que ens escolta que vingui, doncs, que vingui a casa vostra?
4: Que vingui, s'està amb tota la confiança, que es trobarà amb un equip molt maco i molt responsable, que no s'arrepentiran.
2: Que bé, i a més estarà també doncs, contribuint al comerç local, a les empreses com vosaltres de proximitat i de quilòmetre zero. Doncs voltis, sí, digues, Pedro.
0: Solo matizar una cosa.
2: Sí?
0: Cada dia nos surten de materiales,
2: sí,
0: empresas de Sant Boi, de Llobregat, del Bajo de Llobregat, de Catalunya i del resto d'Espanya, unes 70 empreses.
2: Molt bé, 70 empreses,
0: sí,
2: subministradores de tot tipus de material amb les que treballeu.
0: Exacto.
2: Déu-n'hi-do. Doncs molt bona feina per molts anys més.
1: Gràcies.
2: I fins la propera, fins quan vulgueu. Bon dia.
1: Vinga, gràcies. Bon dia.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem el proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a l'hora en punt, a la 1 del migdia, continueu amb nosaltres per estar al dia de l'actualitat amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. Nosaltres us diem fins dilluns, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons de músics nascuts no un mes de setembre, sinó un mes d'agost. Doncs som-hi, un 9 d'agost de 1963 va néixer Whitney Elizabeth Houston. Whitney Houston, doncs som-hi. Avui us diem fins dilluns amb I Have Nothing.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició dels Informatius Migdia, on us destaquem les obres de rehabilitació del mur de Ciutat Cooperativa i la primera retransmissió de Sant Boi en Joc que arriba aquest cap de setmana. Avui, que és divendres 18 de setembre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. I és que l'àrea metropolitana de Barcelona ha començat les obres per rehabilitar el mur que separa la carretera BB-2002 del carrer de Lluís Companys, a Ciutat Cooperativa i Molí Nou, al costat de la passarel·la de l'estació de ferrocarrils. El projecte, amb una inversió d'1,5 milió d'euros, millorarà l'accessibilitat i la seguretat de la zona. Escoltem l'opinió dels veïns.
2: Fan bastant de soroll per les nits i sobretot en horaris que no toca.
3: Han de fer soroll, els que treballen han de fer soroll. Em sembla que serà per una millora, perquè veig que estava fet malbé el mur aquest. Entrar al barri, que quedarà millor, això segur.
4: Està molt bé i jo crec que pel barri és un plus més.
5: Todo lo que sea mejora para el barrio y vayan haciendo cosas para el barrio, bien.
1: Una de les actuacions principals serà construir una nova rampa accessible entre la carretera i el carrer de Lluís Companys. També s'hi faran nous passos de vianants, més zones verdes i un espai d'estada amb arbres i arbustos. A més, es renovaran l'enllumenat, el clavegueram i el drenatge. Javi López és regidor de Mobilitat i del barri de Ciutat Cooperativa i ho ha explicat a Gent de Carrer.
6: La reforma contempla la continuïtat de zones d'aparcament, noves escales d'accés i fa més accessible aquesta part del barri. Les obres tenen una durada de mesos i és una millora important i substancial a la façana, però també a la funcionalitat d'aquesta part del barri.
1: Mentre durin aquests treballs, s'ha habilitat un camí provisional per accedir a la part alta del carrer Lluís Companys i s'ha desviat el pas de vianants per la vorera de la BB-2002. Comissions Obreres ha demanat la intervenció del CEMICAL, un organisme de mediació en conflictes laborals de l'administració local, per intentar arribar a un acord amb l'Ajuntament de Sant Boi sobre el pagament dels festius. Segons Comissions Obreres, l'acord laboral signat el març del 2025 estableix que el personal que treballa en festiu ha de cobrar 109,27 euros per aquella jornada, a més de tenir descans compensatori. El sindicat denuncia que aquest complement es paga només a una part de la plantilla, però no a altres treballadors que considera que també hi tenen dret com personal de les brigades de manteniment. La discrepància és, per tant, a quins treballadors s'ha d'aplicar el complement. Antoni Gabernet és el secretari general de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Sant Boi.
7: Arribem a aquest punt senzillament, i és el nostre criteri de Comissions Obreres d'aquest Ajuntament, a una falta de seriositat que té el nostre Ajuntament. No es pot admetre que un pacte signat fa pràcticament un any que faci aquesta aplicació discrecional i afectant a un important nombre de treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament.
1: Des del sindicat denuncien, a més, que no s'està complint amb els terminis pactats.
7: Portem un any d'espera pacient, tenim un marc normatiu que estableix que quan es genera un conflicte tenim mitjans per solucionar les discrepàncies, que és convocar una comissió d'interpretació dels acords subscrits. La comissió es va sol·licitar aquesta comissió d'interpretació, la seva convocatòria, però l'Ajuntament també s'hi va negar.
1: Comissions Obreres assegura que va demanar reunir la comissió encarregada d'interpretar l'acord i que l'Ajuntament, com deia Antoni Gabernet, es va negar a convocar-la. Per això ha sol·licitat la intervenció del CEMICAL, un organisme de medició que obliga les dues parts a buscar una solució. I aquest diumenge hi haurà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat una inversió de 1.765 milions d'euros per a l'aeroport del Prat, en el primer pas d'una futura ampliació. La plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats, ha convocat una manifestació a Barcelona per protestar contra aquest, especialment pel seu possible impacte mediambiental en espais com la Ricarda. La mobilització també tindrà seguiment aquí a Sant Boi. S'ha convocat una concentració aquest diumenge a les 11 del matí davant dels ferrocarrils, des d'on els participants s'uniran a la Marxa Unitària de Barcelona. És Ferran Cobo, president de la seu territorial d'Òmnium Cultural, una entitat que dona suport a aquesta manifestació.
8: El tema principal, en realitat, és un tema de salut, el tema de les emissions i del tema de l'impacte del CO2, de la pujada de temperatura. És que estar a favor d'aquesta ampliació del aeroport és simplement fer negacionisme del canvi climàtic.
1: I ahir l'Ateneu Llibertari de Sant Boi es va posar el focus en el negoci dels discursos d'odi a internet. La coordinadora antifeixista i l'escola de formació Guillem Agulló van organitzar una sessió per analitzar el paper dels algoritmes, les plataformes digitals i la normalització dels missatges discriminatoris. Segons dades de la Fiscalia, el 2025 es van obrir 550 diligències per delictes d'odi a Espanya, 171 per discriminació racista. Gairebé 6 de cada 10 investigacions estaven relacionades amb l'internet, però el 73,8% van acabar arxivades.
9: Nosaltres, des de Projecte Una, intentem estudiar la relació que tenen a nivell tecnològic i també a nivell calers, intentant entendre per què la desinformació és algo profitós i quines són les plataformes que permeten que hi hagi gent que se n'estigui aprofitant d'això.
1: Els participants alerten que la ràbia i la confrontació també poden formar part del negoci de les xarxes i reivindiquen recuperar espais de reflexió i de diàleg. I un estudi de la Fundació FEDEA compara el nivell de renda i desigualtat a 145 ciutats amb més de 50.000 habitants, a més amb la dada que des de 2015 Sant Boi ha reduït la seva desigualtat en més d'un 7%. Un estudi recentment publicat mostra que Sant Boi és la ciutat d'Espanya de més de 50.000 habitants amb un índex més baix de desigualtat. FEDEA ha analitzat les dades de 1.200 municipis, entre els quals 145 ciutats de més de 50.000 habitants. Sant Boi se situa en primera posició de les ciutats amb aquest volum de població, amb un índex de 0,371%. Cornellà ocupa la segona posició i entre les 5 primeres, només una no és catalana. I en els mesos d'octubre i novembre s'inicia una nova programació de cursos per a joves de 16 a 30 anys. Es poden fer les inscripcions per a aquest cursos a partir del 14 de setembre, des d'allà fa uns dies, i són gratuïts amb el carnet SB Jove. Els cursos que s'ofereixen aquest pròxim curs són curs d'escriptura creativa i risc pel canvi, canviem el relat, curs de cosmètica natural i botànica, curs de ceràmica i curs d'iniciació al coreà. I en l'agenda, la Germandat del Sant Crist de l'Agonia i Nostra Senyora dels Dolors de Sant Boi celebra aquest cap de setmana el seu 25è aniversari amb una processó extraordinària. La cita serà aquest dissabte a la tarda i la processó començarà a les 6 al Casal de la Graia, després que una 60ena de músics baixin tocant des de la plaça d'Euskadi. Gerard Martínez és el director de la banda de la Germandat.
9: Nosaltres, des de Projecte Una, intentem estudiar la...
10: Jo crec que és molt important per a la ciutat de Sant Boi perquè 60 músics tocant pels carrers, deixant aquesta olor i aquest sentiment no només dins de l'àmbit de la fe, sinó de la tradició, la cultura, la música, doncs crec que és un moment molt bonic i molt especial.
1: El recorregut passarà per Casablanca i Torre de la Vila abans de pujar cap a Camps Blancs i acabarà la parròquia amb una missa. La celebració també inclourà una ofrena floral i una missa divendres i diumenge una paella popular gratuïta per a més de 300 persones amb un pregó i un concert de marxes professionals. I avui divendres el Club Elías porta el músic Pol Cruells a Cal Niño. El baixista i cantautor de Sabadell presentarà el seu univers musical a mig camí entre la cançó mediterrània i el pop experimental. Pol Cruells, que també és baixista dels Amics de les Arts, té 5 discos publicats. El concert començarà a les 9 del vespre al Teatre Cal Niño. Ens convida el mateix artista.
11: Penseu que és una oportunitat difícil de repetir-se. He tocat des de fa molts anys a Sant Boi, però aquí al Teatre Cal Niño, amb condicions de poder sentir bé l'acústica dels instruments i tot, realment aquest divendres seria l'oportunitat. I jo us animo molt a venir, les entrades estan super assequibles i les podeu trobar als enllaços de les meves xarxes socials i també segurament als perfils de Cal Niño i de Wellet Programació.
12: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports. Aquest cap de setmana arriba la primera retransmissió de Samuel Choc. La temporada de les retransmissions de Sant Boi en Joc començarà aquest dissabte a les 6 de la tarda amb el debut del FIA Cooperativa, que rebrà el municipal de Nijarque al Poble Sec en la primera jornada de la primera catalana. Ens explica què s'espera el director esportiu Fran Arroyo.
13: Per altres ascensos i poder conviure a la Lliga Elit, l'equip i el club va madurar molt i aquest estat no ens estarem plantejant-nos objectius ambiciosos, però sapiguin que serà molt exigent, que hi ha tots els descendits de Lliga Elit al mateix grup. Serà un partit difícil i segur que aquí al nostre camp hi vindrà a competir-nos, vindrà rivals que mai han jugat o pràcticament no coneixen ni el camp i aquí a casa ens hem de fer forts. sí o sí, plantejar el nostre estil, l'equip pot jugar encara més que les últimes temporades i de segur que ho farem molt bé.
1: I diumenge a 3:15, Sant Boi en joc, també veurem el debut del Sant Boià, que comença la Lliga jugant al camp del Júpiter, un rival que ve de baixar de Lliga Elit. Alberto Triguero, l'entrenador, sobre aquesta temporada.
14: La veritat que molt motivant. És cert que és un grup molt difícil, al final els quatre que vagin a Lliga Elite estan amb nosaltres, però a la vegada també motivant, no? Al final el que agrada al jugador és anar diumenge a la Verneda, no? Doncs són partits que il·lusionen, que motiven i que entrarem per aquest tipus de partit, així que difícil, exigent, però amb moltes ganes de competir-la. Esperem que les coses surtin com estan sortint fins ara i afrontar el partit amb la màxima exigència que pot tenir el grup.
1: I finalment, diumenge a les 12 a Ràdio Sant Boi, també estarem al Pau Gasol per viure el partit del primer equip femení de l'handbol cooperativa Sant Boi, que rebrà la visita del Cardedeu en el seu debut a la Lliga Catalana d'Or. Ens explica el que s'espera el president i entrenador, l'Albert Ruart.
15: Els rivals són molt forts. Tenim, per exemple, un Sant Quirze de B, que l'any passat crec que no va perdre només que un punt. Cardedeu, que l'any passat va patir moltíssim, doncs va fer una recta final de temporada, que és el proper partit. O sigui que intentarem doncs, que vingui la gent a animar, perquè és el que necessiten aquestes noies, que se sentin recolzades, el club dona el màxim suport, i a partir d'aquí doncs, fer una bona feina. I sobretot l'objectiu és lluitar, agafar ritme. Són molts orígens diferents de la plantilla i hem d'aconseguir doncs, que totes intentin tocar la mateixa cançó. I no és fàcil, però s'estan esforçant i de moment hi ha cosetes que comencen a sortir.

Pel que fa al temps de Sant Boi, ara mateix tenim uns 24 graus i la temperatura puja lleugerament fins als 25 durant aquesta tarda. A partir del vespre els termòmetres baixen i aquesta nit se situen al voltant dels 20 graus. De cara a demà dissabte, el temps es manté estable i sense pluja, amb temperatures entre els 18 i els 26 graus. I diumenge continuem amb un ambient tranquil i assolellat, amb una mica més de calor. Els termòmetres es mouen entre els 18 graus de mínima i els 28 de màxima. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 18 de setembre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi a partir de les 4 de la tarda amb el Sempre és Massa. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 de la tarda. Molt bona tarda a tothom.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges es posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost, que ho incorpori en el pressupost general, al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona. Sònia Kerr.
3: Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
4: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
3: Està relacionat amb la presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pellegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins, combinant dos fàrmacs.
3: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
3: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Als esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició. Joan Barberà.
5: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga Primera, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola la Lliga de les Nacions.
0: I coneguem també quin temps ens espera, tant per avui com pel cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el Delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. En vista el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts per de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país que avui ha fet un nou pas endavant amb 35 noves mesures per abordar aquest fenomen. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
7: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% dels recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca el pla. Així s'hi ha compromès el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
4: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
8: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
9: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
8: Illa ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici del cas de Roger Español. En aquest judici, dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
3: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem els jutjats. Aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, també les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o qui va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
11: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
10: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la, una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig, segons fonts del Departament de Justícia. BOTV, Agata Las Heras.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 10 minuts de les dues. Investigadores de l'Hospital Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet combinant dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumen tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar els resultats d'aquesta troballa. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
14: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
13: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita que ha fet a Vic.
3: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents i al voltant del 60% són d'origen migrant.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El nou FM, Marcel Puig.
15: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
16: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
15: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
0: I centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ho han fet per demanar més recursos davant dels reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. Una manifestació que coincideix amb la reunió prevista amb el govern català per tal d'avançar posicions.
3: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar amb la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
17: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
3: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
0: Gairebé un quart de tres. Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer, tot plegat davant l'encariment del preu del lloguer.
3: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
18: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
3: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns. Una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
20: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè, de que no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
19: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: El govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar un nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia. Serà a la Universitat de Barcelona. En una visita aquest matí, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca atraure i retenir talent de l'àmbit científic i que es preveu finalitzar-lo el 2029. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
21: El Zenit UAB serà una infraestructura científica dedicada a la recerca avançada en neurociències, neurotecnologia i ciències cognitives. També aplegarà l'Institut de Neurociències de la UAB, grups de recerca en psicologia i cognició i una nova plataforma especialitzada en neurotecnologia. La consellera Núria Montserrat explicava la importància que té aquesta nova infraestructura per situar Catalunya al nivell d'iniciatives científiques destacades en l'àmbit d'Europa, però també del món.
22: Aquest és el país que volem, un model basat en prosperitat compartida, en donar més oportunitats als estudiants i també a garantir l'ascensor social en l'àmbit tecnològic, que tinguin els accessos a les millors infraestructures de coneixement, les millors infraestructures de recerca i innovació.
21: La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials, com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o l'Hospital Partaulí.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. En el cas d'Olot, el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
23: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
24: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no passa anteriorment, segur.
23: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
3: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones encara.
0: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
3: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que en un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i que s'hi estaven pocs minuts.
2: minuts.
0: Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport del Prat.
3: Les obres duraran un any aproximadament i tenen un pressupost de 3 milions d'euros. L'objectiu és millorar la seguretat i l'eficiència operativa i ambiental d'aquesta pista. Això permetrà reduir les esperes en vol i en terra, així com les maniobres i els temps de rodada. També contribuirà a facilitar la configuració preferent de pistes durant la nit. La principal afectació de les obres tindrà lloc entre el 16 i el 26 de novembre, quan l'aeroport operarà en pista única.
0: I el govern estima que la indústria catalana necessita un esforç addicional de 9.500 milions d'euros fins al 2050 per assolir la descarbonització.
3: I d'aquests diners, prop de 5.000 milions haurien de provenir de les administracions públiques. És una de les conclusions del full de ruta per a la transició energètica i la descarbonització en l'horitzó 2050 presentat per l'Institut Català d'Energia. Partint d'aquest estudi, el govern vol promoure plans amb els subsectors de la indústria catalana amb accions concretes perquè es descarbonitzin els pròxims 25 anys.
0: És moment per la cultura. El nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè a Barcelona i de Tarragona a la Protecció a Santa Tecla. A la Protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
5: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i sobretot la gravetat d'aquestes lesions.
4: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la jornada castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
0: Encara en cultura, avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre Barcelona es converteix en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats.
3: Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit a la xarxa.
6: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elge en el primer partit de la setena jornada de Lliga a primera divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà, al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
25: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como los pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
7: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat, torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés, avui a les 8 del vespre, a la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo a la segona federació femenina. L'Europa per el primer partit contra el Samper de la primera jornada per alineació indeguda. Les barcelonines havien guanyat per 2-0. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Top Tona, Poble de Mafumet, i a les 6 Vilanova per l'ADA, partit de tercera federació, els dos en directe a les televisions locals i a la xarxa. Més Canal Blau, Xavi Fernández.
26: Tercera jornada de Lliga. El club de futbol Vilanova rep un paral·lada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristóbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima mínima, 0-1 contra el Tona. L'equip altempordanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia, del Tona, o el davanter ex-Olot Nuja Marón, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat, homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari. La Muntanyesa, l'únic equip que ha fet ple, 2 victòries en 2 jornades i, per cert, l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'Alumne Obrers. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrois, que arriba cedit pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Tordín és baixa per sanció.
7: I la Ciudad Europa arrenca a Girona, la seva desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Enguany el certamen ciclista ha crescut un 10% i s'esperen visitants de més de 110 països. A més, la fira compta amb la demo bike més important del món, amb més de 500 bicicletes de 40 marques diferents que es poden provar de forma gratuïta. El director de l'esdeveniment, Albert Balcells, fa valoració d'aquesta desena edició.
2: 10 anys d'un festival que segueix creixent, que s'ha implantat, creiem que molt bé aquí a Girona, i que porta gent de tot el món a disfrutar de la bicicleta i de tota aquesta proposta que és la Cioter, de veure aquestes més de 500 marques que aporten novetats i innovació dins el món del ciclisme.
1: Balcells ha reconegut, però, que l'espai de Fontejau ja s'ha quedat petit per acollir el creixement de l'esdeveniment, amb marques que fins i tot han hagut de fer llista d'espera. El director ha explicat que estan negociant amb les administracions per trobar solucions i que, malgrat que la voluntat és seguir a Girona, encara no hi ha una decisió tancada sobre el futur del festival més enllà de l'any 2027.
7: I ja que parlem de ciclisme, Movistar ha anunciat el fitxatge de Mireia Benito.
0: Gràcies, Joan. Arribem gairebé a 2:45. Fins ara.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Grans batutes, grans emocions.
11: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
10: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
11: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
10: Entrades a auditori.cat.
12: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
27: Trencar el sedentarisme.
28: El sedentarisme és un dels principals factors de risc per nombroses malalties cròniques com la diabetis o les malalties cardiovasculars i l'obesitat. Trencar amb el sedentarisme és essencial per millorar la salut i augmentar la longevitat. Incorporar petites activitats físiques al llarg del dia, com caminar, utilitzar les escales en lloc de l'ascensor o fer estiraments, pot marcar una gran diferència. També és útil establir rutines d'exercicis regulars, com ara practicar esport o fer exercicis a casa. Aquests hàbits senzills ajuden a mantenir-se actiu i saludable, millorant tant el benestar físic com mental.
12: Salut Activa.
29: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
30: Des de l'OMS ens recomanen molt moure'ns sovint, llavors ells ens diuen que 30 minuts al dia seria una cosa més recomanable. A partir d'aquí cadascú podria intentar fer el que ell veiés. Per exemple, la gent que està moltes estones sentada en una oficina o durant el dia a dia, seria molt important que sovint s'anessin aixecant de la cadira, fer uns estiraments, donar mobilitat al cos en general, i això ens ajudaria molt a prevenir futures lesions que podrien sortir en el nostre cos. També és important moure's quan hi ha dolor, encara que notem dolor cervical i demés, fer uns petits moviments cervicals de rotacions, d'estiraments de la zona i demés, també ens ajuda a prevenir que aquest dolor s'instauri més en aquest cas als cervicals.
12: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
13: la xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
15: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
3: Això implica mantenir el reforç dels jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
16: Des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
3: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
3: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou casc casteller es provarà a les Diades de la Mercè i Santa Tecla.
3: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Els esports espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
7: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
0: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. Hem vist el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
15: Això és un acord de tots i per tant el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
18: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
16: I quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
4: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
5: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
4: Illa ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
3: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat a que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
6: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
19: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
6: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel, una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Àgata Les Heres.
20: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
0: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
2: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
1: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris als municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
8: A Sant Pere.

0: a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
1: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
2: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
3: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
2: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
4: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
1: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
5: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
1: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
6: Comuns ha escenificat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu, i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
7: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant, i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
6: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
8: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
9: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no passa anteriorment, segur.
8: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
0: Ens situem ara a Cardedeu, al Vallès Oriental. Allà veïnes i entitats han ocupat l'Ajuntament per reclamar una solució al desnonament de dues famílies. De moment hi han passat la nit i asseguren que no es mouran fins que l'Ajuntament els doni una resposta. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
10: Diverses

0: Veïnes i entitats de Cardedeu es concentraven ahir a la tarda davant les portes de l'Ajuntament reclamant una solució per la Sara, que a l'estiu va ser desnonada del pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
1: Sabem que hi ha altres famílies amb la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir i els pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquests protocols tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
0: Des del consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del sindicat d'habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
2: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que aplega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
3: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de tren sencers.
4: Que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble no, però molta gent.
3: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
4: Cara, Montserrat un cop a l'any haig de pujar-hi.
3: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses aquest matí a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
5: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu, que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
2: 2 multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de droga.
5: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
2: És moment per la cultura. El nou casc taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Fa 2 anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
7: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i sobretot la gravetat d'aquestes lesions.
6: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la jornada castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
2: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb 3 exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
8: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació. Però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
9: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més a més, una climatització sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
8: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
9: Una és la de robòtica, després tindrem l'exposició de Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i, finalment, doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa, no?
8: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
2: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
10: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
11: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en Primera División lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en Primera División generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, està fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
10: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria Fermín després de perdre's el Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany Hansi Flick no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular, perquè Joan García està lesionat. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada a segona divisió. Demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Tona Peralada, i a les 6 Vilanova Poble de Montfuet. Són dos partits de la tercera federació. I diumenge el Municipal de Manlleu tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 de la tarda, partit de la Lliga Elit, Manlleu-Vic. Es retrobaran en un nou derbi usonenc, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
12: Diumenge el Municipal tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AF Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el Municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
13: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més, acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al Municipal. El Municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. Aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
12: I gairebé 40 anys després, el Municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb dos equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
10: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa Més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions, i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme. El conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
2: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dono la gana a fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Al piste. Al piste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
6: Més de 45 anys amb tu.
7: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda a les 4.

0: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana denuncien vulneració de drets lingüístics al judici per les lesions a Roger Espanyol a les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no l'entenien prou bé. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa del servei de traduccions per aclarir què va passar. A Tarragona ha començat el judici pel cas Inipro. Es jutja una suposada trama de corrupció del PSC vinculada a l'Institut Municipal de Serveis Socials. El principal encausat és l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros, juntament amb 8 persones més que neguen irregularitats. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió d'altres països. La majoria d'aquests vehicles, però, són cotxes vells i contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys i molts són dièsel. La indústria catalana necessitarà 9.500 milions d'euros per culminar el seu procés de descarbonització. Des d'ara i fins al 2050, sectors com el químic, la construcció o les foneries hauran de reduir dràsticament les emissions contaminants. Són els càlculs de la Generalitat que avui ha presentat el full de ruta per aconseguir-ho. Rússia vota fins diumenge la composició del nou Parlament, on es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin. La cita ve marcada en tots els sentits per la guerra a Ucraïna, perquè el país rep atacs constants amb drons, com avui, i perquè el president rus l'ha fet servir políticament per aglutinar el suport. El govern espanyol trasllada 1.700 migrants a les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. És un trasllat que ha provocat tensió i on moltes persones s'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors que ara fa més i mig que malviuen a la ciutat autònoma. El govern vol potenciar les aules d'acollida intensiva per millorar la integració dels alumnes nouvinguts. La proposta es debatrà la setmana vinent en el debat educatiu de país. I el mercat de música Viva de Vic defensa que ha estabilitzat el model de fira i que ha arribat al límit de creixement. En aquesta edició hi tornen a participar 1.300 professionals, principalment del país.
1: Esports.
2: Estem seguint en directe la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que ara mateix lidera Pedro Acosta, Amaio Gura segon, Jorge Martín tercer i Marc Márquez quart. En waterpolo, el Sabadell està jugant partit de la fase prèvia de la Champions masculina a Tbilisi, a Geòrgia, contra el Brescia italià. I a l'últim període, els italians guanyen per 13-10 als sabadellencs. I en futbol, a la Lliga masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira, mentre que el Barça femení visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre.
0: Tarda variable, mitja ennuvolada, en punts de la costa de les comarques de Barcelona interior de les de Girona, a Osona, al Moianès, a la zona del Montseny, on hi pot ploure una mica. Cel més clar la resta i temperatures càlides, però no excessivament altes. Avui ballen entre els 24 i els 29 graus.
1: 3CAT Info.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
1: Molt bona tarda, amics. Oh, quina satisfacció d'estar aquí avui.
2: He tornat. Ja som aquí.
1: Ja som aquí. Molt bé. Què tal, Jordi?
3: Amb una miqueta d'estrès postvacacional.
1: Ah, això, sí. D'això parlarem una mica avui. Hola, Eli.
4: Què tal? Bona tarda. Ja bueno, tenia ganes de tornar.
1: Contents, jo també. Moltes ganes. De tota manera, val a dir que l'estiu, a part de la calor, això sí que ha estat gairebé insuportable, doncs l'hem passat prou bé, no?
4: El? I faltaria el Joan.
1: El Joan?
2: Jo no.
1: El presento,
4: I el
1: Joan.
4: Jaume també, faltaria.
2: No, no. Ni confirmo ni desmiento.
1: Joan i digues, Jaume.
2: Jaume i Joan.
1: Això.
3: Jota,
1: bueno, és igual, això. I va davant... No, val més que no ho diguis.
2: No, ja, ja.
1: Doncs comencem aquest espai. Avui volem parlar, doncs, de... Bueno, alguna de les sensacions que hem tingut durant aquest estiu, que no veníem a la ràdio, que ens equilibra, que ens proporciona la satisfacció de ser una mica alguna cosa que volem ser. Jo això ho veig així, eh? Jo, com que, clar, em proporciona la satisfacció de poder estar en una ràdio a parlar i que m'escoltin, i estar amb tres persones en altres llocs
2: I que no et callin.
1: No, no.
2: És impossible callar-te, eh?
1: No.
2: Quan comences amb les històries, la història no pares, eh?
1: Tot i que hi ha vegades que hi ha algú que ho prova, oi? Que sí?
2: Vull dir, sí, no. Algú. No ve ningú.
1: Molt bé, comencem, doncs.
4: Doncs vinga, avui per començar el primer programa, doncs, com és la tornada de les vacances? La tornada aquesta mestres postvacacional, que ja anunciava el Jordi, que algunes persones, doncs, arriben a la depressió, no? Per la tornada a la rutina... i doncs aquestes activitats que de vegades volem tornar i de vegades no volem tornar.
1: No sé si estaràs d'acord, però diuen que la rutina és una de les grans virtuts que som capaços d'assimilar les persones.
3: Passa que jo crec que hi ha rutines positives i d'altres potser menys positives,
4: sí.
3: No?
1: Bueno, les menys són les que ens han de posar alerta, no? Vull dir, hem de mirar a lluitar-les, sí, però les altres...
4: Fixeu-vos en això, o sigui, entre un 30 i un 37% aproximadament dels adults experimenten apatia, estrès, tristor, estrès, ansietat, irritabilitat al tornar a les obligacions, al tornar a la rutina, que potser no t'agraden tant, com apuntava també.
1: Però jo conec que persones que el que els hi passa és tot el contrari, que quan s'acaba allò que fan habitualment, i ara què faré? Jo també ho he vist, això, eh?
4: A la jubilació, passa.
1: Esclar,
4: no? O sigui, quan ocupes tot el teu temps i ara tens molt de temps per fer moltes coses,
1: sí,
4: que habitualment no pots fer,
1: i
4: perquè estaves treballant, no? O sigui, tens molt de temps per fer...
1: Oh,
4: en aquest
1: sí.
4: cas és al revés, no? O sigui, és l'estrès per tornar un altre cop a aquella rutina, a aquelles obligacions que...
1: Et permet, oi?
4: Sí, el fet d'aixecar-te, doncs, pot alliberar també, doncs, l'adrenalina i l'estrès, i augmentar el cortisol, doncs, perquè no t'agrada, doncs, aquesta tornada, no? Si deixes d'estar en relax...
1: A mi sí que m'agrada tornar, sí. Vinga, som-hi. Doncs
3: home,
1: molt bé,
3: costa.
1: Estic molt d'acord.
3: Costa, jo crec que costa, no? Al final és com ràpid ens acostumem a lo bo, no? El fet de no haver de matinar... No?
1: I lo bo és no fer res, vols dir?
3: No, jo simplement crec que ser més amo del teu temps, no? Yeah. És a dir, crec que quan tens una obligació és una cosa, i quan l'obligació es relaxa, no? Perquè al final és... evidentment també vols aprofitar el dia, i al final a l'estiu no, em llevaré tard, no sé què, jo sóc incapaç de llevar-me tard,
1: jo també,
3: mai a la vida m'he llevat tard, no crec que ho aconsegueixi ara, però vull dir que al final també perquè vols aprofitar el dia, no? Perquè vols estar a tope, no? Vols disfrutar de cada moment, perquè al final saps que després costa de que arribi això, no? És un tema difícil, no? Al final és com, no? Quan arribo al primer dia de feina dic, bueno, jo he posat el comptador a zero, no? Ara em queden encara 365 dies per arribar una altra cop a on estava.
1: No tants.
3: Dic, Déu-n'hi-do, no?
1: 300, home, els 65 restants, bueno, són de vacances.
3: Passa que ara me'n queden molts, no?
1: Ja, com... això sí.
3: I no, clar, al final no és el mateix fer despertar pel matí i fer-te el que un vol, no? Que venen a treballar, no? Que al final també, o sigui, jo parlo per mi, tinc la gran sort de que m'agrada el que faig, no? I per tant, diguéssim que em costa menys aixecar-me i pels matins i anar a fer les coses o anar a la feina, però clar, no? Jo imagino aquesta gent, doncs, que per exemple, doncs, que no està bé la feina, o... clar, això també és un hàndicap, no? Al final necessitem treballar per poder viure, no? Hi ha gent que, al contrari, que viu per treballar. Jo visc, no? Treballo per viure. Al final també, no sé, és complicat. Necessitem aquesta estructura, però no sé, no? Jo a vegades ho dic amb els companys, bueno, que bé que ja hem tornat, no sé què, bueno, podria estar encara a la muntanya buscant bolets, No, jo m'aixeco cada matí perfectament i vaig a aquesta hora a la muntanya, busco bolets i escolta'm, i aquí...
1: L'has trobat, ja.
3: No passa res, ja n'he trobat,
4: Home, ha comentat el Jordi dues coses molt interessants. Una, que és el ser amo del teu temps, o sigui que al final fem moltes coses i no tenim temps per viure, no?
1: Totes,
4: per fer aquest tipus d'activitat, qualsevol que t'agradi, esport o altra activitat. I crec que també és important tenir aquestes rutines diàries, rutines doncs d'esport o d'activitat, que et pugui també no només treballar, sinó que també tornis doncs a aquesta habitualitat que fas de manera habitual, alguna activitat doncs que et pugui agradar, que també és important fer activitats fora de el teu entorn, doncs també doncs per com a mesura de seguretat de relaxació o de calma. Cadascú pot trobar la calma o la relaxació on vulgui, no?
1: Tu saps molt bé com va això, oi?
4: Sí, alguna coseta en sé per aquí. I després ha comentat també que és important que t'agradi el que fas, o sigui, que t'agradi a on estàs treballant, perquè passes la major part del temps dintre del teu treball, i tornar a la rutina, clar, implica també doncs tornar un altre cop al teu dia a dia, aixecar-te amb les teves pautes, no? O sigui, aixecar-te en el treball, potser no tornes fins a la tarda, és un
1: molt
4: ritual,
1: bé. Jo encara afegiria una cosa. A vegades jo crec que en el treball estiguis bé, tot és una qüestió d'un esperit de justícia i que tot vagi d'una manera que encara que tu no siguis l'amo, doncs et sentis doncs corresponsable del mateix amo, si és que n'hi ha, o de l'aparell d'allò. I això és una cosa que almenys a mi, quan vaig començar a treballar, això no existia, estava com molt precari, no? I crec que és una de les coses bones que fa que un es pugui complementar amb la feina que fa a partir del sentit de dir això té un ordre i un concert, no? És com si fos una peça musical, no? Que quan l'acabes d'escoltar dius, ostres, que ben pensada que està.
4: Et dona estructura també, no? Et dona una mena d'organització a la teva vida, a la rutina.
1: Sí.
4: El tornes un altre cop a aquestes activitats que estàs acostumat a fer i d'alguna manera t'estructura el dia.
3: Costa, per això, perquè al final costa. Clar, no? Al final pensa que portes un mes pràcticament fent el que vols.
4: Altres activitats, no?
3: O sigui, exacte.
4: Sí, i tornar un altre cop a allò que havies fet fins a les vacances, sí, és veritat que ens acostumem molt ràpid
1: sí.
3: Que ens va bé, la rutina. Al final, bueno, no? T'estalvia de pensar moltes vegades, no? Ara estem com a robots, no? Tal hora tal has de fer això, tal hora has de fer l'altre, pam, pam, pam, pam, pam, i ja està, no? Perquè al final, si no, després l'engranatge no va bé.
2: Jo crec que la principal diferència potser és l'obligació, no? Tens una obligació d'anar a treballar, perquè si no cobres i poden fer fora i necessites escalers. I per l'altra part, també pots tenir rutines, però lliures, no? Pots fer aquí, al museu, el que vulguis, no? Però aquesta obligació d'anar a la feina, perquè si no hi ha diners, si no hi ha diners, no pots fer res.
1: Ja, esclar, això també
3: bueno,
1: ha d'anar.
3: I al final això...
1: Ha d'anar harmonitzant, sí.
3: Clar, al final tot això són crisis, no?, o detonants que poden derivar en una crisi de salut mental, no? Des de la gent que hauria de tornar a la feina i no té feina, dius, hòstia, ja no em torno.
1: I ara
3: no?
1: Què?
3: El que no ha pogut fer això perquè no té l'altre, no? O el que, no sé, o el que no està bé a la feina, no? Perquè li fan, jo què sé, no se sent a gust, no se sent... el que sigui, no? Pues els meus companys no està bé, el seu jefe el matxaca, o no sé, el que sigui, no? És com...
1: Ui, hi ha tantes coses en aquest sentit i tant.
3: Sí,
1: i tant.
3: Hi ha moltes variables.
1: O la mateixa incapacitat d'algunes persones de connectar amb els altres, vull dir, a vegades això també juga un paper negatiu. Vaja.
3: És difícil, no sempre és fàcil manegar-s'ho.
2: Sí. Jo hauria parlat de també les vacances, no? Hi ha molta gent que ha marxat fora o que dins del país o el que sigui, no? però també hi ha aquest trauma de no poder fer-les, perquè no pots gastar en bitllets d'avió, no pots gastar en un vaixell, i aquesta sensació de dir, abans feia vacances, ja no puc fer vacances perquè no puc, no hi ha diners.
5: No pots fer-ho.
4: Però ara el concepte de vacances crec que és una mica molt relatiu. O sigui, hi ha persones que pensen que si no se'n van fora no fan vacances, i hi ha d'altres que encara que no puguin, el fet de no anar a treballar i tenir temps lliure,
5: ja ho és, això,
4: per
5: sí.
4: tu també és vacances. O sigui, jo soc del pensament de que no necessàriament necessites anar-te'n fora per tenir vacances. O sigui, simplement el fet de sortir ja del teu treball i de la teva rutina laboral,
3: trencar amb la rutina.
4: Exacte. Encara que et quedis aquí i vagis a Castelldefels. O sigui, jo he passat molts estius on no he pogut anar-me'n fora, però he passat bons estius per quedar-me aquí i fer altres coses que amb amics o és igual. O sigui, el fet d'anar a la platja, cosa que de normal no pots fer, ja és una rutina que t'agrada i que
1: aquest any se't va posar bé el mes de juliol perquè fessis això, eh?
4: Sí.
1: Amb la calor que feia.
3: Al final, la platja. No, jo crec que al final no és més feliç qui més quilòmetres recorre, no? Sinó el que menys necessita per, no? per gaudir i per disfrutar, no?
4: És com ho
3: crec
4: vius, també.
3: Crec que és una actitud, no? Sí. Davant de les coses.
2: Jo vull, per exemple, la rutina d'abans, no? Hi ha una família que sempre anava de vacances, anava fora, on fos, i amb la crisi han hagut d'estalviar o no poder fer vacances, i fins i tot hi ha gent que demana crèdits per fer vacances o per fer un creuer. Vull dir, tu demanes un crèdit de, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 euros per anar-te de vacances.
4: Crec que les vacances són necessàries. Aquí ja cadascú decideix com realment vol fer-les, no? Si demanes un crèdit perquè tu vols anar-te'n fora, doncs millor també ets lliure de fer-ho, no? Però si no vols, no tens aquesta opció i decideixes quedar-te, és igual. Si al final és com vius tu les vacances, com vius tu aquest temps lliure que tens i que dediques a tu i que dediques a la família o que dediques a altres activitats que no són les habituals en el teu dia a dia.
1: O que són molt habituals, també, eh? Vull dir, però, bueno, val, sí, vull dir, home, no sé, jo com que he passat etapes diferents, que has estat sortint i altres que t'has quedat, sobretot aquestes últimes, ja em quedo ara, ja, mira, em fa gràcia ja anar en els viatges que esmentem i els inconvenients que hi ha, perquè a vegades et trobaves cada cosa, no? I llavors ja no ho trobo a faltar. Jo, més aviat, la vida quotidiana per mi és llevar-me, tenir els tres àpats i després, doncs, això, si pot ser teatre també, i, bueno, i omplir la teva vida d'un contingut que veritablement, doncs, t'ompli, no? I com que avui és tal la capacitat que tenim per poder ocupar, o sigui, per poder omplir, perdó, tot el nostre temps amb la varietat de matisos que tenim com a oferta de distracció, vull dir, avui qui s'avorreix, no? Avui el Mario m'ho deia. Diu, esclar, ma mare es posa a veure Telecinco i no, jo no, ja qui ho aguanti, no? Però, esclar, jo també ho entenc, que si li pares allò, la dona no sap com, a on mirar i què fer. I llavors això també té el seu valor, amb segons quines persones, que té alguna de les limitacions que acostumen a aparèixer, no?, entre nosaltres. Bueno, tot és molt quotidià, no?, perquè això ho és molt. Més coses, va, que tu tens aquí un llistat.
4: Què en penseu d'aquest estrès postvacacional?
1: Ai, jo no ho he sentit mai, això.
3: Jo això d'estrès ho veig com una connotació negativa, no? Al final dius estrès, ui, m'estressaré, ja angoixa i diu uf, no?
1: Sí.
3: No, crec que va relacionat a l'estrès amb la mala gestió, no? Al final la incapacitat perquè té algú d'organitzar-se, no? O potser també, fins i tot, el fet de fer unes tasques que no li agraden. No? I això genera un estrès, no? Perquè no arribes, perquè hi ha moltes variables, perquè no ho controles, perquè no està dins d'aquesta rutina, no? Al final, perquè dos i dos a vegades no són quatre.
1: No, moltes vegades.
3: I això genera estrès. Quan tu no ho tens tot sota control, bueno,
1: t'espatlla.
3: Depèn de com siguis, no?
4: Acumulació també de treball, que moltes vegades quan tornes al treball tens acumulació de mails o tasques,
3: 1.300 correus.
4: Exacte, pendents, i això t'estressa perquè no pots rendir al mateix nivell que quan te'n vas anar. Aleshores, també t'has de posar una mica al dia i també doncs, no agobiar-te perquè no puguis fer-ho tot a l'inici, dona també uns dies per tornar a la rutina, justament.
1: tasques que has de fer per, i no, o sigui que no les hauries de fer, però les has de fer perquè hi ha un altre que s'hi apalanca, no? per dir-ho d'una manera, o no pot, o jo que sé. Això també és clar, genera doncs una frustració, no? Escolta, el que ens ha explicat el Jordi avui, que tens un mòbil i pots obrir i tancar una porta que està allà dalt al Pirineu, carai, tio, això provoca molta capacitat perquè no tinguis estrès, clar, vull dir, tens a la mà, tens tota la possibilitat de fer el que convingui i a qui convingui, no només a tu mateix. Això és, jo ho valoro molt. M'entens, no, el que vull dir? T'has pensat, eh?
4: Sí, estava pensant.
3: Bueno, al final, no, un cop més, crec que la tecnologia, sí, no, ha d'estar al nostre servei.
1: Ah, també, sí.
3: No,
1: sí,
3: no nosaltres al servei de la tecnologia, no? I penso que també hi ha eines tecnològiques, no? Alguna l'hem tractat també, com la intel·ligència artificial, no? Que també ens ajuda a gestionar aquest estrès.
1: Sí.
3: No? Hi ha, diguéssim, hi ha aplicacions pròpies d'intel·ligència artificial que et seleccionen els correus per ordre de prioritat.
1: Ah.
3: Per tant, és una eina, no?, per ajudar a millorar el tema de l'estrès. Escolta'm, filtren tots els correus per importants, no importants, no?, una miqueta això. I al final arribes al primer dia de feina i tens, no sé, és igual, m'invento 200, 300 correus, aviam com ho gestiones, això.
1: I també els spams que t'avisen, ja, també hi ha un mecanisme natural de no obris això que no va bé.
3: Això va, ja bé. Fora directament.
1: Exactament, fora directament. Molt bé. Tecnologia útil, eh?
3: Sempre al servei nostre.
2: Jo volia remarcar una mica també, anant cap a la rutina, m'enfocava cap a la malaltia mental, no? Perquè tu ingresses i hi ha un moment que ho trenca tot, tornes a ser tu mateix, millorat, però has de fer rutines, no? I potser en cas de depressió no et lleves el llit, no tens ganes de menjar, no vols sortir enlloc, no vols fer res, i com fer perquè aquestes rutines tornin a funcionar i el malalt acostumi a fer rutines, llevar-se, esmorzar, sortir a passejar, coses molt senzilles però que costa molt de començar.
3: Recuperar aquests bioritmes, no?
1: Sí.
3: Al final és com...
4: Però és veritat que això és teoria. Ara posaré una mica el...
1: Això és teoria?
4: Sí, perquè això potser és molt fàcil dir-ho, però quan estàs amb depressió o quan estàs a que no veus la llum, mai millor dit, no? O sigui que quan estàs amb aquest túnel de foscor i estàs al llit i no tens ganes d'aixecar-te i no tens ganes de fer res, no tens ganes d'absolutament res, si una cosa tan fàcil com aixecar-te, pentinar-te al lavabo, si no tens ganes perquè estàs motivat o desmotivada, què és el que fa que canviïs d'opinió? Perquè això no és tan fàcil quan estàs al llit i no tens ganes d'aixecar-te. O sigui, què és el que et motiva per canviar? Perquè hauríem de tenir una motivació per poder fer coses i per poder aprendre d'això que no ha funcionat i de millorar també el nostre dia, perquè que no hagi funcionat una cosa no vol dir que no pugui funcionar més endavant. O sigui, no ens hauríem de quedar només amb allò que no ha funcionat, no? Però és veritat que la nostra ment ens queda aquí,
1: es queda parada,
4: es queda d'alguna manera, sí, amb aquesta foscor, i has de trobar tu també la manera de poder sortir-ne d'aquí. Aleshores, a la pràctica és veritat que no és tan fàcil sortir del llit, o no és tan fàcil aquesta motivació, no?
1: No estem parlant de facilitats aquí, precisament, estem parlant de complexitats, no? Jo penso que sempre hem de partir de la base de que hi ha d'haver la fórmula. L'has de trobar, aquesta fórmula, no? I no només tu, sinó a vegades estem parlant d'allò de que fes-te ajudar, ostres, en el moment que veus que t'està dominant aquesta sensació de no...
4: I sí? Per què ens costa tant demanar ajuda?
1: Ah, bona pregunta, sí senyor.
4: Perquè ens costa molt demanar ajuda. Ens pensem que nosaltres podem resoldre tots els problemes o totes les situacions i al final
3: no
4: tenim per què saber-ho tot.
3: Jo penso que moltes vegades ens eduquen així des de petits. No? Vull dir que jo crec que és molt important l'educació que rebem des de petits. No? Al final és com si a tu t'ensenyen certes coses, no? I... És com la programació d'un ordinador. Si tu a l'ordinador li dius cada vegada que facis això has de fer l'altre, no? Si tu condiciones una acció a una altra, l'ordinador actuarà de forma autònoma. Pues amb els nanos, no? Amb les persones, crec que igual. No? Al final és com, no? Com reacciones tu davant d'un estímul, no? Amb això estàs ensenyant a la persona que tens davant, no? Aquella persona que està encara amb el sistema operatiu en creixement, no? Pues ensenyes tu a com reaccionar davant d'aquestes coses.
1: Molt bé. Jo penso que sí, hi ha una cosa que hi ha molta gent que se n'exclama actualment, que no eduquem bé en les canalles i que lògicament això tindrà un preu en un futur immediat, no? I penso que sí, perquè jo he vist coses que dius, ostres, si jo hagués fet això quan era petit, em claven, que en aquella època era clavar-te una bufetada i et quedaven, quedaves més recte que un d'allò, no? Bueno, això no és la manera, però
3: sí,
1: hi ha...
3: Sí, passa que al final t'ensenyen a obeir, no?
1: Això.
3: I després també està, això també està relacionat amb que crees nanos insegurs, amb problemes d'angoixa...
1: Sí, estic,
3: no?,
1: d'acord, sí.
3: I al final, quan tu no fomentes aquest esperit crític, no?, d'ajudar i ensenyar a pensar, i només ensenyes a obeir...
1: Doncs clar, no anem bé, tampoc. No,
3: tenim un problema.
1: Això està clar que no.
3: Tenim un problema.
1: Sí, sí, sí, sí. Hem de crear aquesta curiositat per a veure què m'acaba de dir això i què carai de voler...
3: Hem de saber engrescar, no? Transmet engrescar aquestes ganes, no?, sí, de poder aprendre, no?, de poder pensar, i no?, en aquest món de tanta immediatesa...
1: Sí,
3: en el que vivim.
1: I probablement és més aviat allò de dir exigir a l'altre, exigir-te a tu mateix, no?
3: Vull també
1: dir, és una molt bona cosa aquesta. Clar, dic, bueno, si jo ho porto com cal, m'imitarà, i llavors ja està, ja anem bé. Molt, molt interessant.
2: Bueno, anem a la mitja part, ja?
1: Anem a la mitja part, va.
2: Doncs escoltem, que era braç i a sols, mirant la lluna.
1: Mirant la lluna.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalana?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.

0: Bé, doncs, segona part del programa. Què et sembla, Joan? Per on tirem ara?
1: Jo continuaré amb posant un exemple a mi mateix, per exemple, sobre la depressió, les rutines i tal. Vull dir, jo no, mai s'ha d'empènyer una persona perquè es posi bé. Aquesta persona, per si mateix, s'ha de posar bé. Per molt que s'esforcis, si t'has decaigut, estàs malament, necessites un espai també. Encara que no puguis sortir del llit, no puguis rentar-te la cara, perquè no pots.
0: Deixa el que ja ho podrà, no? Per dir-ho d'una manera.
1: Però, potser una paraula amable, sí, però dir és que és un gandul, és que no s'aixeca, és que no fa res, és gandul, ja i tal. És perquè t'obsessiones i ets culpable de la teva situació. És a dir, doncs prou amb la depressió que tens, que a sobre ets culpable per ser depressiu. I jo crec que les rutines van anant, van marxant a mesura que va avançant el temps i, clar, has de posar de la teva part per veure coses externes, no? Per exemple, a mi em passa que veus amics que anaven de festa i jo vull anar de festa. Jo vull fer això, vull sortir del llit, vull sortir... I a poc a poc, amb la mentalitat que pots fer, surts, no? I agafes una rutina, estudies, el que sigui, i et trobes això. Però el que passa és que com és repetitiu, cada cop que ingresses hi ha una depressió, una altra depressió, hi ha un moment que no dius, bueno, ja soc aquí i potser sortiré o no sortiré, però vull sortir, no? Primer volia sortir un mateix, no?
0: Donar-se suposo que això li passa a tothom que vol sortir d'això, no?
1: Clar, suposo que sí. Bueno, sí. Hi ha depressions molt profundes que no, hi ha depressions que no se'n surten.
0: No s'ho poden plantejar, ja, oi?
2: De fet, diuen que les coses primer es creen dues vegades. Una a la teva ment i l'altra quan ho fas realitat. Aleshores, primer penses què és el que vols aconseguir. I a partir d'aquí, doncs, com fer possible això que has pensat perquè arribi a fer-se realitat. Aleshores, es creen dues vegades. Una primer en el pensament i l'altra en la reacció-acció de com portar a terme. Per tant, quan tu estàs malament i tu estàs al llit, el primer que has de pensar és què puc fer avui per sortir del llit. Una cosa tan senzilla com sortir del llit. No posar-se objectius molt llunyans,
0: no.
2: Perquè si no, no els faràs.
0: No els agafes.
2: Però què és el que et pot apropar més allò que tu estàs desitjant?
0: Val. Jo diria que hi ha dos aspectes que penso que són molt importants, és el que dèieu, no? Vull dir, hem de partir de la base que tothom en vol sortir d'això, perquè això no és cap garantia de res, eh? Vull dir, és el contrari, tot és prejudici. I llavors hi ha una altra cosa, vull dir, se n'inventen voltes de coses. Una d'elles és una assistència psicològica a partir d'una tasca molt dura per sortir d'aquesta situació. N'he sentit a parlar d'això, eh? No sé si vosaltres també...
2: De fet, és el suport psicològic o psiquiàtric suport, que tu hagis de tenir. Doncs,
0: però que fan fer moltes coses, vull dir, fins i tot, no sé, rentar-te amb aigua freda o jo coses d'aquestes, no? I que llavors això, d'una manera o altra, clar, ho has de fer molt convençut, això, no hi ha dubte.
2: Perquè t'activa el que és... si estàs en tema d'ansietat, hi ha estímuls sensorials que t'activen i que et treuen del pensament on estàs, per exemple.
0: Negatiu.
2: És aigua freda al coll o aigua freda a la cara durant 30 segons i t'activa el que són les... Ara no recordo, ho vaig llegir fa no gaire, però t'activa una sèrie de sensors que fan que deixis de pensar amb els bucles que estaves pensant. Per exemple, un altre és posar-se el bàlsam aquest de menta, que, bueno, és un bàlsam de menta, si te'l poses al canell, l'olor a menta i et poses una tirita a sobre, fa que els sensors passin per la pell i d'alguna manera també oloris i s'activin altres
0: pensaments, que en definitiva...
2: No, les sensacions, el tacte, l'olor,
0: sí,
2: l'olfacte,
0: sí.
2: Doncs que s'activin altres...
3: sentits,
2: ara no em sortia,
0: sí.
2: Que s'activin altres sentits i això fa també que deixis de pensar, o sigui, hi ha com molts exercicis, doncs, que et poden servir, doncs, per això, per deixar d'estar en bucle i activar-te d'una altra manera.
0: Jo conec a diferents psicòlegs, no? I sobretot estic parlant de psicòlegs, perquè la psiquiatria és, per mi és una altra història, no? I llavors una de les psicòlegs que conec és la que provoca el que tu acabes de dir, que si l'aigua freda, que si els sentits, això, bueno, i tal. Miraré de que un dia vingui i ens ho expliqui, això. Seria molt interessant. A mi m'encanta, m'enamora aquesta dona, perquè, clar, vull dir, és un camp obert que puguis córrer, no sé com dir-ho, encara que vagis coix, no? No sé, és una...
2: La respiració també, per exemple, o sigui, el fet que tu estiguis angoixat, doncs si tu respires, hi ha molts exercicis de respiració que baixen el ritme cardíac, i el fet de baixar el ritme cardíac, doncs ja no deixes, o sigui, és com d'alguna manera deixes de tenir por, perquè moltes vegades quan s'accelera el cor és perquè tens por d'alguna cosa, sí. L'ansietat, l'angoixa, és per coses del futur, per potser que no controles, o que tens por a que passi alguna cosa. Si et respires intencionadament, doncs pots baixar el ritme cardíac i d'alguna manera calmar-te i relaxar-te i trobar, això, doncs, aquesta...
0: La por també és una altra de les coses bàsiques per desestabilitzar qualsevol, vull dir, quan la sents.
1: Però hi ha dues pors, la por bona i la dolenta.
0: Ah, quina és la bona?
1: Però la bona és aquella que t'impulsa a fer coses.
2: Atractiva.
1: I després està l'altra, que és dolenta, que t'amaga i fas enrere i no pots
2: moure. Que et bloqueja, que t'estanca, sí, que et col·lapsa. O sigui, en les formacions aquestes dels centres de salut mental sempre parlo sobre les pors, perquè és una de les premisses que tenen els monitors a l'hora d'intervenir en una situació de conflicte. I és veritat que les pors poden estancar, poden bloquejar, però també poden activar-te, no? Com a, o sigui, també actives l'adrenalina, i l'adrenalina fa que d'alguna manera hi hagi aquesta sensació de supervivència, de que encara que tingui por, és igual, surt d'aquí com puguis, no? I et fa reaccionar també, de vegades
0: com en puguis, moment, no? A més.
3: És allò de que treu forces de no n'hi ha.
2: Exacte.
3: Doncs és aquesta expressió.
0: Mira que bé, sí.
1: I també volia dir que els centres de serveis comunitaris de rehabilitació és una gran feina per aquesta, com jo mateix que vaig anar a un centre, perquè fa que estiguis amb gent com tu, també amb la malaltia mental, et relacionis, puguis comparar històries, puguis tirar endavant, i a més una relació molt, molt, molt forta amb terapeutes, amb cuidadors, que veus que et va guiant, no? I aquesta a mi em va servir molt, perquè jo vaig entrar molt fet caldo i vaig sortir molt bé.
0: Ja vam portar un dia a la Marta, oi?
1: Sí, a la Marta. I aquest centre està molt... Passa que el problema és que a mi em sembla com magatzem, no? Porten les males, es fiquen tots allà, fan una sessió, una altra... Al principi estava molt bé, però després, fins i tot em van fer com espècie de monitor, no? Es portava al Mercadona, es feia comprar, es feia... Jo sent un usuari també, no?
2: Però això també està molt bé, Joan, perquè et dones també una mena de responsabilitat a la persona, en primera persona, justament, i crec que això també és important, perquè d'alguna manera et valida també la teva posició, no? O sigui, encara que tinguis una malaltia mental, tu també podries tenir una responsabilitat, tu també podries tenir una manera diferent d'acompanyar a altres persones que estan com tu.
0: Sí, jo diria d'una manera encara una mica més especial. El fet de tenir una malaltia mental no t'ha de privar, o no has de convèncer que et privi de fer tot allò que tu vols fer. O sigui, penso que és dit així, sembla que, oi? Vull dir, sona molt bé.
3: Bueno, al final també serveix, no?, d'experiència per les pròpies persones que estan allà.
0: Clar.
2: Exacte.
3: No? Clar, i al final també jo crec que és una experiència motivacional. No? Dius, escolta'm, si aquest ho fa, per què jo no?
0: No,
3: no? Si aquesta persona que té el mateix diagnòstic que jo ho fa, per què jo no? No? Perquè al final diu, no, clar, és que aquest, com que no té diagnòstic, doncs clar, això clar que pot. No? I al final és una relació potser desigual, no? Però si aquest que escolta'm, aquí som tots iguals.
0: I tant.
1: És que a mi em va sobtar, no? Perquè un dia vam anar al Mercadona a comprar, feien un taller de cuina, havíem de comprar els ingredients de la cuina, i una noia que us era com jo em va preguntar si es podria comprar una beguda. Tens diners? Sí, doncs compra-te-la. Em quedava molt sobtat, no? I a part, ja el darrer any, que ja em van fer fora, diguéssim, em vaig adonar que no, aquell no era el meu lloc, que ja no podia estar més.
3: Que ja, no, ja està, que tu, això ja ho havia superat.
2: Clar, potser tu el temps que havies d'estar o el que havies d'aprendre, ja ho vas aprendre.
0: Però això no es pot estar fora, home.
3: Bueno, ja has finalitzat el recorregut allà. Tocava seguir avançant.
0: Sí.
3: No?
0: Sí.
3: Vull dir que al final aquestes coses...
1: I al final després vaig ficar aquí a la ràdio amb el Jordi Culé, mira, aquí.
0: El Jordi Culé.
1: Un saludació, Jordi Culé.
0: Està una mica malaltó, l'hem de cuidar.
1: Ànim.
0: El dia el farem venir, sí. Veia que, bueno, va trucar l'altre dia i tal. Sí. Va, bé. Molt bé. Més coses, va, vinga. No et miro a tu.
2: Tema de les rutines, Joan, per exemple. Ah, sí. O sigui, sí. Tu què has estat...
3: Perdoneu, és que abans has dit una cosa, no, Joan, que per tu pot ser com molt d'això, no? Per mi també, tu has dit, no, el fet d'anar o que vas allà cada dia, com un pàrquing, com una... Al final, jo crec que no és això, sinó el fet d'adquirir un compromís, no? Mm. És a dir, abans aquests llocs es deien centres de dia, no? Al final, sí, el centre de dia sí que és pàrquing total, però és un servei de rehabilitació comunitària. Què vol dir? No? Que al final la persona porta du a terme un pla de rehabilitació, no? És un pla de rehabilitació individual i cadascú pensat per ell, amb ell, no? On s'avaluen els objectius de forma, no? Recurrent. Per això jo crec que és interessant no perdre de vista això, no? Que al final tu adquireixes un compromís, no? De fer coses, no?
2: Però amb tu mateix, crec, Jordi, no?
3: Amb tu mateix, també.
2: Perquè al final és com millorar-te en el teu diagnòstic, com ser més independent, com donar-te aquest suport que potser tu necessites, doncs, per rentar-te les dents o per fer cuina o per fer el que sigui, no? O sigui, al final són objectius.
3: Al final, per mi, un dels grans objectius que tenen és adquirir un compromís d'assistència, és a dir, no em quedo a casa sense fer absolutament res, mano sobre mano y que me coman los pensamientos, i sobretot també de sociabilitzar, no? Perquè al final, hòstia, quantes vegades que és amb aquells amics que no sé què, però al final també es tracta d'això, som sers interdependents, necessitem relacionar-nos, no? I això que fem aquí avui a la ràdio, a part de poder xerrar, si estem aquí, i no m'atrevia a dir que amb la nostra família radiofònica, vull dir que al final també necessitem d'aquest caliu, no? De relació entre persones, no? I al final jo crec que ja només per això val la pena.
0: I tant que sí. Has esmentat la diferència que hi pot haver entre

0: Bueno, perfecte, no? Hi ha activitats més lúdiques, no? Perquè al final és com, no sé, potser anar a veure un partit de futbol no és algo terapèutic o rehabilitador, depèn de com ho enfoquis, no? És algo més de, no? Ostres, no? Doncs de goce i disfrute.
1: Bueno, però jo no vas no? ara, sí, que saltes de la camina.
2: Compte que l'Eli està posant-me la cara.
3: Encara, no, no, en encara, ara estic somrient.
0: 7-2 contra el Racing. No, és igual, ja, va, fora.
2: Sí, sí, sí,
0: però vull dir que aquestes coses les hem de saber diferenciar. Jo crec que és important de posar-les en valor, no? Al final també... tot té el terapèutic. Integrar el terapèutic en el quotidià és fonamental, no? Com l'exercici, no? Al final, aquella parada que baixo una parada abans de l'autobús per caminar aquella parada de més.
1: Sí.
0: No? El fet de... me'n vaig a veure el futbol, no? Perquè hi va sol, no? Ostres, per què no quedem amb aquest i amb l'altre i no sé què, anem tots i disfrutem i comentem la jugada i no sé què. Sí. Qui diu el futbol diu el cine, qui diu el cine diu el no sé què. No? Però vull dir que al final adquirir aquest compromís amb el recurs és clau.
3: Parlàvem al principi, si al final són rutines també que
2: també,
3: agafes.
2: També,
3: són rutines d'anar doncs, el dilluns, dimecres i divendres al centre de dia, no? O al centre de rehabilitació. O sigui, al final et compromets no només amb el centre, sinó també amb tu mateix, doncs per aquesta rehabilitació i per sortir, potser, de... d'aquell bucle on estàs
1: que s'ha de començar a
3: i no deixa de ser una rutina, també una rutina necessària també doncs, per poder posar llum aquella foscor que tu puguis tenir.
2: I també que hi ha molts nivells, no? Un nivell bàsic, però també hi ha més profuns, més lleugers, més diferents, esquizofrènia, bipolar, hi ha molta veritat, no? I això t'ajuda a conèixer la gent, intentar això també entre nosaltres mateixos. Però jo moltes vegades anava a parlar amb ell i dic, tal, com ha anat el dia tot? I això, i s'entre escoltats, se'n parlen i és molt important.
1: Escolta activa, eh? És molt important això, saber escoltar a l'altre.
3: Sempre, sí. Saber escoltar i saber què li pot passar a aquella persona. No? O sigui, ja no només escoltar, sinó ser empàtic, que, cosa que hem parlat moltes vegades, no? Aquí, el com puc ajudar o no jutjar la persona doncs, pel que faci o pugui fer, perquè jo no sé què és el que està passant, jo no sé què és el que està sentint aquella persona. I ja només el fet d'escoltar o només quedar-te allà al costat pot ser també una companyia, pot ser també un acompanyament per a aquella persona, perquè de vegades no necessitem parlar.
1: No.
3: Simplement que estiguis allà, potser ja és el que necessito.
1: I hi hagi la certesa de que estàs fent una tasca maca. Maca per a la persona que, en la qual estàs acompanyant. Això també és molt important i creure-s'ho.
2: A mi que m'agrada molt era treure somriures. Vull dir, quan té un que agobiat, això se'ns agobia molt, no? Però quan tenia un somriure d'algú, ja em sentia satisfet.
1: Ah, sí?
2: Potser no ha rigut en tot el dia i a mi s'ha tret un somriure, no? Això no és molt important. Sí.
1: Doncs ja provocaré somriures. Tot abans.
3: Home, jo crec que a tots quatre hi ha hagut un somriure de tornar-nos a veure
2: i tant, no?
3: Després de les vacances. Hòstia,
0: i una abraçada.
2: I una alegria.
1: Bueno, això ja és cada dia.
0: Però aquesta abraçada... Sí, però no trobava a faltar aquesta abraçada. Sí.
2: Però no tothom ho fa, això. No tothom ho fa. Portem temps junts, però vull dir... veure l'Eri, a tu, el Jaume, el Jordi i dic, ostres, i una abraçada no és això de compromís, és agafar tot el cos i vinga la...
0: ja veurà, estem aquí, no? Al final l'expressió màxima no? de benestar no? wow.
1: I ara veuràs que hi ha un altre programa que també ho tenim amb un xaval de 14 anys i el Paco i també abraçades a tot marxa. Molt bé, ui, quantes coses, oi? Se'ns passen pel cap.
2: Costa arrencar una miqueta, però arrencarem. El motor ja va fent soroll, ja...
1: Ens està fent
2: jo
1: bastant.
2: Veig que no sé, però encara sí. Va. Sí, ja està.
1: Sí, què?
2: Que sí.
3: Arrenquem la màquina, Joan. Tranquil. La rutina ha d'arribar, també.
1: Sí. Va, aquest em sembla que necessita soroll per escoltar com s'arrenca. I això no va així, eh? Això va d'una altra manera, eh?
0: Costa a vegades reprendre la rutina.
2: Sí, sí.
0: No?
1: I tant, sí.
3: Però mentalment també necessitem tornar a vegades a aquesta rutina perquè ens posa ordre, perquè ens posa... Tot i que no vulguem...
1: Ens posa ordre.
0: Necessitem també d'aquest
3: ordre. No, tornar una mica, doncs, potser no el que fem exactament, perquè aquí també hem de veure prioritats, si tornem al mateix o ja o fem altres coses, però és veritat que tornar a les teves rutines o a les teves activitats et dona un ordre, una organització, no?, de dia a dia, doncs mira, dilluns em toca això, dimarts em toca això, dimecres, no?
1: M'ho sé pensar amb el servei militar quan hi vaig estar, no? Que quan deia, vinga, tots en fila.
2: Història de llum,
1: en fila. Et deien, en fila.
2: A sort de capitán.
1: Ja, això. I et posaves, oh, escolta, durava.

0: Me gusta yo.
1: Bueno, la mili, la mili són dels llocs on la gent, no? On... No, a vegades quan
0: ara, repasses... Ara m'agrada el Jordi perquè sempre te l'agafa. Sí.
1: Quan repasses històries de vida, sí. No? De bueno. Gent que, per exemple, doncs, pel que sigui, té un diagnòstic, sí. Sempre, sobretot, clar, evidentment, amb el gènere masculí, és un lloc on relaten, no?, de molta gent que se fue d'una manera i volvió d'altra.
0: Sí.
1: No sabem si per lo malament que ho van passar allà, perquè va ser el servei militar durant molt de temps, fora de casa, no?, per les trastades que els hi van arribar a fer, per, no sé, per les hores de la guàrdia que van haver d'estar... Sí, però... Jo no l'he fet i no ho sé dir com...
0: No, jo sí que t'ho puc dir, però ho faré molt fàcil. És que allà veus molta injustícia, esclar. I a més un ordre que dius que és el que ha fet ell quan li dic que ens posàvem en fila. Vaja, gràcia. No té sentit, això, no? Però, bueno, tenia un sentit pel que era allò, no? I llavors allà veies, bueno, jo quan vaig estar, boh, hi havia de tot, allà, des de drogadicció fins a manca de tota mena, no?
2: Això ha de ser una disciplina, finalment, no?
0: És una disciplina imposada.
2: Imposada, no?
0: Sí. Ara, jo, val a dir que jo també vaig tenir les meves componentes, per dir-ho d'una manera. O sigui, vaig estar amb gent que m'hi vaig trobar molt bé. Amb un xocolater, me'n recordo, que m'explicava com feia els pastissos. En fi, res, històries de vida. Molt bé, amics, doncs escolta'm, un plaer tornar a estar junt amb vosaltres i planifiquem l'any ja.
3: Planifiquem.
0: A veure si el podem acabar, no?
1: Home,
0: planifiquem,
1: l'any no? Segur, la temporada ja ho veurem.
0: Sí, se m'ha escapat ara l'any. No, la temporada, i tant que sí.
2: Bueno, comencem una temporada nova.
0: Avui és el principi.
1: Anem recuperant la rutina, no? L'hàbit. No, jo trobo a faltar, també. Hosti, avui he hagut de córrer, per venir cap aquí.
0: Sí,
1: perquè, bueno, al final intentes planificar, però sempre hi ha, no?, a vegades també aquestes situacions d'urgència i més estressants.
0: Sí.
1: Avui m'he trobat amb una i, mira, al final ha fet que tens tot més endarrerit i, bueno...
0: Ja s'ha arribat bé.
1: I al final he pogut arribar bé i poder-ho fer, però, bueno, sí, no... No sempre és fàcil.
0: No. De fàcil no hi ha gairebé res, eh? Ni posar-te a dormir a vegades que no t'ho ve la son. Molt
1: també
0: bé, Ali.
1: També és complicat, eh? Hi ha els problemes d'insomni, no? Aquell dia abans que has de tornar a la feina, que has de saber que no sé què.
2: De vegades no dorms per l'estrès, no? Nerviós perquè no arribis tard, perquè com estàs acostumat a una...
0: dinàmica.
2: Exacte, d'aixecar-te en una hora, doncs que no arribis tard.
1: Que no m'adormi, no? Això també causa problemes d'insomni, no? A vegades que, jo sé, amb aquesta calor que he fet aquest estiu, hòstia, anem a fer una miqueta de migdiada, que així sembla que la calor, això, i després allargo una miqueta més per la nit, que sembla que la calor està millor.
0: No, hi havia mal.
1: No, i ara una migdiada és com... Per què dius una migdiada? És impossible, no?
0: I tant.
1: És com, no? És aquest treball, no? És difícil, tu, és difícil.
0: Bé, com que nosaltres també aprenem a partir del que diem, perquè a vegades ens escoltem a nosaltres mateixos perquè no saps per quins 16 ous doncs et surt una manifestació, no una història, ja ho sé, però una manifestació.
3: Manifestació de llongs.
0: La veritat és que molt content de tornar a estar en el nostre programa, al cap i a la fi, és aquest, jo estic amb aquest i amb altres, però al cap i a la fi són nostres, no és meu, i això és una de les coses més importants, veure'm recollit i veure'm respectat com jo respectaré amb vosaltres, d'acord?
1: D'acord, d'acordíssim.
0: Ho acabem així, això? No? Ah, falta... Va bé. Bueno, però tu saps moltes coses que has de dir encara.
3: Clar, sí, per exemple, agradecida i consumida, gràcies per venir. Això aquí.
1: Què vol dir això? Ah, això és una cançó, no?
3: Sí, d'Aina Morgan.
0: Aquesta és la que poses ara?
3: No.
0: Ah, pensava. Val. L'Aina Morgan, ostres. Aquest estiu, per cert, he vist algunes pel·lícules d'aquest
3: poc. Mare del senyor. Horrible. Ara sí que m'he d'enlluitar.
0: Aquesta sí que és una quotidiana que no, eh?
2: Deixem-ho aquí, nois.
0: Deixem-ho aquí.
1: Ha anat molt bé fins ara.
2: Ha anat molt bé fins ara.
3: Per favor, per favor.
0: Molt bé,
2: gràcies a tots, ens veiem la setmana vinent.
1: La setmana que ve, exacte, ens escoltem i benvinguts, ben trobats, ben retrobats, i un plaer ser amb vosaltres.
3: Vinga, escoltem Electric Radio, aquesta Mr. Blue Sky. Adéu, bona tarda.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta tarda de divendres, però primer fem un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
2: Destaquem que hi ha tallada l'AP2 a la Bisbal del Penedès, direcció Lleida, per un accident provocat 2 quilòmetres de cua. A l'AP7 aturats a Gelida, direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat. També cues a Bellaterra i de Santa Perpètua a Mollet, igualment en sentit nord, i de Santa Perpètua a Barberà i de Martorell a Castellví de Rosanes en sentit sud. I també una llarga cua a la Ronda Litoral entre Zona Franca i Vila Olímpica en sentit Besòs.
1: El col·lectiu d'advocats Iridia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa del Servei de Traduccions per aclarir els fets. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest cas sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol trasllada 1.700 migrants a les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. El trasllat ha provocat tensió i moltes persones s'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors que fa un mes i mig que malviuen a Ceuta. Rússia vota fins diumenge la composició del nou Parlament, on es dona per feta la victòria del partit de Vladimir Putin. La cita ve marcada en tots els sentits per la guerra ucraïna, perquè el país rep atacs amb drons habitualment, com avui, i perquè el president rus l'ha fet servir políticament per aglutinar suport. La indústria catalana necessitarà 9.500 milions d'euros per culminar el seu procés de descarbonització. D'ara fins al 2050, sectors com el químic, la construcció o les foneries hauran de reduir dràsticament les emissions contaminants. Són els càlculs de la Generalitat, que avui ha presentat el full de ruta per aconseguir-ho. La síndica de Greuges demana un mínim de 73 milions d'euros al govern per fer front al sensellarisme amb l'objectiu d'erradicar-lo al 2035. Ho ha plantejat a la segona reunió de la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme, on ha demanat un acord de país a una cinquantena d'ajuntaments, representants de diverses conselleries i entitats.
0: Esports.
3: En futbol, a la Lliga masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre el Barça femení visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre. En motor, Pedro Acosta ha dominat les dues primeres sessions d'entrenament del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Els co-líders, Marc Márquez i Jorge Martín, han estat quart i cinquè, respectivament. I a la Golden Cat femenina, Catalunya està jugant el tercer partit de la fase de grups contra França. De moment, empat a 0, quan tot encara queden 20 minuts per acabar el primer temps.
1: I pel que fa al temps, tarda variable i mitja ennuvolada en punts de la costa de les comarques de Barcelona, interior de les de Girona, a Osona, al Moianès i a la zona del Montseny, on poden caure alguns ruixats. Sol a la resta i temperatura càlida, però no excessivament, entre 24 i 29 graus.
0: Rescat Info.
1: Passen 3 minuts de les 5, us informa Agustí Serrat.

0: A veces pasan cosas inesperadas, ¿verdad? Pues no, no era la sintonía que correspondía, porque ya la habíamos puesto. Se trata de esta, la que vamos a escuchar ahora, que es la del Joan. Y cómo no, nos trae los 100 discos más vendidos de la historia. Pero como no está aquí, pero bueno, aunque no esté, es como si estuviera, porque él nos ha dejado su voz, su cálida y fantástica voz, para que pasemos un ratito en su compañía, pues bueno, pues vamos a por él y vamos a ver qué es lo que nos cuenta en esta ocasión.
1: Muy buena tarde a todos astilians y astilianas que nos escoltan aquí a Radio Sant Boi. Avui em toca a mi encetar la temporada, però una mica, bueno, una mica no, totalment a la distància, doncs em trobo molt lluny de vosaltres, però des d'aquí us faig 5 cèntims de la meva secció, que espero que us agradi. Recordeu que estem repassant els 100 discos més venuts de la història de la música, que per fi el José Luis ja ha pres a dir bé la secció, i anem pel número 73, on trobarem el History del Michael Jackson, que ens el saltem, i ens perdem al número 72, on trobem el primer recopilatori del senyor Bon Jovi, de la formació Bon Jovi, anomenat Crossroad, The Very Best Of, que es va publicar el 11 d'octubre del 1994 per Mercury Records, i que ja ens n'anem als 22, 23, 24 milions de còpies venudes. Aquest recopilatori, on hi ha temes com el Living on a Prayer, el Keep the Faith, el Bed of Roses, el Blaze of Glory, i el tema Runaway, que és el que a mi més m'agrada, però no només de Bon Jovi, sinó en general de la història del rock. I aquest recopilatori tenia dos temes nous, dos singles, anomenat Always i el Someday I Will Be Saturday Night, que és el que escoltarem avui, perquè tothom està sempre acostumat a escoltar les mateixes cançons de Bon Jovi, i aquí, com sabeu, a Radio Sant Boi som una miqueta especials i sempre posem coses una miqueta diferents, així que he pensat que aquest tema, el Someday I Will Be Saturday Night, que era una cançó nova que va arribar molt amunt a les llistes d'èxit juntament amb el Always, és un tema ideal per aquest divendres de començament de temporada del programa Estils a Radio Sant Boi. Així que ens escoltem i ens veiem la setmana vinent, i us deixo amb aquest temazo del Bon Jovi, i res, a gaudir-ho, i bon cap de setmana a tothom. Adeu!

Efectivament, jo crec que ja haureu encertat la majoria, que avui parlarem de Suspicious Minds. És el tema amb el que aquest senzill, l'Elvis Presley, va aconseguir el seu darrer número 1 de la llista Billboard Hot 100, que va ser el número 18 de la seva carrera. El que estem sentint ara és la versió instrumental del pianista estatunidenc Jason Coleman, que des de la pandèmia fa concerts online en directe cada setmana. Però anem a parlar de l'origen. El creador d'aquesta cançó és el músic Mark James, nascut a Houston, Texas, el novembre de 1940. Però ens trobem a la síntesi d'aquesta cançó a 1968 a Memphis, on el Mark s'ha traslladat a viure amb la seva esposa. En aquell moment, tot i estar casat amb la Shirley, des de feia poc, es va adonar que encara sentia alguna cosa per la Karen, que és la seva novieta de l'infància. Ella s'havia casat a Houston i ell sentia que era un moment confús, que tots tres estaven atrapats en una mena de parany del que no podien sortir. La lletra d'aquesta cançó explica aquesta situació. El títol es podria traduir literalment com a ments recelosos o sospites i recels, en el sentit de tenir la mosca a l'orella, de veure fantasmes on no n'hi ha. El cas és que el Mark la va gravar ell i la va publicar aquell mateix 1968, però la discogràfica no tenia diners per promocionar nous artistes i la cançó va passar desapercebuda, no va arribar a les llistes, va ser un fracàs comercial. Per això, aprofitant que després de 14 anys l'Elvis havia tornat a Memphis per gravar un nou àlbum i buscava material, li van oferir i la resta ja la coneixem. Per això, la versió que sentirem en uns moments és aquesta primera i original del Mark James, que penso que no va rebre el reconeixement que es mereix. Ja veureu que no és tan diferent de la de l'Elvis. Com una última curiositat, tant el Mark com la Karen no van trigar gaire en divorciar-se. El 1971, tots dos finalment es van casar i es ha durat tota la vida, fins que va morir el compositor fa ara 2 anys. Anem a sentir la veu del Mark James i el seu Suspicious Minds.

0: aquesta hora comencem fent atenció al trànsit. Equip viari.
1: Hi ha 8 quilòmetres de cua a la P7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida en direcció Girona per una topada entre dos turismes que deixa un sol carril obert a la circulació. Però és que també hi ha 9 quilòmetres de cua en sentit contrari des de Martorell a Gelida en direcció Tarragona. Destaquem també que hi ha tallada l'N340 en Posta en tots dos sentits per l'accident d'un camió i que es mantenen els retards de 20 minuts a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies per una incidència d'infraestructura.
0: El col·lectiu d'advocats Irídia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics al judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no l'entenien prou bé. El Departament de Justícia demana explicacions a l'empresa del servei de traduccions per aclarir els fets. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Lluís Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió a altres països. La majoria d'aquests vehicles, però, són vells i contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys i molts són dièsel. Rússia vota fins diumenge la composició del nou Parlament. Es dona per feta la victòria del partit del president Vladimir Putin. La cita ve marcada en tots els sentits per la guerra a Ucraïna perquè el país rep atacs amb drons habitualment, com avui, i perquè el president rus l'ha fet servir políticament per aglutinar suport. Barcelona crearà un fons per comprar comerços emblemàtics i estratègics que estan en risc de tancar. L'Ajuntament també treballarà amb la Generalitat per disposar del mecanisme legal que els permeti la compra preferent. El projecte ha d'engegar abans que s'acabi aquest any. I aquesta tarda ha obert portes la Setmana del Llibre en català, que durant 10 dies ofereix fins a 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi ha 200 signatures d'autors programades. Entre els escriptors internacionals convidats, l'anglesa Claire Pollard, que presenta la novel·la Les fades modernes, que recrea l'origen de contes clàssics com La caputxeta vermella.
2: Esports.
3: A la Lliga Masculina de Futbol, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre a la Lliga Femenina el Barça visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre. En motor, Pedro Acosta ha dominat les dues primeres sessions d'entrenament del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. Els colíders de la General, Marc Márquez i Jorge Martín, han estat quart i cinquè respectivament. I en directe tenim partit de fase de grups de la Golden Cat femenina amb Catalunya, que està guanyant el seu tercer partit de la fase de grups contra França. A 7 minuts pel final, les catalanes guanyen 0-3 al combinat francès.
0: Tarda amb núvols al litoral i prelitoral central, comarques interiors de Girona i Pirineu i Prepirineu Oriental. A la resta, una tarda més aviat encara amb cel clar i calor moderada, perquè avui les màximes van entre els 23 i els 28 graus i els valors més alts toquen els 30. Cap de setmana amb més sol i temperatures en ascens.
2: 3cat Info. Ràdio Sant Boi.

0: saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: exagerada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Molt bona tarda, amics. Estem aquí una vegada més, un any més, una temporada més. Oi, com se diu això? Un curs més, no?
3: Bueno, en el col·le sí és un curs, però la ràdio és una temporada, no? I la tele també.
2: I també. Bona tarda, Paco, com
3: estàs? Bona tarda, Jaume. Bona tarda, Matías.
4: Sí. Bona tarda a tothom. És ser aquí una altra vegada amb les piles carregades.
2: Això mateix, amb el Joan.
5: Molt bona tarda, amics. Què tal? Aquí amb el Xerada. Bon profit de...
3: cinema! I bona, també donem la benvinguda al Dani, que, que ha estat ahí en l'altra... en la passera, o no sé com es diu, peixera, no?
2: Peixera, sí, senyor.
3: I, bueno, comencem, pues, a parlar de cinema, i, si us sembla, pues, comencem per parlar per les novetats que tenim aquí al... al Cinemes Can Casteller.
2: Al Cinema Can Casteller.
3: Bueno, tenim un parell de novetats... Pel·lícules. Però parlarem d'una que és una pel·lícula que està relacionada amb un joc, em sembla, no?
4: Sí, Paco, estem parlant de la pel·lícula Resident Evil.
2: Ui.
4: Del director Zach Cregg, que ja ve de fer Weapons i Barbarian, arriba una emocionant i aterridora reinvenció de la franquícia Resident Evil. Una història totalment nova. Resident Evil segueix Brian, interpretat per Austin Abrams, un missatger sanitari que, sense saber-ho, es veu envoltat en una carrera per la supervivència plena d'acció i sense treva al llarg d'una nit fatídica i terrorífica en què tot s'ensorra al seu voltant enmig del caos.
3: Bueno, i què sabeu d'aquest joc? O de...
5: Bueno, en principi era un joc, també van fer moltes Resident Evil als 2000, 2002, 2000, era interpretada per Mara Jokovic i tractava doncs, un virus que afectava la gent en una gran empresa perquè el volien robar i van provocar que aquest virus s'estengués i és una sèrie de zombies, monstres gegants, també vampírics, i aquí el protagonista intenta creixar vida en una cosa per ell i llavors enfrontar-se amb aquests bèsties, no? I amb l'altra, no sé, 6 o 7 pel·lícules, doncs cada cop era molt més bèstia, molt més gran, més animals, i molt de zombi, molt d'això, però era un virus que es va escapar.
3: Bueno,
2: molt bé,
3: pues nada, no
2: ja
3: sé.
2: Ho tenim aquí.
3: Bueno,
2: no?
3: Pues posem el tràiler.
2: Sí, escoltem.
3: Bueno, que aquesta vegada es pot sentir alguns diàlegs. I bueno.
2: Si és així, ho farem.
6: Señor, tengo un besete. ¿Sabe a dónde tengo que llevarlo? Disculpe, traigo... ¡Uy, por Dios! ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
7: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
6: No, ya he acabado.
7: Es fuera del perímetro. Pagan el doble.
6: Yo me ocupo. Cariño, lo siento, la cobertura es muy mala, ¿me oyes?
8: Voy a quedarme un ratito con Katie.
6: Michelle, por favor, no quedes con la loca de Katie.
8: Sino con que ni siquiera te molestes en venir a casa para que tengamos esta conversación.
6: ¿En serio? Estoy trabajando. Podría ser el corazón de un crío de 8 años o el cerebro de la madre de alguien.

0: todo lo que ha pasado en este pueblo ha ocurrido en cuestión de horas. No tienes ni idea de dónde te has metido.
1: Vale, entonces, ¿a dónde lo llevo?
2: Al hospital de Raccoon City.
1: ¡Ey! ¿Te han comido?
3: Bé, cal recordar que, clar, los trailers, pues, és lo de sempre, no? Que estan pensats actualment per ser més visuals que no pas escoltats, però, bueno, hi ha alguna miqueta de diàleg. Però, bueno, hi ha algunes novetats més que ara en comentarem, però hi ha una pel·lícula que continua després de fa dos o tres setmanes que es va estrenar, crec que valia la pena comentar-la, que és El ser querido. El Matí ens explicarà una mica de què va, i el Jaume, jo crec que tu l'has vist.
4: Sí, jo l'he vist, sí.
3: Pues ara parlem d'ella.
5: Després ens diu. El director de cinema Rodrigo Sorogoyen, que ja és autor de pel·lícules com Asbestas o El reino, ens explica la història d'un famós director de cinema, Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem. És una llegenda tant per les pel·lícules com pel passat de violència i excessos. Per al nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, interpretat per Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a la seva carrera d'actriu estancada. La convivència del rodatge donarà lloc a una intimitat que no tenien des de fa anys, però també revifarà vells dolors que mai no es van curar.
4: És una pel·lícula molt bona, vull dir, tant a nivell argumental com precisament a nivell de realització, o sigui, els tics que utilitza, o sigui, totes les constants que utilitza precisament per mostrar una pel·lícula de dificultat d'entesa entre pare i filla. La veritat és que em va sorprendre molt, tant una constant com l'altra, perquè, a veure, des del punt de vista argumental, és una mica com allò que he viscut i com ho he fet i quina memòria en tinc i quin no, o sigui, i quina preocupació tinc o m'ha provocat a nivell personal perquè crec que no vaig actuar bé, no? I això és el que li passa en el senyor Bardem, no? I llavors convoca amb aquesta noia, com deia molt bé el Matías, i li diu que li ofereix un paper en la pel·lícula que farà, que ja té una popularitat extraordinària. Està molt bé, el tracten molt bé en el Bardem, perquè el tracten com un director ja consumat i que tot el que fa, doncs, és molt, molt interessant per tothom. Pel·lícula molt bona. Llavors hi ha un començament de pel·lícula que és que no veiem mai tota la persona, allò del cara i cara, vull dir com es diu, i llavors sempre veiem un tros només de la cara, però la potència del diàleg és tan meravellós que acabes acceptant que allò és una manera d'actual de tractar les coses. Molt moderna, molt.
3: Ara que dius això de que comença d'una manera diferent amb lo de les cares i demés, és veritat, cada vegada més els directors fan un començament no tan clàssic o academicista de l'inici de les pel·lícules, que a vegades sí. És pues, un paisatge o una persona caminant o... Sí. Sinó algo diferent, no?
4: I també, al final també fa un final, doncs, que només va caminant i és clar, avui el paisatge és buit totalment, queda ella sola allà i llavors acaba que diu, i què? Diu, t'ha quedat bé això? Bueno, en fi, que em va agradar molt, la veritat, vaig disfrutar del cinema jo. Jo que ara començo a faltaria un avi ja caducat gairebé. Tenir la sort de veure una pel·lícula d'aquestes característiques, amb aquesta capacitat de saber escriure, de saber posar-ho, és una meravella. Moltes gràcies, Goro Goyen.
3: Pues, bueno, pues anem a escoltar el tráiler y seguim parlant.
4: D'acord.
6: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe.
7: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
6: Bueno, para mí sí, quizás.
8: Prevenidos, están llegando. llegando, por favor, todos concentración máxima.
7: Estamos en el año 32. España es potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
9: ¿Qué hacemos con él?
10: ¡Claqueta final!
7: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
11: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
7: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
6: Creo que esta es la primera vez que paso tantos días seguidos con él.
9: Wow.
7: Creo que te puedo ayudar. Y que es algo que me gustaría hacer.
6: Yo me lo quiero pensar un poco. Comprende que para mí es extraño. Hace mucho que no te veo.
12: He venido aquí a trabajar, a ser actriz en tu película. Pero no he venido a ser tu hija.
7: Hasta mañana. Has cambiado la cara, ¿te ha molestado algo? Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
6: Bueno, no sé, supongo que tenemos también recuerdos distintos de aquella época, ¿no?
7: ¿Y todo esto? ¿Qué quieres que te diga yo?
6: Nada, no quiero que me digas nada.
7: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
6: No te estoy echando nada. No te estoy echando nada a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
7: A lo mejor te ha metido la idea después
6: no,
7: en la cabeza.
6: Por ahí, no vayas.
7: Solamente quiero saber de dónde viene esa.
6: Viene de la realidad. De lo que yo recuerdo y de lo que yo viví. No. Vienen de la realidad. No
7: viviste eso, ¿qué? Emilia. Es imposible que vivieras eso.
4: És un fragment del començament de la pel·lícula, molt interessant. No, vull dir, és clar, és un senyor que ha abandonat la seva mare i a ella mateixa, no? I llavors, fins i tot s'ha casat o s'ha ajuntat, és igual, això no cal, allò, amb un altre i té dos fills i tot, vull dir, una cosa francament humana.
3: Crec que l'acadèmia ha encertat en preseleccionar-la, tot i que al final no ha pogut ser, juntament amb Los Domingos, que crec que considero que també és una gran
4: també
3: pel·lícula,
4: m'agrada, sí.
3: I La Bola Negra, que encara no ha estat estrenada.
4: Ja la veurem, sí, la setmana que ve.
3: Per tant, apuntava maneres de la pel·lícula aquesta, així que estarem atents.
4: Però jo no la veig tant com a guanyadora de premis, aquesta.
3: Vale.
4: És més aviat una altra sintonia, tot això.
3: Més íntima, més...
4: Ah, això mateix, sí.
3: Bueno, jo... he de reconèixer que necessitem un Javier Bardem en el món, perquè és coherent, parla molt bé de la situació
4: i de totes les coses
3: i necessitem persones com Javier Bardem,
4: i tant.
3: Amb compromeses i sense inclinar-se, però dient les coses com són. Així que Javier Bardem, t'estimem. Bé, les altres estrenes són Coyote versus Acme. Recordeu el Correcaminos?
4: Sí,
3: no? Mi.
13: Ja van fer una de bàsquet, que era en el Dream Team.
5: Space Jump.
13: Sí, exacte.
5: Con els de la NBA, sí, sí.
3: Doncs, bueno, recordarem per ja com en 3D, no? Imagino ja en una dimensió diferent, no a 2D, pues aquest Coyote, que nosaltres vam conèixer com Correcamino, i la marca Acme, que compraven coses, el Coyote, per fer-li mal. Eren els dibuixos animats que s'estilaven, no?
4: Sí.
3: El Tom anava darrere del Jerry, el Pato Lucas, bueno, sí, tots
4: tot
3: eren
4: igual,
3: el mateix, la Pantera Rosa, tots corrien un darrere de l'altre i sempre a donar-se cops. Ara ja no són així els dibuixos animats, però bueno, és el que vam aprendre. Altres pel·lícules que continuen en antena en els cinemes que en castellà són pràcticament Màgia 2, Un plan perfecto, una comèdia del jo crec que és sobrevalorado el humorista aquest, que ja no recordo el nom ni m'agrada. En el corazón de la bestia, Cronos, que és una pel·lícula també crec que interessant,
13: molt
3: espanyola,
13: sí.
3: Sobre els atemptats que van haver-hi a les Rambles. I continua Tadeo Jones i La làmpara maravillosa.
4: No, el Tadeo, déu-n'hi-do, no?
5: Ja m'ho espero molt.
3: Ja van 3 o 4,
4: sí.
3: I és una producció espanyola.
4: A mi m'agrada d'aquí, ho fan aquí a Catalunya, això.
3: Sí,
4: bueno, és espanyola, sí.
3: Bueno. Vale, pues...
14: No matitzem.
13: Bueno, anem a la sessió en sèrio. Sintonia. Vale.

0: Bé, aquesta sèrie, aquesta sintonia pertany a la sèrie The Burbs, tira el sort natural on un grup de jubilats a Nou Mèxic han d'enfrontar-se a una entitat que amenaça amb robar els temps de vida per hi ha misteri, ciència ficció i terror psicològic. Està produïda per germans Duffer, creadors de Stranger Things. Sam Cooper, Alfred Molina, vídeo que és traslladat a una comunitat de retir, de Borucs, a desert de Nou Mèxic, un espai tranquil que es torna en un espai assetjat per forces paranormals. Una entitat anomenada Mother, Mare, i altres forces interdimensionals cerquen treure la força vital i el temps dels residents. Molts jubilats inadaptats rebran contra l'amenaça. La sèrie combina aventura, sobrenatural i reflexió sobre la bellesa amb un repartiment de luxe. Hi ha Davis, Alfred Kulpat, Bill Pullman i Alfred Molina, entre d'altres. Bé, passem a la següent sèrie, que és La Casa de la Pradera, un remake modern de la sèrie televisiva dels anys 70, inspirat en les novel·les semi-autobiogràfiques de Laura Ingalls. Relata la travessia de la família Ingalls a l'oest d'Amèrica després de la Guerra Civil, enfrontant-se a la duresa de la natura, la precarietat i els conflictes socials. En 1869, Charles i Caroline Ingalls deixen Wisconsin amb les seves filles Laura i Mary per establir-se prop de la Independence, Kansas. La família travessa rius perillosos, territoris inhòspits i malalties amb l'esperança de reclamar terres lliures que en realitat ja estan habitades. Un cop a les terres, han de sobreviure a incendis, llops, febre i condicions extremes mentre intenten construir una llar estable. Temes entre la supervivència i comunitat, cal recolzament mutu per avançar, tensió entre colons i indígenes, per una visió crítica a l'expansió cap a l'oest, la sèrie centra en l'amor i la unió dels singles davant l'adversitat.
1: Diga, senyor Ingalls, ¿qué le trajo a esta tierra?
2: Una nueva vida para mi familia.
3: Nuestro nuevo hogar para siempre.
4: Bienvenido a Independence, señor Ingalls.
5: Aún no hay servicio postal, ni iglesia, ni escuela.
2: ¿Qué te parece?
5: Qué pequeño.
2: Es lo que queríamos. Crear algo desde cero.
3: Hola.
2: Estamos construyendo una casa. ¿Somos vecinos?
5: Yo de ti me andaría con ojo.
6: Verás que esta tierra no tiene nada de libre.
2: No quiero desconocidos sin invitación en mi casa. Y ellos te dirían lo mismo.
7: He visto familias enteras morir congeladas. O por la fiebre. Los lobos. Es un mito. Sobrevivir aquí sin ayuda.
5: Hay que volver.
2: ¿Y si me equivoqué? ¿Y si no es mejor?
5: Pero es aquí donde por fin seremos. Saberlo, hay que intentarlo.
0: Bé, la següent sèrie que us comentem és Recursos Inhumanos, miniserie francesa que combina drama social i thriller corporatiu. Explica la història d'Alain, antic gerent de recursos humans que viu en precarietat amb la seva dona i les seves filles, quan rep l'oportunitat d'accedir a un lloc de treball a la multinacional aeronàutica Exia. Creient que és la seva salvació, la selecció inclou una presa d'hostatges per avaluar la fidelitat dels executius. Alain s'adona que només és un peó en un despietat experiment corporatiu. La seva desesperació el porta a traicionar la seva família, manipular situacions i enfrontar-se a la justícia. La sèrie mostra com l'humiliació i l'atur de llarga durada pot transformar una persona en algú disposat a tot. El judici contra Alain el presenta com a manipulador o víctima, segons la perspectiva. La conclusió mostra la seva veritat i deixa l'espectador reflexionant sobre la crueltat del sistema laboral. Es reflecteix la desesperació dels que queden fora del mercat laboral per la seva edat. També es denuncia la violència simbòlica i real del sistema econòmic contemporani.
8: No soy un hombre violento. Nunca he querido matar a nadie, pero ya era tarde. Me llamo Alain Delambre. 25 años en recursos humanos y ahora era un nuevo pobre. Después de 6 años en el paro, condenado a trabajillos miserables y la humillación permanente.
9: ¿Lo haces a posta o qué?
8: Tenía la impresión de que Dios había vuelto a poner todo en su sitio. Me quieren para una entrevista. Es increíble.
10: Las cosas se van a arreglar.
9: Serán 5. Tendrán que pasar una prueba. Nuestro cliente debe evaluar algunos de sus directivos.
8: ¿Una prueba?
9: Simularemos una toma de rehenes.
10: Quiero que se muestren como son de verdad, profundamente.
9: Conducirán los interrogatorios dirigiendo las acciones del comando.
11: Desde aquí verán a los candidatos a la vez en la sala de reuniones y en la sala de interrogatorios.
9: ¿Tiene dudas?
8: Estoy listo. Más motivado que yo. No había nadie.
12: ¿Quieres entrar en una empresa que va a despedir a 1,000 empleados? Han decidido robotizar la fábrica.
9: Es muy duro.
10: Es duro, pero indispensable.
13: ¿Y qué es lo que quiere saber exactamente sobre sus rehenes?
8: Vicios ocultos, cuernos, amantes. Quiero todo.
12: ¿En qué te estás convirtiendo, Allen?
0: Y la darrera recomendación es Furious, Furia. Tira Psychologic, la protagonista es Alice Black, una agent de la FBI marcada per traumas personals i professionals. La seva missió és detenir a Catherine, una assassina en sèrie que mata homes poderosos, que abans li havien fet mal, amb dosis letals de fentanilo. El que comença com una persecució policial es torna en una relació de fascinació mútua. Les dues dones es veuen reflectides en l'altra i la línia entre caçadora i presa es torna cada cop més borrosa. La sèrie planteja dilemes morals sobre si la venjança es pot considerar justícia i com el sistema institucional acostuma a protegir els agressors mentre converteix les víctimes en monstres. La sèrie destaca per l'atmosfera opressiva, la tensió psicològica i la química entre les dues actrius principals.

0: Bé, que era molt pomposo, no, tot, però bueno, fa il·lusió, no? I crec que a partir de la setmana que ve el Joan ens aproparà aquelles sèries antigues també.
1: Sèries mítiques.
0: Farà algun tastet per recordar-nos algunes que les han estat molt populars i molt, molt conegudes, així que seria una novetat.
2: I que les respectem fervorosament.
0: Home, sí. Clar, algunes més que altres,
2: sí,
0: no?
2: Ja, ja,
0: però bueno,
2: també.
0: Sí.
2: No, però aquesta diferència de per exemple, se m'acut, de pel·lícula blanca, que tu has esmentat, no? Esclar, era tan blanca que vull dir, no...
3: A què us refereu en pel·lícula blanca, no?
1: Molt tendre, no, molt,
0: molt tendre.
1: Suau. Tot són molt bons, no passa res dolent.
2: No, no hi havia dolents, no, en tot cas eren els contrincants, sí, que tampoc eren cap...
0: No, no, tot se solucionava.
2: No, tot,
1: clar,
2: sí,
1: harmonia.
2: Tot era molt bo.
0: Vale. Quan la vida és una altra cosa, sí, i més a l'oest americà.
1: A l'oest americà.
3: Ja veu.
2: Clar, compares una pel·lícula d'aquestes amb una de l'Stanley Kubrick i tens una bufetada que no vegis.
1: L'únic d'un any que va passar que la Mary es tornava cega.
0: Però havia d'haver-hi drama.
2: De drames molts, n'hi havia molts.
1: I ploraves.
2: Bueno, és com dir totes, home, vull dir, tant el Marco com...
0: Sí, ah, sí.
2: Tot era igual, això, sí, i tant. Sí. Molt bé.
0: Bé, celebrem aquest any el 25 anys d'una pel·lícula musical que també va tenir el seu èxit, que era Moulin Rouge. És una pel·lícula del 2001, dirigida per Baz Luhrmann i protagonitzada per Nicole Kidman i Ewan
1: McGregor.
0: I bueno, pues explica la història de París en aquella època de bohèmia idealista i més a més. Jo crec que lo important era la banda sonora. Perquè jo crec que va ser la primera, igual me corregeixes, Joan.
2: Perdona, però crec que la manera que va estar feta aquesta pel·lícula també era molt important.
0: Sí, no, però...
1: Molt decorat i tot, sí.
0: Era sí, molt maco, sí. Però jo l'hem agafat més per la banda sonora.
1: Yeah.
0: A veure si em pot corregir el Joan. Jo crec que va ser la primera pel·lícula que va adaptar temes clàssics moderns, però versionats amb un altre ritme i un altre...
1: Sí, és la primera, perquè hi ha temes de David Bowie, Michael Jackson... Les cançons, però eren cançons amb lletra i música de cançons populars dels 80 a 90.
0: Com aquesta de The Police, Roxanne.
1: Roxanne.
2: Oh, que bé. Sí.

0: una cançó pop rock versionada en tango, no? I com una veu totalment diferent, més desgarradora, no? Penso que va ser interessant. Comenta. Després escoltarem alguna cançó més de la banda sonora.
1: També hi havia, per exemple, Madonna, o fins i tot quan està la Roma McGregor amb la Nicole Kidman, fan un remake, o vull dir, una barreja de diferents cançons que estan cantant, i s'han cantat de Bowie, tal, i fan una cançó completa amb diferents cançons. És molt, molt bona. Sí. No és per les cançons que la veu la pel·lícula.
0: Sí, totalment d'acord. Bueno, pues el Matías ens ha portat una pel·lícula, però abans de que desvelem què és, quina pel·lícula és, tenim un fragment de una seqüència.
2: Per endevinar-la.
3: Exacto.
0: A veure si l'endevinem.
3: A veure si l'endevinem. Yeah.
4: ¿Qué haces?
5: Le dije que quería hablar.
4: ¿Qué cojones es? ¿Por qué me habla de esa forma?

0: vediamo.
1: Oh, da eso.
2: ¿Por qué se mete con la novia de otro?
1: Espere un segundo. ¿Qué te pasa?
2: Señor Daesu.
1: ¿Me estoy metiendo contigo?
3: No moleste.
1: Vale, vale, vale.
3: Muy bien.
1: Tranquilo.
2: O Daesu, siéntese, por favor.
1: Dejadme en
3: no
1: paz.
3: No puede hacer eso. Tendrá que aguantar ese deseo, si no tendremos que esposarle.
1: ¡Siéntate aquí! Tengo mis derechos. ¿Pero con quién cojones me he metido?
2: Señor Daesu, no puede comportarse. ¡Cálmese o le meteremos en un calabozo!
3: ¡Siéntese ahora mismo!
1: Me sienta mucho.
4: Bueno, ¿de quina película estan parlant, Matías?
5: Aquesta película és la película Old Boy.
6: Old Boy.
5: Old Boy. Old Boy és un thriller dramàtic surcoreà del director Park Chan-wook i està protagonitzada pels actors Choi Min-sik i Yu Ji-tae. A més, és la segona entrega de l'anomenada Trilogia de la Venjança, una sèrie de pel·lícules que no tenen res a veure entre si, però que estan dirigides les tres per el mateix senyor Park. Vale, la pel·lícula ens dona a conèixer a Oda Esu, un home que, després de ser detenit i que per fi el lliuren de la presó, és segrestat i ficat a una habitació d'hotel on es quedarà tancat durant uns 15 anys sense saber qui l'ha ficat ni per què. Quan finalment el lliberi, el seu objectiu serà buscar respostes del que li acaba de passar. En una de les aventures més recargolades, visualment impactants, fredes i brutals del que portem de segle XXI. La pel·lícula té uns quants aspectes positius a destacar. El primer de tot és el seu protagonista, l'Oda Esu, que és l'arquetip de prota ofuscat per la venjança i que és molt violent i no entén res més que no sigui venjar-se. Després està el dolent de la pel·lícula, que verdaderament és un dels meus villans preferits actualment, ja que fa un paper tan sublim que et quedes flipant amb aquest tio. També m'agrada bastant l'estètica aquesta que té la peli, que la comparteix amb les demés entregues de la trilogia, que és aquestes ciutats dels 2000 asiàtiques, plenes de gent, molt brutes, amb llums de neó, molt underground tot. I també un aspecte que salta a la vista és les seves increïbles, meravelloses coreografies a l'hora de lluitar, que és, jo crec que junta amb Matrix i amb altres pel·lícules de l'estil, que van ser les primeres que veritablement van saber com fer una coreografia realista i ràpida i fluida. L'única cosa que jo crec que sobra, que no s'hauria d'haver fet a la pel·lícula, doncs mira, hi ha una escena en la que maten un pop viu, no explicaré l'escena detalladament, però jo sóc un defensor dels que diuen que no hi ha cap pel·lícula al món que valgui la vida d'un animal, ¿vale? Però sense havent-ho dit tot això, jo crec que és una pel·lícula espectacular, que no té pèrdua i que ha de veure-la a tothom que li agradi aquest tipus de cinema així d'acció, de thriller. Bueno, ja sabeu.
7: Sí, ho sabem molt bé.
4: Molt
7: ho
4: bé,
7: sabem Matías. Molt bé, ho has explicat.
4: Molt bé.
5: Paco. Sí? Bueno, moltes gràcies, eh? Encara segueixo en forma després de tot.
4: Sí,
7: sí.
4: A pesar de l'estiu, continues en forma.
7: I tant.
4: I això sense llegir res, eh?
8: No. A qui li agradaria molt aquesta pel·lícula?
4: Com?
8: A qui li agradaria molt aquesta pel·lícula?
5: Aquí.
8: A Lídia?
4: Ah, la Lídia, és veritat.
5: Segur que se l'ha vist, la Lídia.
4: A la nostra companya Lídia, és veritat. Diuen, jo no l'he vist la pel·lícula, però diuen que va ser com un canvi en el món de les pel·lícules de thrillers, perquè va utilitzar un plano seqüència per aquest dinamisme i aquesta forma, on ell ha dit underground i demés, va fer un canvi en aquest gènere. No sé si és veritat o no.
7: En la gramàtica poètica, en definitiva narrativa.
4: Sí,
7: no?
4: En la narrativa. En la narrativa i també la part cinematogràfica, la part del llenguatge de cinema.
7: Sí, sí. Bueno, ja ho he destacat també amb la del Sorogoyen, també. També estem en aquest punt. Molt bé, Matías. Molt bé, perfecte, eh?
4: Jo no havia vist la pel·lícula, però he estat escoltant algunes cançons sí. i a mi m'agraden les cançons. I he seleccionat una i a veure si us agrada. Està el compositor, es diu Chow Chong Jiyong.
7: És igual, no cal que ho anomenem.
5: No passa res. No passa res.
2: Bueno, a veure. Chow Chingu.
7: D'acord.

0: Què et sembla, Jaume?
1: Ui, fantàstic, ja t'ho he dit. Ja t'ho he deixat clar que sí, que molt bé, molt bé.
0: Bé, pues, doncs aquests últims minuts hem de parlar dels nostres companys de Rebobinats de la Biblioteca, oi, de la Biblioteca Rubió i Balaguer, que com cada temporada, pues, amb el Pere Cònyec i amb la Núria Martínez, pues, ens presenten i parlen de cinema. I ens tenim preparada per aquest dijous 24 de setembre a les 7 de la tarda, ens té preparat un cinema molt curiós i molt divertit, que es diu el cinema de paròdia o spoof movie, no? Que també es va anomenar així.
1: Spoof
0: movie. És un dels gèneres que bueno, que s'ha creat sobre la comèdia. Lo que fan aquesta gent és agafar clichés i escenes de diferents pel·lícules, de terror, d'acció, de ciència-ficció, i els capgiren a través de l'absurd, de la ironia i de los gags, no? Està molt representada per gags. De què parlaran? Pues parlaran de, per exemple, un dels directors més populars, que és Mel Brooks. Si recordeu, va debutar en l'any 67, va guanyar un Oscar per la pel·lícula Los Productores, una pel·lícula que s'ha fet fins i tot en teatre musical, i recordem pel·lícules com Sillas de Montar Calientes, La Última Locura, La Loca Historia del Mundo, La Loca Historia de las Galaxias, molt divertida també, i El Jovencito Frankenstein. Que després escoltarem dos fragments d'aquesta pel·lícula. També parlaran del trio Zaz, que es van anomenar dels anys 80, que eren els germans David i Jerry Zucker, i el seu amic Jim Abrams. Pel·lícules com Aterriza como puedas, 1 i 2, Elegí un mal día para dejar de fumar, El piloto automático se está deshinchando, Top Secret, també una altra pel·lícula del 88. Crec que l'actor Leslie Nielsen es va fer molt popular, tot i que tenia una imatge d'un senyor així molt elegant, però després era molt simpàtic i feia molta comèdia. I per últim també parlarà de la saga aquesta de Scary Movie, que va començar en l'any 2000 i bueno, va estripar franquicias como Scream, Sé lo que hicisteis el último verano, etcétera, etcétera.
1: Creed, no? Pues suposo.
0: En España es va fer una es va intentar fer una de Scary, también de Sad como Scary Movie, que ara no recordo com es diu.
2: Spanish Movie.
0: Sí, Scary Movie, pues le dije.
2: Spanish.
0: Spanish Movie, exacto. Pero aquí no. Bueno, parlant d'aquestes pel·lícules, no podem deixar de passar la pel·lícula El jovencito Frankenstein de 1974 amb fragments com aquests. Escolteu-lo.
3: Frederick, ¿está usted bien?
4: Sí. ¿Me perdona un instante, por favor?
3: Claro, claro, doctor.
4: Igor, ¿puedo hablarle un momento? Naturalmente. Siéntese, ¿quiere? Gracias. No en el taburete.
3: Oh,
4: gracias. Veamos. Ese cerebro que me trajo, ¿era el de Hans Delbruck? No. Ah. Bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
5: ¿No se enfadará usted?
4: Palabra que no me enfadaré.
5: De A no sé qué.
4: ¿A no sé qué? ¿A qué?
5: A normal.
4: A normal.
5: Estoy seguro de que ese era el nombre.
4: Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2.40 metros de alto y 1.30 metros de ancho.

0: ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo?
1: ¡Deprisa, dele el... dele el...
2: ¿El qué? ¿Tres sílabas? Sí.
0: ¿Quién puede ser a estas horas?
3: Bé, jo crec que aquesta escena, tot i que no estem veient les imatges,
4: ens fa riure
3: perquè és perquè... Clar, aquí vam veure l'actor, que abans no recordava el nom, però l'hem recuperat, Martin Feldman, esa cara de Ivor que té de Quasimodo, era, vamos, un actor amb una comicitat increïble. I després, luego, l'actor, que era com... semblava més serio, que és el Gene Wilder, doncs donava com la rèplica, no? I això és l'èxit de Mel Brooks, no? Aquests petits gags que copien un poco de lo del cinema mut que ja coneixíem de Chaplin, de los grans clàssics. Sempre ha hagut aquest, no? I, bueno, penso que ens fa riure i, bueno, recordar-lo. Recordeu rebobinats aquest proper dijous, dia 24 a les 7 de la tarda, però no podem passar de posar un altre fragment del jovencito Frankenstein.

0: Bé, doncs hi ha una altra seqüència de la pel·lícula, molt divertida, molt recomanable, en blanc i negre, i bueno. Demà recorda una altra... Ens dona temps una miqueta de... Jo crec que sí, de parlar una miqueta del jovencito Frankenstein, no? El mite de Frankenstein, de crear... S'ha complert, no? Exceptuant lo de trasplantar el cerebre, el cervell, s'ha transportat tot. Per tant, no anava molt encaminat la història, no? De crear una persona amb òrgans d'altres homes.
1: D'altres persones.
0: Només el cervell és el que encara no s'ha pogut trasplantar. Però...
1: Ja només ens queda canviar l'ànima.
0: Ostres, aquesta també és molt difícil, eh?
1: Aquesta sí que ha de ser difícil, de veritat. No, però a mi has fet pensar, la veritat és que és molt, sí, molt interessant.
0: És curiós.
1: Com a pregunta, sí.
0: Sí, perquè podem trasplantar una mà...
1: Un cor.
0: Mm. Però tot lo del cap, lo que és el cap, no...
1: No, el cap és intocable.
0: Implícit. I, bueno, Frankenstein pues, va ser un monstre que es va crear, però, bueno... aquí li donem al jovencito Frankenstein esa part més còmica, no?
1: Sí, però probablement la part més negra de Frankenstein, o sigui, el monstre, és de la manera que tira com una flor en el llac, doncs, a la nena, no?
0: Sí, això no m'agrada. És...
1: No t'agrada, això?
0: Esa escena és molt romàntica, però, clar, però... pobreta.
1: Ja, però... però és romàntica, no?
2: Hi ha algú que va dir
3: que... No, és que jo la vella no me l'he vist encara.
0: És romàntica en el sentit de que és com molt tendre lo que apareix, no? Li dona la flor... És una imatge icònica.
1: Fantàstica.
0: Per això dic que és romàntica, eh?
1: Sí.
0: Però, clar, el final...
3: Luego se la carga.
0: Claro.
1: Me tira, perquè...
0: Però és com una cosa torpe, com quan som petits, nosaltres, quan som bebès, també fem coses que no sabem el que estem fent.
1: Com el monstre, esclar.
0: Exacto. Si tinc això, ho trenco i no sé si està bé.
1: Sí.
0: I és així, no?
1: La pel·lícula de Víctor Erice... que parla també de Frankenstein, també és molt interessant allò, eh? Com se diu ara? No me'n recordo, la pel·lícula.
0: Sí.
1: No te'n recordes, tu?
0: No, però
1: jo tampoc. Bueno, és igual, ja segur que més de quatre sabreu ben bé de què va. Doncs allà ja també parlen de Frankenstein d'una manera molt, molt acurada. Vull dir, molt, molt humana, per dir-ho d'una manera. Em va agradar moltíssim aquesta pel·lícula, eh?
0: L'espíritu de la colmena. A la mateixa vegada.
1: Sí. L'espíritu de la colmena.
2: A mi que m'agrada
1: molt... És boníssima, no us la perdeu, aquesta, eh?
2: A mi que em sorta que molta gent ha dit, o alguns han dit, erudits, que tenen més por de la gent que vol atacar que el mateix mostra. Perquè d'un plegat de gent que va atacar és més perillós que un monstre sol.
0: És veritat, és veritat.
1: Vale.
0: Bueno, ens hem d'acomiadar i ho fem amb una de les cançons de Moulin Rouge, possiblement la més comercial, que és Lady Marmalade. Amb aquesta cançó, fins la setmana que ve.
1: Adéu. Gràcies.
0: Bon profit de cinema. Adéu.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 7. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta tarda de divendres, però primer fem un cop d'ull a l'estat del trànsit d'equip viari.
2: Complicacions per dos accidents. Hi ha un sol carril obert a la C-58 i l'autopista del Vallès, a Montcada i Reixac, en direcció Terrassa. Provoca retencions des del nus de Trinitat i afecta de retruc la B-20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. I a l'AP-7, encara 7 quilòmetres de cua entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, direcció Girona, per un altre accident. També provoca retencions en sentit contrari entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, direcció Tarragona.
1: El col·lectiu d'advocats Iridia, Òmnium i l'ANC denuncien vulneració de drets lingüístics en el judici per les lesions a Roger Espanyol durant les càrregues de l'1 d'octubre. No van poder preguntar en català alguns testimonis de la Policia Nacional perquè les traductores no entenien prou bé la llengua. El Departament de Justícia ha demanat explicacions a l'empresa del servei de traduccions per aclarir els fets. L'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, espera que el judici del cas Inipro serveixi per defensar la seva honorabilitat. Avui, després de 13 anys, s'ha celebrat la primera vista d'aquest judici sobre el suposat desviament de 275.000 euros dels fons públics en benefici del PSC. El govern espanyol trasllada 1.700 migrants de les platges de Ceuta cap a espais habilitats al port. El trasllat ha provocat tensió i moltes persones se n'han quedat fora i han tornat a les platges. Les entitats reclamen també solucions per les nenes menors que fa un mes i mig que malviuen a Ceuta. El malestar social a Rússia afavoreix el vot al Partit Comunista en les eleccions al Parlament d'aquest cap de setmana, però tot indica que tornarà a guanyar la formació de Vladimir Putin, Rússia Unida, en uns comicis que no són lliures ni transparents. L'elevada demanda fa créixer les importacions de cotxes d'ocasió d'altres països. La majoria d'aquests vehicles, però, són vells i contaminants. Més del 40% tenen més de 10 anys i molts són dièsel.
0: Esports.
3: En futbol, a la Lliga masculina, avui l'Espanyol juga a les 9 del vespre contra l'Elx, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, mentre que el Barça femení visita l'estadi de l'Alavés a partir de les 8 del vespre. A la Golden Cat masculina d'hoquei patins és a punt de començar el duel entre Catalunya i Portugal, el tercer partit de la fase de grups. De moment estem sentint els himnes i el partit començarà en breus instants en directe per Esport 3. I tenim en marxa la segona semifinal de la Supercopa de Bàsquet de l'Eurolliga, que estan jugant al Dubai, entrenat pel català Xavi Pasqual, contra el Real Madrid, entrenat pel català Pedro Martínez.
1: I pel que fa al temps, tarda amb alguns núvols al litoral i prelitoral central, comarques interiors de Girona i Pirineu i Prepirineu Oriental, a la resta una tarda assolellada, calor moderada, màximes entre els 23 i els 28 graus i els valors més alts que tocaran els 30. Cap de setmana amb més sol i temperatura en ascens.
0: 3CAT Info.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Benvinguts a aquesta nova temporada de Forever Joves aquí a Ràdio Sant Boi, aquest any que és tan important per nosaltres perquè portem ja 15 anys amb vosaltres, un programa pues, que ja, pues, bueno, pues, ja ha millorat, això ho dic jo, perquè cada any pues, estem al voltant d'unes 80 entrevistes musicals, sempre amb projectes de tota mena, tots els gèneres, perquè aquí la música és la protagonista. Així que, com m'acompanyes, avui pues, no podíem deixar d'estar al costat de la bona música i tenim una invitada molt, molt especial bueno, que ens presentarà pues, un company que tenim d'aquí de l'emissora també més antic que jo, que és en Valentí César.
1: No estàs dient vell?
0: No. Valentí César.
1: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per sempre donar propostes tant a lo que fas tu en els teus programes i en la mostra d'elles com per mi. Així jo te l'agraeixo molt.
1: No, al contrari, home. Tot el que sigui col·laborar i donar espai a la música, sigui la que sigui, jo sempre m'apunto.
0: I què tenim? Què tenim
1: doncs,
0: avui?
1: Doncs mira, avui tenim una extraordinària cantant. Ella és nascuda a Màlaga, però ja fa un temps que viu aquí a casa nostra, a Barcelona concretament, i que respon al nom de Maria Esteban. M'agradaria que escoltéssiu amb molta cura la seva veu, perquè segurament, si teniu bon gust, us impressionarà.
0: I a més parlem d'una bona veu, que destaca molt, però també perquè és compositora i historiadora també de la música, perquè moltes coses que ha fet és perquè ha investigat. D'això en parlarem. Bona tarda, Maria. Gràcies per estar aquí al programa.
2: A vosaltres per convidar-me.
0: Anem a començar i per començar hem d'escoltar la teva veu. Què millor que posar una de les cançons del teu disc It's Me, que es diu Waiting, que m'agrada molt.
2: Gràcies.

0: for my drink. I've never cared.
1: Bé, doncs, Valentí, una meravella.
2: Doncs sí, home, vull dir...
1: No només la veu, que no, ja, no, ja està ja clar, perquè té bons músics, que després sí. Ja parlarem d'aquests
2: també,
1: músics,
2: també,
1: no?
2: Sí. A més, té diferents conceptes, a trio, a quintet, sí. I bé, bueno, no ho explico jo, explica-ho tu. Explica-ho tu.
3: Bueno, com bé ha dit el Valentí, jo tinc diferents projectes. Tinc aquest, que és mi, que és un projecte de composicions pròpies. Després tinc un projecte que es diu Voces Velades, que és una mica d'investigació sobre dones compositores i letristes i també cantants, però que, bueno, que jo crec que no han rebut l'atenció que necessitaven, i jo volia fer un disc per donar-li
2: voz. Jo me'n recordo una actuació teva que vas dedicar a cantants que han passat una mica desapercebudes i que tu consideres que tindrien que tenir un més gran reconeixement, sí. No? Jo me'n recordo d'aquest.
3: Sí. Aquí a Sant Boi va
2: sí,
3: ser.
2: Sí, sí, em sembla que fins i tot el vaig presentar jo, em sembla.
3: Jo crec que sí.
1: A les Muses va ser.
3: A les Muses.
2: Va ser quan la vaig conèixer.
3: Van coincidir.
1: I després tens el projecte del quintet, també.
3: Això, amb temes propis, i després tinc el trio també, que és, bueno, ara sortirà un disc al Nadal, un disc
1: de Christmas
3: americans. Sí.
2: Això ho fan tots els cantants nord-americans, eh? Tots.
3: Per això jo somiava en fer un disc de
2: les Nadales conegudes.
3: Americanes.
1: I a més també un altre disc, la web posa que hi ha dos projectes en marxa, no?
3: Sí, hi ha també tinc un projecte amb un pianista italià, però que viu aquí a Barcelona, que es diu Giovanni Ghisiani, i estem fent un projecte, de fet avui vinc d'una gravació a SGAE amb ell, de composició pròpies. Llavors, ara aquest any, a final d'any, gravarem el disco, que serà, bueno, segurament de 4 a 5 temes màxim, com un petit EP, i avui hem fet com una gravació en directe a piano i a veu. És un duo, però també de vegades toquem amb contrabaixista i bueno, ja estem, el projecte realment ja està funcionant i ja estem fent bolos, però ara volíem com gravar el disc.
2: Em permets, quant temps fa que estàs aquí amb Catalunya?
3: Bueno, ja fa 10 anys.
2: Ah, 10 anys. Perquè dic que portes dic que has tingut l'interès i tens un català molt
3: reixut.
2: Moltes gràcies.
3: Al principi vaig patir amb el català, però perquè, clar, la manera de pronunciar és molt diferent a l'andalús, precisament, perquè jo vinc de Màlaga i em va costar molt la sonoritat de, bueno, perquè jo ho faig amb respecte i jo vull sonar com vosaltres, no? Sí. I llavors ha sigut un procés, però allà em trobo supercòmode parlar en català.
2: Et felicito.
3: Gràcies.
1: Maria, sempre ha estat el jazz? O quan la Maria se li va reconèixer, oye, Maria, cantes molt bé, ho fas molt bé. M'agradaria saber aquests inicis com van ser, qui va ser el descobridor, o tu mateixa, no sé, com va ser?
3: Clar, jo vaig començar a casa meva cantant des que era superpetita. Crec que amb 10 anys jo ja tocava una miqueta la guitarra i sempre m'agradava molt composar. Llavors aquí jo vaig començar, òbviament, a tocar cançons que no eren meves, però també vaig començar composant des del principi, des de petita. I, bueno, al principi feia més pop, la veritat, vaig començar amb pop, després vaig fer també altres estils, he fet rock, he fet rock and roll, rhythm and blues, bueno, la veritat que és, o sigui, en general sempre m'ha agradat molt la música i el que feia era aprendre cançons i intentar cantar-les i també transcrivia amb la guitarra els acords i llavors aquesta va ser com la primera fase o la primera etapa meva.
2: Però i quin va ser el pas aquell que un dia vas sentir alguna cantant, suposo, i vas dir, ostres, això és diferent.
3: Però del jazz, no?
2: Refereixo al jazz.
3: Sí, amb el jazz el procés va ser una mica més tard, perquè o sigui, a casa meva, la meva mare li agradava molt el jazz i jo escoltava jazz, sí? Sí, jazz i música clàssica. I la meva mare li agradava molt les Andrew Sisters, Boswell Sisters, i jo vaig començar a escoltar-les a elles. Però realment cantar jazz i formar-me com a cantant de jazz vaig començar amb 86 anys. O sigui, molt tard.
2: A l'any 86?
3: No, perdó. Ah,
2: perquè aquí hi ha algú que no enquadra.
3: Amb 26 anys. Ah, no sé què estava pensant, amb 86. No, jo vaig néixer al 86. Ah. Però no. No, amb 26 anys.
2: Molt bé,
3: vaig
2: molt
3: començar,
2: bé.
3: Vaig entrar a una escola de jazz, que era, bueno, era pública, qualsevol que volgués es podia apuntar, i sí, vaig començar allà, vaig... tenir com molt bona relació amb la professora de cant, que ara és amiga meva i tinc un projecte amb ella, i ella em va descobrir com la part més de cantants que jo encara no havia escoltat. No, jo encara no havia escoltat, com Carmen Marrae, Sarah Vaughan, Nancy Wilson.
2: Estàs dient la crema de la crema.
3: Sí,
2: et volia preguntar una cosa, si em permets. Per exemple, tu, ara, a banda de la teva professió, que és músic, que és cantant, quan tu quines veus t'arriben? De les veus, diguem-ne, més conegudes, o les que tu t'arribin.
3: Però d'ara o antigues?
2: És igual.
3: Sí, mira, si vols, faig un petit repàs.
2: No sé, un pòquer, fer un cinc,
3: sí,
2: per dir alguna cosa.
3: Mira, d'ara et puc dir que m'agrada molt la Samara Joy, òbviament. Ara la veuré.
2: Està de moda, ara.
3: Sí,
2: ara ve a Barcelona, per
3: increïble.
2: Cert.
3: Sí, jo tinc una entrada per veure. Al Palau de la Música. Sí, aquesta m'agrada molt. M'agrada molt també una que, bueno, no és americana, és d'Armènia, però viu ara mateix a Amèrica, i es diu Lucy J. Gaisarian.
2: No la conec.
3: Llavors,
2: no
3: aquesta mola molt, i també m'agrada molt la Kate Cortum, que és una cantant que, bueno, fa temps, que es va fer viral per un vídeo de TikTok o de YouTube, i aquest any ha guanyat el Sarah Vaughan Competition. O sigui, és una crack, i de fet aquest any també està classificada per al Herbie Hancock, per el Thelonious Monk.
2: Sí, és que és un concurs de veus.
3: Sí,
2: que l'han guanyat.
3: I està classificada i va guanyar el Sarah Vaughan Competition. Aquestes crec que per a mi ara mateix són les d'avui.
2: I de les clàssiques?
3: A veure, de les clàssiques... tinc una barreja, perquè, per exemple, a mi m'agrada molt cantants que potser molta gent no les considera cantant de jazz, però, per exemple, a mi Judy Garland m'agrada molt. També ella cantava cançons que venien de musicals,
2: sí,
3: i jo canto cançons que venen de musicals, perquè els estàndards de jazz venen d'allà.
2: És que la majoria,
3: no?
2: una bona part.
3: Llavors, m'agrada molt de la part de, com, bueno, sí, de jazz, m'agrada molt la Judy Garland. La Doris Day també m'agrada molt, que també està com més a Hollywood, no? Com encasellada allà,
2: no,
3: però també és una...
2: Era una extraordinària cantant.
3: Una cantant increïble.
2: Sí.
3: Barbara Streisand també, però m'agrada més la primera època d'ella.
2: Sí, a mi també.
3: Ja després, quan ja hi havia cintes i coses així, ja no m'agrada tant.
2: I la Carmen McRae, que tu l'has anomenat.
3: I Carmen McRae m'agrada molt.
2: I la Dinah Washington.
3: Sí, Dinah Washington. Però, o sigui, si jo hauria d'escollir una,
2: sí,
3: jo... escogiria la Sarah Vaughan.
2: Sarah Vaughan.
3: O sigui, jo crec que ha sigut la cantant que més m'ha influenciat a l'hora d'estudiar i de treballar el so, i, bueno, sí, a nivell tècnic també, com la col·locació que té, sí, la manera també de cantar, d'improvisar, de frasear amb una melodia, no? M'agrada molt. Per a mi la millor és...
2: Sarah Vaughan.
1: Pues,
2: i la Ella?
1: Ella Fitzgerald.
3: Ella m'encanta també. L'he sentit també molt, però crec que per una qüestió de so em sento més
2: identificada amb Sarah Vaughan.
3: Sí, que té com un registre una mica més clàssic. Jo també vaig fer cant clàssic. Vaig començar a fer classes de cant, però jo cantava des que era petita. Però sí que quan vaig començar a formar-me, la primera professora de cant que jo vaig tenir va ser de cant clàssic.
2: Molt bé.
1: Ens hem de continuar seguint escoltant cançons de la Maria Esteban, d'un LP que es diu Happy Days Are Here Again, el tema principal.

0: tallem, però començar la temporada amb aquesta veu...
1: Hem de començar allà dalt.
0: Sí,
1: després,
0: sí, després ja baixarem.
1: Si acabem allà baix, mala sort.
0: Mare meva. No. Abans parlaves d'un projecte molt, molt bonic que hem de continuar parlant, que és el de les voces velades.
1: Ubilats,
0: has fet dos volums amb diferents cançons, no només cantants, sinó letristes, que a vegades... som en el món de la música en general, pues són molt desconegudes, i més aquestes que no les coneixíem. Com va ser aquesta decisió de fer això? I si vas investigar molt, perquè clar, no se sabia molt d'aquests noms d'aquestes dones.
2: Sí, bueno, la intenció de fer aquest projecte jo crec que tenia com... Bueno, hi havia una doble intenció. Per una banda, jo crec que volia tenir com referents de dones, perquè sí que m'ha passat que jo he estudiat al conservatori, vaig estudiar al liceu, i jo pràcticament no havia sentit parlar a classe de dones compositores ni lletristes ni res. Llavors va ser com una inquietud de dir, bueno, jo vull tenir referents, no? Perquè jo vull també ser compositora, i m'agradaria veure'm a mi mateixa en aquesta posició. Llavors va ser com una qüestió més psicològica per a mi, no? per a tenir com aquest reflejo, no sé com dic en català,
1: reflexa,
2: no? Aquest reflexa, no? I per una banda això, i per l'altra banda també perquè, bueno, jo sempre, la veritat, amb el tema de la dona, no? I de la visibilitat de la dona, sempre he tingut inquietud. De fet, la meva mare, bueno, forma part d'una associació a Màlaga d'artistes. Ella és artista plàstica i, bueno, és una associació de dones, no? Que lluiten perquè hi hagi obres de dones als museus i que sempre sigui igualitari, que per desgràcia encara queda molt de fer amb aquest tema.
1: És un camí per recórrer.
2: És un camí llarg. Llavors, sempre he tingut això a casa, i jo volia, de la manera que jo podia, com posar com el meu granit, no? d'arena, no? De sorra, no?
1: Sí, sí.
2: De sorra. I això va ser bàsicament el que em va impulsar a fer Voces Velades.
0: Perquè no, abans d'aquest projecte havies composat alguna cosa, ja tenies alguna cosa tu?
2: Sí.
0: O és definitivament aquesta investigació musical i històrica de dones et va fer... fer aquest disc que es diu Itzma?
2: Clar, o sigui, el disco de temes propis meu del quintet, el primer va ser en 2024, el d'Itzmi. Però jo ja havia treballat amb dues bandes, a Màlaga amb una banda, però era d'altre estil, de pop, que jo ja composava, i després vaig també treballar amb el contrabaixista de Muchachito Infierno, que es diu Gerard Masses, la gent el coneix per Gerard Masses, i ell va fer un projecte que era seu realment, que es deia Red Rombo, i van composar junts. I jo ja aquí ja vaig començar, perquè realment aquesta banda va ser com la banda a nivell professional amb la que jo vaig començar a fer gires, a tocar per diferents llocs d'Espanya, i jo encara jo vivia a Màlaga. I en aquest projecte jo ja vaig com professionalitzar més la part de compositora, però mai l'havia fet jo sola, sinó amb companyia de l'ERE o a l'altra banda, en companyia també de la resta dels músics, no?
0: Cal recordar el nom d'alguna d'aquestes dones, perquè crec que és importantíssim, com la Betty Camden, la Caroline Leight, Blossom Derry, Ann Richards, Chris Connell, June Christie. Són letristes, pianistes, cantants, és a dir, una varietat que s'ha agafat.
1: Sí, sí. En el món del jazz també és bastant masclista. Amb la qual la dona sempre ha quedat en un segon pla. I grans compositores, lletristes, la Dorothy Fields, per exemple.
2: Dorothy Fields.
1: I bé, la gent no...
0: Bueno, però ara nosaltres ja tenim una compositora que es diu Maria Esteve.
1: Això mateix. Bueno, i què et va impulsar venir cap aquí? qui et van contractar, vas dir, algú, vas tenir alguna, algun contacte amb algú que et va dir vine cap aquí o tal, per curiositat.
2: Ja, sí, bueno, sí, clar, sí, Gerard Masses era d'aquí de Barcelona i jo encara quan vivia a Màlaga, de vegades ell organitzava gires aquí perquè ell tenia, bueno, molt contactes, perquè era d'aquí i va treballar tota la seva vida aquí a Barcelona. Llavors, jo vaig començar a fer viatges a Barcelona vaig tocar algun parell de festivals, vaig tocar a un festival de blues de Santa Coloma,
1: sí.
2: No me'n recordo.
1: Sí, sí, Santa Coloma, fan un festival de blues.
2: Sí, però sí, no, a mi no me'n recordo, però vaig tocar un festival d'allà.
1: Però quan dius també... tocar, quin instrument tocaves?
2: Bueno, jo cantava i sí. Tocava la guitarra acústica amb aquest projecte.
1: Vale, vale.
2: I com que ja tenia certa relació amb Barcelona, ja havia vingut alguna vegada, a mi m'agradava. I va arribar un moment que la meva parella, que també és músic, el saxofonista, i ell, Edu Cabello, ell també té els seus projectes i, i és també compositor i tot això. I em va dir, mira, jo vull anar-me a estudiar al superior, perquè ell havia fet el superior però a Màlaga de clàssic, i em va dir, jo vull anar a algun lloc. I van dir, bueno, podrien anar a l'estranger. Jo encara estava treballant amb Red Rombo i Red Rombo, bueno, l'Ere queria venir aquí a Barcelona a vivir i entonces em va dir a la meva parella, llavors anem a Barcelona, tu estàs allà treballant amb Red Rombo, jo puc estudiar al conservatori i bueno, tu també pots continuar formar-te com a cantant de jazz. I així va passar. El que passa que jo a 2 anys després vaig deixar Red Rombo i vaig fer la prova d'accés per a entrar al superior i vaig entrar al Liceu, va ser l'únic conservatori que vaig fer la prova i vaig entrar. I tenia la plaça, ja vaig acabar el superior i així.
1: Molt bé, fins avui. I per molts anys.
2: Hombre, clar, clar. Jo en principi no tinc idea de marxar-me d'aquí.
1: No, molt bé,
0: anem a recordar pues, una de les cançons que pertanyen a aquest volum 2 de Las Voces Veladas, que es diu Something Cool.

0: parlem dels músics que t'acompanyen, perquè penso que la veu està molt bé arropada amb uns músics que sembla que, bueno, que s'escolten molt bé. Tu, Valentí, que en tens molt de jazz, penso que estàs d'acord,
1: no? A mi
0: el
1: que em crida l'atenció i l'admiro molt, a més, és pel seu estil, perquè és un estil una mica que es mou entre la nostàlgia, i que té aquell, i té un timbre de veu que, no sé, a mi particularment, potser, no sé si sóc massa imparcial, però a mi particularment m'emociona, no? Sí. És aquelles cantants dels anys 40 i 50 que si no són les grans, diguem-ne, ningú se'n recorda d'elles, però tenien aquest estil molt, que a mi em recorda, a mi particularment em recorda molt aquella època concreta de la...
0: Sí. No, i a més és jo que no la coneixia, que tu me'n veies parlar ja fa un parell o tres de mesos, pues aquesta setmana preparant el programa, pues clar, m'he enganxat, sí. Perquè és que clar, bueno, estàs escoltant les cançons i...
1: Pues, bueno, anem a mira, parlar... Escolta, ja, mira, ja t'ho avanço, l'any que ve la tindrem a la mostra de jazz. Vale. Sí, està aquí i,
2: sí,
1: bueno, i està en condicions.
2: Sí.
0: De totes formes, com queda un any, jo també faig un anunci a les autoritats de cultura de l'Ajuntament. Podem contratar-la, a Maria Esteban, en els seus tres projectes, en el que sigui. La volem ja, també.
1: Ja, pues...
0: I el que anava a dir, anem a parlar una mica d'aquests músics. Jo tinc apuntat, igual, algun...
2: Sí,
0: em deixo algun,
2: digues,
0: segurament.
2: Sí, sí.
0: Tinc el Edi Mejía i el David Muñoz, que formen el trio.
2: Sí.
0: I el quintet, el Edu Cabello, el Rai Paz, Eric Copez i Santi Colomer.
2: Sí, ha hagut una miqueta de canvis. Clar, perquè...
0: M'imaginava.
2: Clar, han passat, no sé si, de 6 anys des de que vaig gravar el primer disc a Quintet. El projecte de veus, de Voces Velades, el guitarrista que va gravar aquest discus va ser el Rai Paz. Ara un guitarrista increïble i que jo li tinc molt carinyo, la veritat. I després ell va marxar del projecte, també tocava el trio, el de Happy Days Are Here Again, també va gravar ell aquest disco. I després ell va marxar amb dos projectes i va entrar Edi Mejía. Sí. I ja Edi Mejía està al quintet, de It's Me, està també David Muñoz, està Edu també, Edu Cabello, i també el Santi Colomer, que són la base. El que passa que aquest disc de It's Me, jo vaig convidar molta gent, ho dic perquè ara no me'n recordo de tanta gent que vaig convidar, però va haver un quartet de cordes, un trompetista també, l'Alberto Pérez, també gent fent coros, bueno, sí, companyes.
0: La següent cançó que volem posar és una cançó en castellà, no? Que es diu Para ti, que ens sona bolero total. Bueno, és un registre diferent.
1: No t'he sentit mai, però tu tens que cantar molt bé els boleros.
2: A mi m'agrada molt els boleros i sempre, o sigui, sempre que puc a algun concert poso algú.
0: Però és que ja coincideix una mica amb el que tu deies abans, d'aquest tipus de forma de cantar, també s'apropa una mica a l'estil de...
1: Bueno, perquè són veus que transmeten sentiments, transmeten emocions, i això no és tan fàcil, i el bolero, a banda de que ja és un estil musical que es basa en això, si a més li poses una veu com ella, té que ser una meravella, no?
0: Pues mira, escolta-la, que ja veuràs.

0: Bueno, bueno, i a més és un bolero d'ella, és una composició teva.
1: Música
0: no?
1: i lletra teva.
2: Sí, tot meu.
1: Saps a qui m'ha vingut al cap? A la Sílvia Pérez Cruz. Uh-huh.
2: Sí, m'agrada molt.
0: Una mica
2: Sílvia.
0: La part mediterrània que té.
2: Sí, però bueno,
0: incluso...
1: No, però el cantant castellà, no sé per què, m'ha vingut al cap la Sílvia Pérez Cruz.
0: No, però també recordo una mica veu, alguna veu de cantautores també latines. Mercedes Sosa.
1: Mercedes Sosa.
0: Bueno, no sé, a mi m'ha recordat algo també, així latino. Que bueno, que està molt bé.
1: Sí, sí, home, els boleros sempre queden bé.
0: És
1: allò apostar sobre segur.
0: Sortirà en algun projecte cantar en català i en castellà?
2: Sí que m'agradaria també composar en català. Ara he tingut com un petit aparó de composar. Porto com 3 mesos que no he escrit res nou, perquè ja havia escrit com 3 cançons més, un bolero més i 2 cançons, no, i 3 cançons més. Llavors he fet un petit paró també perquè, o sigui, faig moltes coses. També estic escrivint un musical i també estic fent la música del musical. Llavors no, he fet un paró del meu projecte, però no realment de composar, no, perquè estic fent també aquesta feina, i estic fent el musical amb la meva parella, amb Edu Cabello, i estem fent la música, el guió i està a la direcció un director de teatre de Buenos Aires que viu aquí a Barcelona, que es diu Marco Caldironi, i també estic super enfocada en això. Ara aquest any m'han donat una ajuda d'SGAE de composició.
1: Ah, molt bé.
2: Sí, la veritat que em vendrà super bé, i vull gravar l'any vinent amb aquesta ajuda un disco de temes propis, però vull fer-ho també tot amb temps perquè molta vegada és molta cosa.
1: Sí, home.
0: I a nivell de concerts, com ho tenim? Perquè, clar, si estàs fent tantes coses ara, igual els concerts pues, estan una mica més aturadets o...
2: No, estic fent bastant coses. La setmana que ve, de fet, tinc 3 concerts. Toco el dia de la Mercè en un club de jazz nou que s'obrirà a Barcelona, que es diu el Club del Disco.
0: Sí, ahir mateix vaig començar a seguir-lo perquè s'ha parlat molt, és com una botiga de discos.
2: Sí, perquè ja era un label, com un sello discogràfico, i ara han posat com una sala de directe.
0: És una molt bona iniciativa.
1: Sí, perquè cada vegada quedava menys, ja no hi ha res amb el que havia estat i per exemple, a mi em sap molt de greu, no? Però per exemple vaig llegir l'altre dia que el Jamboree ara per actuar aniran a taquilla, eh? Ja no tindran un caché determinat, sinó a taquilla, el Jamboree, tu, que sempre havia estat el sant i senya del jazz a casa nostra. Doncs...
0: I què més, concert, no?
2: El 23 toco en un congrés de neurologia però bueno, també ahí vaig a Quartet, també guai, que crec que es fa a l'Hospital de Sant Pau. Crec que el 25 tinc un altre concert en el Velvet Room. A la setmana següent tinc un concert també en Mescladís, no sé si el coneixeu. Bueno, un sitio molt guai que es menja superbé.
1: A Barcelona?
2: Sí, molt a prop a Montjuïc. I després a l'octubre no tinc res, em va bé, perquè també he estat tot l'estiu fent concert, també he estat de professora a seminaris de jazz i tal, i estic em va bé també parar una miqueta, i al novembre tinc bolos aquí també a Barcelona i me'n vaig a Itàlia a tocar. Vaig a estar a Itàlia en l'agost, una part d'agost, i de setembre fent una gira, vaig estar 7 dies fora, i ara al novembre torno a tocar a diferents clubs de jazz amb un músic d'allà que es diu Daniele Gorgeli o algo així, no me'n recordo, segur que l'estic pronunciant malament, però algo així, i Andrés Lizón, que és un contrabaixista d'Alacant. i torno allà, sí, a tocar.
0: Pues anem a continuar escoltant cançons.
1: No sé, em deixes... No,
0: sí, sí, sí.
1: Tu no, ara que has dit Itàlia, bé, jo és que tinc així que el sí. cap sempre em va... Tu coneixes amb una cantant que es diu Roberta Gambarini?
2: Sí, clar, clar.
1: Oh, és una passada aquesta sí, noia, sí, sí. És italiana, passa que sí, viu als clar. Estats Units. No sé si la coneixies.
2: Sí, sí, he escoltat però si no,
1: ella. Te la recomanava perquè a mi m'agrada molt, sí. però molt, molt, molt. Bueno.
0: Doncs escoltem sí, aquest molt. Just in Time de Medel Voces Veladas Volumen.
1: Just in Time.

0: Bé, seguim aquí avui aquest Forever Joves amb la Maria Esteban, que ens està presentant alguns dels seus projectes, les seves cançons, una veu polivalente que vale per un roto i un descosío, com diuen en Andalusia, no? I, bueno, es nota la qualitat i, a més, l'elegància, no?, al parlar. I he vist que també graveu coses en directe, que això està molt bé, cançons en directe i les pengeu a YouTube, i això també que la gran música és sentir, pues, una petita part de lo que vosaltres oferiu en els concerts, no?
1: Sí, sí, sí, m'agrada molt el directe, perquè també penso que aquí és on realment com a cantant puc com demostrar, no? Tota la feina que faig d'estudiar, d'intentar millorar, de, no? I també l'oportunitat d'això de poder tocar amb un músic que no sigui, no, cadascú en una sala, no, sinó gravant en directe i tocant junts, no? Que això és el que fa la connexió, no? I fa arribar a la gent la música que tu fas, no?
0: Anem a escoltar una cançó, sí, que he descobert mirant coses d'ella, que vas fer, que té un altre registre totalment diferent. Ho has fet amb la Raquel Pelayo.
1: Ah, sí, sí.
0: És una cançó que hi ha más un poquito más tocando el rock, ¿no? O sí, como más la swing,
1: de,
0: ¿no?
1: La de Why Don't You Do Right,
0: sí,
1: dices. Sí,
0: es más, sí, swing, ¿o?
1: Sí, bueno, es
0: un, la, un
1: sí, bueno, es un tema de bueno, un arranjament a dues veus de un tema, bueno, de, sí, swing. De vegades he tocat aquest tema a festes de swing. Sí. Podria dir de swing, sí, però la Fitzgerald té un directe d'aquest tema, crec que a Berlín o algo així, de Why Don't You Do Right, també, o sigui que també era una cançó que es tocava en diferents contextos.
2: A Berlín o a Roma, té dos directes, sí, una a Berlín i una en Roma.
1: Sí, sí,
2: sí. Molt bé. I qui és? És una cantant també, aquesta noia?
1: Raquel. Sí, la Raquel va ser la primera professora de cant de jazz, que ara és amiga meva.
2: Molt,
1: sí,
2: bé,
1: sí,
2: molt bé.
1: I tinc aquest projecte amb ella.
2: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs anem a escoltar a Raquel Pelayo i a la Maria Esteban.

0: No només per l'afinació, perquè quan cadascú fa una veu diferent és complicat, no? No anar-te amb l'altra veu que està sonant. Clar. Però també amb el ritme, no? O sigui, ir juntes, no? Que tot sigui com una veu, però fent diferents veus, no? I això, no?
1: És la dificultat que hi ha, sí. No, però està perfecte, sí, m'agrada molt, la veritat. Sí,
2: va ser una sorpresa.
1: Jo no ho coneixia,
0: No, perquè aquest projecte és un projecte que sobretot que hem tocat a Màlaga, perquè ella viu a Màlaga, i també el pianista, que és Juan Ramon Vereda, també viu a Màlaga, llavors està plantejat per allà.
1: I com ho has trobat, això?
2: Pues això és buscant en YouTube, poses Maria Esteban, i te surten moltes coses, i entonces mirant, a part dels discos, hi ha actuacions en directe, que aquest és el so, pues, ja és més complicat, no és tan net, però les gravacions que fan en directe, i bueno, em va sortir aquest duet, que van vestides iguals, sí, molt. Cuides molt sí. La teva imatge, lo que graves, i això diu molt de tu, perquè és un projecte teu i lo estàs fent amb molt de carinyo, i això se nota no només en les portades dels discos, sinó en esos directos que has gravat, la roba que portes, o sigui que és un projecte a la
1: seva imatge, i semejanza, que
2: sí, se nota que la teva presència està claríssim, així que felicitats, perquè portes una història que és difícil, perquè canta com la letra, la música.
0: Bueno, pensar, no, a nivell estètic, com vull que sigui, no? Sí, la veritat que ser artista és que és complicat, perquè has de fer molta feina. Jo ara, per sort, tinc manager i que, o sigui, em dona un cop de mà, sobretot amb el tema del booking, però també m'ajuda moltes vegades amb el tema de la roba, jo li pregunto i tal, però jo he estat molt sola durant molts anys i he hagut de construir cada projecte, no? Pensant
1: des de zero.
0: Per exemple, quan vaig fer el disco del trio, jo volia a nivell estètic, jo volia un il·lustrador, però molt concret. No volia qualsevol il·lustració, volia una il·lustració de discos de l'època de Benny Goodman i tota aquesta gent, i vaig tenir una reunió moltes reunions amb molts il·lustradors, mirant per internet, mirant portades que havien fet de discos i tot això, i això, bueno, això va ser una part del disco, però i a part fer els arranjaments, fer assajos, quadrar l'horari per a la gravació, per a estudiar jo també, o sigui, és molt dur.
2: No, i la portada
0: no
2: del disc...
0: No és fàcil.
1: I a vegades gens agraït.
0: No.
1: Tant de bo no sigui el teu cas, no? Però és com diuen en castellà, muchos son los llamados y pocos los elegidos.
2: Sí. La portada del disc del Happy Days és molt xula també, perquè vas buscar també imatges que recordaven els anys 40, 50, aquells dibuixos d'aquella nina que ets tu, no? Dibuixos com un poc la Betty, com era ella aquella?
1: Betty
2: Blue? No.
0: Sí, com Betty...
1: Betty Boop?
2: No,
1: Betty
2: Boop? Com era aquella?
0: Però...
2: Saben de què parlem,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: sí. Sí, molt així, una nina molt, molt simpàtica i, bueno... Ja estem quasi acabant, ens queda molt poc temps, però abans d'anar dient adeu, jo que ja que estàs aquí, Valentí, i aquests tota una persona que és del jazz i que ens porta el jazz a Sant Boi, i que ets com un mecenes.
1: Oh, que va, que
2: sí,
1: va.
2: Sí.
1: Ja m'agradaria.
2: Bueno, tenim ja moltes coses preparades ja està tancat.
1: Precisament va haver un malentès amb la Maria, jo m'hauria agradat que hagués vingut enguany.
2: Home,
1: però,
2: sí.
1: Però, sí, no, però el problema és que jo em vaig equivocar i li vaig dir, envia'm la proposta al setembre, i ja teníem, i no em vaig recordar de dir-li, envia-la abans. Ja m'hi compromès amb ella. Ja m'hi compromès,
2: vull dir,
1: jo compleixo, si no plego. Sí, ja ho tenim tot.
2: I què tenim? Quan comença?
1: Són sis, com saps, sis divendres entre els mesos d'octubre i novembre. I ara no sé dir-te el dia exacte. No. Sí, és un divendres a meitat de mes. Sí.

0: I els 6 divendres consecutius. I tenim, com sempre, tenim un artista nord-americà, tenim dos veus, tenim un grup, doncs, bueno, ja t'enviaré la
1: sí,
0: programació.
1: Sí, a veure si puc venir.
0: Sí, home, estàs convidada, eh? Ja tu, ja tu, ja tu, a tu i el teu company, o lo que, si voleu venir, sí. Ara ja, i ara faràs, et farem filla predilecta de Sant Boi.
1: Ole, ole.
2: Estaria bé.
0: I no, ja ho tenim tot muntat. Això, no sé si tu segurament, si no hauràs sentit parlar d'ell, el Malamostra de Jazz, que enguany fem 35 anys.
1: Uau.
0: 35 anys, ho vam muntar quasi jugant amb un saxofonista que és d'aquí.
1: Sí, Toni Solà.
0: El Toni Solà, el coneixes?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, doncs entre ell i jo ho muntem.
1: Uh-huh.
0: Vale? I enguany, quan jo li vaig... disculpa, ja et vaig demanar disculpes.
1: No et preocupis.
0: Quan d'això ja tenia moltes coses compromeses,
1: clar.
0: No? I ja no, bueno, de fet ja ho tenia.
2: No, però es podia fer un bonus track.
0: Sí,
2: no,
1: bueno, però com no, aquesta no. Mostra durarà molt de temps.
2: Exacte.
1: Hi ha temps i moltes edicions,
0: si,
1: llavors...
0: Si no ens foten fora, ja portem 35 anys,
2: no,
0: eh?
2: No,
0: 35
2: no
0: anys.
2: Pot ser.
0: Ostres, que jovenet que era jo quan vaig començar amb això. Que jovenet. No em reconec. Ja. Però bueno, mira, diuen que això, aquestes coses, no, et tira i la veritat és que si ara ho tingués que deixar, ara en aquests moments, no sé, potser demà, però em sabria molt de greu, no? Perquè poso molta il·lusió i bueno, tu ja has vingut a diversos concerts, no? I veus que sempre que hi ha molt bon ambient.
2: Molt bon ambient.
0: I sempre...
2: No, molt bé fet.
0: Vull dir que tot va bé. I amb la qual cosa, doncs, és la satisfacció que tenim, perquè, clar, evidentment, bueno, en Toni toca un concert, el Toni toca un concert, però jo, bé, vull dir, perquè m'agrada, ja està. I ara, com estic jubilat,
1: clar.
0: Doncs ja puc, tinc
1: ja
0: temps.
1: Ja hi ha temps, no?
0: Sí, bueno, jo faig moltes coses, eh? No pensis que només faig això.
2: Seguim escoltant la veu de Maria
0: Esteban.
2: Sí, això
0: Esteban,
2: és el
0: principal,
2: eh?
0: Això és el bàsic. I'm climbing to the highest peak, escape the grave.

0: en alguns moments surt barbasteixen por ahí,
1: bueno.
0: Un poquito, no te lo sabía bien en el momento porque como no sé anglès, però és quan poses la veu una mica més greu, ahí
2: et recorda
0: la Barbra Streisand.
1: Sí,
0: per mi, un dels discos de la Barbra Streisand és el de Gentle.
1: El que se li nota és que té una formació acadèmica.
0: Sí.
1: Això es nota molt, eh? Vull dir, els que ens agrada,
0: sí que...
1: ho notem.
0: Sí,
1: veiem,
0: jo crec que és important, no?, la part acadèmica, però també el fet de que sigui lletrista, compositora, que cuidi tant la seva imatge i tot, la fa més fresca, no?
2: El conjunt, no?
1: Això és l'embolcall, que és important, però jo considero que el fonamental és la veu, perquè si no hi ha veu ja pots... que l'embolcall és important i la imatge és important, però escoltar una veu com la d'ella és un regal per l'esperit.
0: Volia fer-te una pregunta, Maria. Quan estàs allà dalt a l'escenari, quin és el moment aquell? Perquè tu has de notar d'alguna forma com la gent t'està escoltant embobada i dient, uau! Perquè, evidentment, anar al teu concert és perquè a la gent li agrada. O sigui, no va per casualitat, que també que hi haurà molta gent. Qual és el moment aquell que tu dius, ostres, aquesta simbiosi entre el públic i...
3: Clar, jo sento que a un concert hi ha molts moments, no? Perquè quan toco temes propis tinc aquesta connexió que és molt especial, perquè jo normalment quan fem una cançó que és meva, jo sempre intento explicar, no?, perquè he composat aquest tema o què volia parlar amb aquesta cançó. Llavors hi ha una connexió molt diferent quan canto un tema de Cole Porter o George Gershwin o de Caroline Leigh o de Betty Comden o de Blossom Dearie, no? Entonces jo crec que també com que amb cada projecte connecto d'una manera diferent, o per exemple quan canto en castellà i no canto en anglès, no? Són connexions molt diferents però són superboniques. També a mi, bueno, no sé, em sembla un regal que hi hagi gent que vingui a un concert i em digui, hosti, he connectat molt amb aquest tema que parlaves sobre, no sé, sobre algun patiment que has tingut, i jo soc super sincera, o sigui, jo no tinc problema en dir, jo en algun sentit, o sigui, de vegades en mi vida he tingut moments dolents, com tothom, i ho he passat molt malament, i de vegades he fet coses de la que no em sento orgullosa, i jo parlo amb molta naturalitat, i parlo, com parlo així amb vosaltres, parlo en escenari. I jo crec que això moltes vegades també no només cantar, sinó a l'hora de contar la història o a la introducció de abans de la cançó, que seria com la presentació del tema, també moltes vegades, inclús així, jo també he arribat a connectar amb la gent, no?
1: Sí, jo que t'hi vis...
0: Valentí, ja ens hem
1: de... Jo que t'hi vis en directe, tens tot menys de diva. I això és molt important.
2: Gràcies.
0: Doncs hem d'acomiadar i ho fem amb un goodbye.
2: Un tema impossible per acabar.
0: Del teu disc amb les teves lletres. I només et demano una coseta, que abans d'acabar l'any podem escoltar algun tema, o que sigui per telèfon o que no puguis vindre, del teu disc de Christmas, per poder celebrar els Nadals.
2: El podeu posar aquí a la ràdio, faria molta il·lusió.
0: Clar, és aquesta la intenció. Sí. Moltes gràcies, Maria.
2: A vosaltres per convidar-me.
0: I moltes gràcies, Valentí, i ens retrobem.
1: Jo, encantat. Tu, sempre que vulguis, em convides. Jo sirvo per un cocido com per un fregado.
0: Ja ho hem dit, eh?
1: Ja ho hem dit, pues això.
0: Vinga, gràcies. Gràcies, Dani, per el teu treball.
1: Sí. Gràcies, Maria.
0: Fins la setmana que ve.
2: A vosaltres.
0: Adéu.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Informatiu local, edició vespre.
2: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició dels informatius vespre, on avui us destaquem aquestes obres de rehabilitació del mur de Ciutat Cooperativa, a més de la primera retransmissió de Sant Boi en Joc, que arriba aquest cap de setmana amb retransmissions de Futbol Copa i Sant Boià. Avui és divendres, 18 de setembre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt.

0: L'àrea metropolitana de Barcelona ha començat les obres per rehabilitar el mur que separa la carretera BB-2002 del carrer de Lluís Companys, a Ciutat Cooperativa i Molinou, al costat de la passarel·la de l'estació dels ferrocarrils. El projecte, amb una inversió d'1,5 milions d'euros, millorarà l'accessibilitat i la seguretat a la zona.
1: Fan bastant de soroll per les nits i sobretot en horaris que no toca.
2: Han de fer soroll, els que treballen han de fer soroll. Em sembla que serà per una millora, perquè veig que estava fet malbé el mur aquest. Entrar al barri que quedarà millor. Això segur.
3: Està molt bé i jo crec que pel barri és un plus més.
4: Todo lo que sea mejora para el barrio y vayan haciendo cosas para el barrio, bien.
0: Una de les actuacions principals serà construir una nova rampa accessible entre la carretera i el carrer Lluís Companys. També s'hi faran nous passos de vianants, més zones verdes i un espai d'estada amb arbres i arbustos. A més, es renovaran l'enllumenat, el clavegueram i el drenatge. Javi López, regidor de Mobilitat i del barri Ciutat Cooperativa, agent de carrer.
5: La reforma contempla la continuïtat de zones d'aparcament, noves escales d'accés i fa més accessible aquesta part del barri. Les obres tenen una durada de mesos i és una millora important i substancial a la façana, però també a la funcionalitat d'aquesta part del barri.
0: Mentre duien els treballs, s'ha habilitat un camí provisional per accedir a la part alta del carrer de Lluís Companys i s'ha desviat el pas de vianants per la vorera de la BB-2002. Comissions Obreres ha demanat la intervenció del CEMICAL, un organisme de mediació en conflictes laborals de l'administració local, per intentar arribar a un acord amb l'Ajuntament de Sant Boi sobre el pagament dels festius. Segons Comissions Obreres, l'acord laboral signat el març del 2025 estableix que el personal que treballa en festiu ha de cobrar 109,27 euros per aquella jornada, a més de tenir descans compensatori. El sindicat denuncia que aquest complement es paga només a una part de la plantilla, però no a altres treballadors que considera que també hi tenen dret, com personal de les brigades de manteniment. La discrepància és, per tant, a quins treballadors s'ha d'aplicar el complement. Antoni Gabernet, secretari general de Comissions Obreres a l'Ajuntament de Sant Boi.
6: Arribem a aquest punt senzillament, i és el nostre criteri de Comissions Obreres d'aquest Ajuntament, a una falta de seriositat que té el nostre Ajuntament. No es pot admetre que un pacte signat fa pràcticament un any que faci aquesta aplicació discrecional i afectant a un important nombre de treballadors i treballadores d'aquest Ajuntament.
0: Des del sindicat denuncien, a més, que no s'estan complint amb els terminis pactats.
6: Portem un any d'espera pacient, tenim un marc normatiu que estableix que quan es genera un conflicte tenim mitjans per solucionar les discrepàncies, que és convocar una comissió d'interpretació dels acords subscrits. La comissió es va sol·licitar aquesta comissió d'interpretació, la seva convocatòria, però l'Ajuntament també s'hi va negar.
0: Comissions assegura també que va demanar reunir la comissió encarregada d'interpretar l'acord i que l'Ajuntament es va negar a convocar-la. Per això ha sol·licitat la intervenció del CEMICAL, un organisme de mediació que obliga les dues parts a buscar una solució. I aquest diumenge hi haurà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat una inversió de 1.765 milions d'euros per l'aeroport del Prat en el primer pas per una futura ampliació. La plataforma Aeroport, amb el suport de més de 200 entitats, ha convocat una manifestació a Barcelona per protestar contra aquest, especialment pel seu possible impacte mediambiental en espais com la Ricarda. La mobilització també tindrà seguiment a Sant Boi. S'han convocat una concentració aquest diumenge a les 11 del matí, davant els ferrocarrils, des d'on els participants s'uniran a la Marxa Unitària de Barcelona. És Ferran Cobo, president de la seu territorial d'Òmnium Cultural, entitat que dona suport a aquesta manifestació.
7: El tema principal, en realitat, és un tema de salut, eh? El tema de les emissions i del tema de l'impacte del CO2, de la pujada de temperatura. És que estar a favor d'aquesta ampliació de l'aeroport és simplement fer negacionisme del canvi climàtic.
0: I ahir a l'Ateneu Libertari de Sant Boi es va posar el focus en el negoci dels discursos d'odi a internet. La coordinadora antifeixista i l'escola de formació Guillem Agulló van organitzar una sessió per analitzar el paper dels algoritmes, les plataformes digitals i la normalització dels missatges discriminatoris. Segons dades de la Fiscalia, el 2025 es van obrir 550 diligències per delictes d'odi a Espanya, i 131 d'aquestes eren per discriminació racista. Gairebé 6 de cada 10 investigacions estaven relacionades amb internet, però el 73,8% van acabar arxivades.
8: Nosaltres, des de Projecto Una, intentem estudiar la relació que tenen a nivell tecnològic i també a nivell calers, intentant entendre per què la desinformació és algo profitós i quines són les plataformes que permeten que hi hagi gent que se n'estigui aprofitant d'això.
0: Els participants alerten que la ràbia i la confrontació també poden formar part del negoci de les xarxes i reivindiquen recuperar espais de reflexió i diàleg. Un estudi de la Fundació FEDEA compara el nivell de renda i desigualtat a 145 ciutats amb més de 50.000 habitants. A més, amb la dada que des de 2015 Sant Boi ha reduït la seva desigualtat en més d'un 7%. Aquest és el titular, a més de que Sant Boi se situa en la primera posició en aquest estudi, la primera posició entre les ciutats amb aquest volum de població, amb un índex de 0,371. Cornellà ocupa la segona posició i entre les cinc primeres només una no és catalana. Aquest estudi mostra que Sant Boi és la ciutat d'Espanya de més de 50.000 habitants amb un índex més baix de desigualtat. FEDEA ha analitzat les dades de 1.200 municipis, entre els quals 145 ciutats de més de 50.000 habitants, recordem. I als mesos d'octubre i novembre s'inicia una nova programació de cursos per a joves d'entre 16 i 30 anys. Pots fer aquestes inscripcions per cursos a partir del 14 de setembre i estan obertes a les 10 del matí i són gratuïts amb el carnet de saber jove. Els cursos que s'ofereixen aquest pròxim curs són d'escriptura creativa i reels per canvi. Canviem el relat, curs de cosmètica natural i botànica, curs de ceràmica i curs d'iniciació al Corea. I fins al 30 de setembre es poden presentar candidatures per optar als 300 Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat. Són uns premis que volen reconèixer la cultura guardonant persones, associacions, institucions o empreses que hagin destacat en experiències culturals, ecològiques, socials o econòmiques. Les candidatures es poden presentar de dues formes. Candidatura col·lectiva, amb experiències culturals, socials, ecològiques o econòmiques, o una candidatura individual per a persones que es mereixen un reconeixement en qualsevol àmbit. S'atorgaran concretament 12 premis, són 12 premis els que s'atorgaran de caràcter col·lectiu, 12 de caràcter col·lectiu i 6 de caràcter individual. Més coses, la Germandat de Sant Crist de l'Agonia i Nostra Senyora dels Dolors de Sant Boi celebra aquest cap de setmana el seu 25è aniversari amb una processó extraordinària. La cita serà dissabte a la tarda i la processó començarà a les 6 al Casal de la Gralla, després que una seixantena de músics baixin tocant des de la plaça d'Euskadi. El Gerard Martínez, director de la banda Germandat, l'escoltem a Gent de Carrer.
9: Jo crec que és molt important per a la ciutat de Sant Boi perquè 60 músics tocant pels carrers, deixant aquesta olor i aquest sentiment no només dins de l'àmbit de la fe, sinó de la tradició, la cultura, la música, doncs crec que és un moment molt bonic i molt especial.
0: El recorregut passarà per Casablanca i Torre de la Vila abans de pujar cap a Camps Blancs i acabarà la parròquia amb una missa. La celebració també inclourà una ofrena floral, una missa divendres, avui, i diumenge una paella popular gratuïta per a més de 300 persones, amb un pregó i un concert de marxes processionals. I avui divendres, el Club Elias porta el músic Pol Cruells a Cal Niño, el baixista i cantautor de Sabadell, presenta el seu univers musical a mig camí entre la cançó mediterrània i el pop experimental. Pol Cruells, que també és baixista dels Amics de les Arts, té 5 discos publicats. El concert comença a les 9 del vespre, poc més de 45 minuts al Teatre Cal Niño. Ens convida el mateix artista a ser-hi.
10: Penseu que és una oportunitat difícil de repetir-se. He tocat des de fa molts anys a Sant Boi, però aquí al Teatre Cal Niño, amb condicions de poder sentir bé l'acústica dels instruments i tot, realment aquest divendres seria l'oportunitat. I jo us animo molt a venir, les entrades estan super assequibles i les podeu trobar als enllaços de les meves xarxes socials i també segurament als perfils de Cal Niño i de Weller Programació.
0: I el que ve, els cinemes Can Castellet.
11: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para...
0: A partir de la setmana vinent, La bola negra, una pel·lícula que entrellaça les vides de tres homes en tres èpoques diferents, connectades per la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència, dirigida per Javier Calvo i Javier Ambroso. Els Javis s'inspira en una obra inacabada de Federico García Lorca.
12: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
0: També la setmana vinent, un antic soldat de les forces espacials i el seu gos de combat retirat intenten tornar a la civilització després de patir un accident catastròfic als territoris salvatges d'Alaska. Una aventura de supervivència protagonitzada per Brad Pitt.
12: Le dio en la boca con un ladrillo.
13: ¿Y también le jodió la pata?
12: Sí.
13: Espero que le dijeses cuatro cosas.
12: Le pegué un tiro.
13: Joder.
0: També continuen en cartell per aquest cap de setmana Cronos, que reconstrueix els 4 dies posteriors als atemptats de les Rambles de Barcelona, o pels que prefereixen un drama, El ser querido, amb Javier Bardem i Victoria Luengo. També tenim Pràcticament màgia 2, Lourdes o la comèdia Un plan perfecto. I pels més petits, Tadeo Jones i la làmpara meravellosa o l'estrena de Coyote contra Acme.
14: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, us ho recordem, aquest cap de setmana arriba la primera retransmissió de la temporada de Sant Boi en joc. La temporada de les retransmissions de Sant Boi en joc començarà demà dissabte a les 6 amb el debut de la CUP i de la Ciutat Cooperativa, que rep el municipal de Nijarque al Poble Sec en la primera jornada de la Primera Catalana. Una categoria a la qual han tornat els de Javi Calvo després del seu descens a Lliga Lídia amb el que somien tornar-hi de nou. Ens explica el que s'espera el director esportiu, Fran Arroyo.
15: Esperar tres ascensos i poder conviure a la Lliga Elit. L'equip i el club va madurar molt i aquest estat doncs, estarem plantejant-nos objectius ambiciosos, però sapiguin que serà molt exigent, que hi ha tots els descendits de Lliga Elit al mateix grup. Serà un partit difícil i segur que aquí al nostre camp hi vindrà a competir-nos, vindrà rivals que mai han jugat o pràcticament no coneixen ni el camp i aquí a casa ens hem de fer forts. Sí o sí, plantejar el nostre estil, l'equip vol jugar encara més a les últimes temporades i de segur que ho farem molt bé.
0: És el primer cap de setmana, però tindrem doble retransmissió. Diumenge a 3:15, a Sant Boi en joc, també viurem el debut del Sant Boià, que comença la Lliga jugant al camp del Júpiter, un rival que ve de baixar de Lliga Elit. Llavors és un gran repte pels d'Alberto Triguero, entrenador del Sant Boià, sobre aquesta nova temporada. L'escoltem.
16: La veritat que molt motivant. És cert que és un grup molt difícil, al final els quatre que vagin de Lliga Elit estan amb nosaltres, però a la vegada també, estimant, no? Al final el que agrada al jugador és anar diumenge a la Verneda, no? Doncs són partits que il·lusionen, que motiven i que entrarem per aquest tipus de partit, així que difícil, exigent, però amb moltes ganes de competir-la. Esperem que les coses surtin com estan sortint fins ara i afrontar el partit amb la màxima exigència que pot tenir el grup.
0: Aquest partit tindrà connexió perquè diumenge a les 12 estarem al Pau Gasol per viure el partit del primer equip femení de l'handbol Cooperativa Sant Boi, que rebrà la visita de Cardedeu, un gran rival en el debut a la Lliga Catalana d'Or. Ens explica el que s'espera president i entrenador Albert Robert.
17: Els rivals són molt forts. Tenim, per exemple, un Sant Quirze de B, que l'any passat crec que no va perdre només que un punt. Cardedeu, que l'any passat va patir moltíssim, doncs va fer una recta final de temporada, que és el proper partit. O sigui que intentarem que vingui la gent a animar, perquè és el que necessiten aquestes noies, que se sentin recolzades, el club dona el màxim suport, i a partir d'aquí doncs, fer una bona feina. I sobretot l'objectiu és lluitar, agafar ritme, són molts orígens diferents de la plantilla i hem d'aconseguir doncs, que totes intentin tocar la mateixa cançó. I no és fàcil, però s'estan esforçant i de moment hi ha cosetes que comencen a sortir.
0: Pel que fa al temps, el cel es manté entre mig i una mica ennuvolat, però la situació es va estabilitzant i no s'esperen precipitacions durant el vespre d'avui. A les 8 la temperatura se situa al voltant d'uns 22 graus i continuarà baixant durant la nit. De cara a dissabte, el matí començarà amb alguns núvols i temperatures fresques al voltant dels 18 graus, una mica més baix, però el termòmetre pujarà ràpidament fins als 26 al migdia. A la tarda també tindrem una miqueta més de núvols, cel tapat, tot i que no s'espera pluja tampoc. Diumenge el temps serà molt més estable. El cel es mantindrà serè durant pràcticament tota la jornada amb temperatures que arriben una mica més alts, fins als 28 graus a les hores centrals, i el vent serà molt feble o moderat, sense precipitacions tampoc. Per tant, això ens espera un cap de setmana tranquil, sense pluja, amb dissabte més ennuvolat, diumenge més assolellat i càlid, un calor que arriba per quedar-se. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 18 de setembre. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i us recordem que la programació segueix ja a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb Porto Vivat. Ens tornem a escoltar nosaltres ja demà dilluns al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre i cap de setmana a tothom.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: Ciudad Cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una...

Senyores, senyors, molt bona nit i rebeu la més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el teu programa de jazz preferit, o si més no, això és el que ens agradaria. I una setmana més ho tenim tot disposat i a punt per compartir aquests 60 minuts que tenim per endavant amb el repàs d'un d'aquests temes que tothom coneixem amb el nom de estàndards. I el que hem triat avui, sens dubte que ho és. Es va escriure l'any 1930 per Jimmy McHugh en l'apartat musical i Dorothy Fields pel que fa a la lletra. I ho van fer per un musical de Broadway titulat Lev Lewis International Revue, que va ser estrenat en el Majestic Teatre de la ciutat de New York, amb coreografia del gran Busby Berkeley. El show es va estrenar el 25 de febrer de l'any 1930 i els papers principals van anar a càrrec de Harry Richman i Gertrude Lawrence. Doncs bé, sapigueu que estem parlant del superfamós Exactly Like You, un dels temes jazzístics tradicionals més freqüentats, i encara avui ho és, quan és un tema gairebé centenari, tot i que, com sempre dic, la qualitat no sap d'èpoques, ni de modes, ni d'estils. Doncs bé, el nostre serà, com ho tenim establert, un repàs que començarà amb la versió més antiga, fins a arribar a la més actual de les que disposem. I la primera que hem recuperat, concretament, és de l'any 1937 i la protagonitza la Big Band de Count Basie.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la Big Band de Count Basie, collita de 1937. La màquina perfecta per generar swing, i que en aquesta versió ha tingut una petita intervenció el vocalista Jimmy Rushing. No cal dir que el disc original era d'un d'aquells que popularment s'anomenaven de pedra, discos que giraven a 78 revolucions per minut i que eren de 10 polsades amb un tema per cara. Concretament, a la cara A havia la versió que acabem d'escoltar, mentre que en la cara B el tema era Boogie Boogie, I Might Be Wrong, una peça escrita pel propi Count Basie. Doncs bé, el segon track que hem seleccionat també es va enregistrar l'any 1937, però en aquest cas a la ciutat de París, i ho va fer en una data indeterminada del mes d'abril. Els protagonistes, doncs ni més ni menys que el Hot Club de França, també, evidentment, recuperat d'un vell disc de 78 revolucions per minut, en el que a la cara B figurava la lectura del In a Sentimental Mood, la peça de Duke Ellington. Un quintet, aquest Hot Club de França, que, com tots sabeu, estava liderat pel guitarrista Django Reinhardt i el violinista Stephen Grappelli. Escoltem-lo.

0: Doncs bé, acabem d'escoltar el quintet del Hot Club de França amb Django Reinhardt a la guitarra i Stefan Grappelli al violí. I possiblement, tot i que aquesta dada no la puc confirmar, van estar acompanyats de Joseph Reinhardt, germà de Django, a la guitarra rítmica, Louis Viola al contrabaix i Roger Chaput a la guitarra. Doncs bé, continuem i tot seguit farem un salt de 9 anys per aturar-nos en el 1945, quan el clarinetista Benny Goodman, en formació de trio, publica un altre d'aquells vells discos de 78 revolucions per minut i ho fa en la companyia discogràfica Victor. Tot i que, repeteixo, el disc es va editar l'any 1946, es va enregistrar el 26 d'agost de 1936 a Hollywood, Califòrnia, i que, de fet, va ser quan es va publicar per primer cop. Doncs anem a escoltar-lo.
1: Hi, fellas, it's Benny Goodman and the Benny Goodman Quintet. We'd like to do exactly like you in the V-disc manner.

Doncs bé, ells han estat Benny Goodman, el clarinet i líder de la sessió, Teddy Wilson, el gran Teddy Wilson al piano, i John Kirby al contrabaix. I avancem, fins l'any 1954, quan dos grans de la nostra música, el trompetista Dizzy Gillespie i el saxotenor Stan Getz, formen un sextet amb el que enregistren un àlbum amb l'inequívoc títol de Dizzy and Stan. El disc s'enregistra en dos diferents sessions i en dos diferents ciutats. El 9 de desembre de l'any 1953, a la ciutat de Los Angeles, i el 25 de maig de 1954 a la ciutat de New York. Doncs bé, aquesta que escoltarem va ser la lectura que van oferir d'aquest Exactly Like You, el que avui estem dedicant al programa.

Doncs bé, ells han estat Dizzy Gillespie a la trompeta, Stan Getz al saxo tenor, Oscar Peterson al piano, Herb Ellis al contrabaix, perdó, a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i Mitch Roach a la bateria. Bé, i continuem amb el nostre repàs i ara avançarem per detenir-nos en l'any 1959. Quan dos saxofonistes tenors de gran transcendència en l'evolució del jazz, parlo de Sean Coltrane i de Paul Kinichetti, decideixen col·laborar plegats en l'enregistrament d'un àlbum que s'editaria en el segell Prestige i que s'enregistraria en els estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder, situats en aquell moment a la població de Hackensack, en l'estat de New Jersey. Això succeïa el 17 de maig de 1957, tot i que el disc no es va publicar fins l'octubre de 1959. Disposem-nos, doncs, a escoltar a John Coltrane i Paul Kinichetti.

Doncs bé, John Coltrane i Paul Kinichetti, els saxotenors, líders de la sessió i protagonistes d'aquest disc, tot i que haig d'apuntar que en aquest Exactly Like You el saxofonista John Coltrane no intervé, és a dir, que tot el tema ha anat a càrrec de Paul Kinichetti. I ell ha estat acompanyat de Mal Baldron al piano, Julian Ennell al contrabaix i Ed Tichpen a la bateria. Paul Kinichetti va ser un gran saxotenor nascut a Denver, a l'estat de Colorado, el 17 de maig de l'any 1916 i que va morir a New York el 25 de març de 1983. Se'l coneixia amb el sobrenom de vicepresident o simplement Vice Press perquè el seu estil interpretatiu recordava el del gran Lester Young, el que el món del jazz l'anomenava president o pres. Per cert, que se m'ha oblidat dir que el nom del disc d'on hem recuperat aquesta versió és Cutting with Coltrane and Kinichetti. Doncs bé, ara tot seguit una versió que a mi particularment m'agrada molt, força. És la que l'any 1975 van protagonitzar dos pianistes autènticament excepcionals. Estic parlant de Count Basie i Oscar Peterson, que acompanyats d'un trio format per guitarra, contrabaix i bateria, enregistren un àlbum editat per la discogràfica Pablo amb el títol de Such and Joe's. Es van registrar el 2 de desembre de l'any 1974 als estudis Grup 4 Recording a Hollywood. Doncs bé, escoltem aquests dos grans mestres del teclat.

Doncs bé, dos grans pianistes de la nostra música, el senyor Count Basie i Oscar Peterson, i donant-li suport harmònic i rítmic a Freddie Green a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i el Louis Belson a la bateria. I tal com us he dit, de dos pianistes pels que sento una especial debilitat, a un altre que està en la meva llista de preferències. Estic parlant del senyor Jim Harris, nascut el 1 de setembre de l'any 1933 a la població de Benton Harbor, a l'estat de Michigan, i que ens va deixar el 16 de gener del 2000 a la població de Boise, l'estat d'Idaho. Pianista influït estilísticament per Oscar Peterson i Junior Mains i amb un profund sentit del swing i del blues. I això és una opinió personal. No va gaudir del reconeixement que en realitat mereixia. Doncs bé, Jim Harris l'any 1965 enregistra un LP, el que titula Solar Energy, i que s'edita en la companyia discogràfica Concord. L'àlbum s'obre precisament amb el nostre tema d'avui, aquest que tot seguit escoltarem.

Doncs bé, si més no, magnífica, magnífica versió, si més no, des de la meva opinió. La que ens van regalar Jim Harris al piano, Ray Brown al contrabaix i Jerry King a la bateria. El disc, aquest Solar Energy, d'on hem recuperat aquesta versió, conté 8 tracks, i concretament en el número 5, titulat Mistreated But Underfitted Blues, participa la guitarrista Emily Rombler i el saxotenor Red Holloway. Doncs bé, continuem avançant en el temps i ho farem fins al punt de canviar de cicle, perquè va ser l'any 2001 quan el trompetista Terence Blanchard enregistra un àlbum d'estudi pel segell Sony Music titulat Let's Get Lost. Per cert, un àlbum dedicat exclusivament a temes escrits per Jimmy Mahew i que, per cert, també aquest disc va ser nominat als Premis Grammy en l'apartat de jazz. A banda, aquest disc que té la popularitat que en ells col·laboren a 4 vocalistes femenines d'un enorme prestigi. Estic parlant de Diana Krall, de Jane Monnet, de Diane Reeves i de Cassandra Wilson, que malauradament doncs, fa pocs dies ens va deixar. Tot i això, el Exactly Like You és un tema totalment instrumental. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el gran trompetista Terence Blanchard, acompanyat d'Edward Simon al piano, Derek Nieberger al contrabaix, Eric Harlan a la bateria i el saxotenor Bryce Winston. Aquest disc del que parlàvem, el titulat Let's Get Loose, va arribar a assolir el número 3 en la llista de Billboard 200. El senyor Terence Blanchard va néixer a la ciutat de New Orleans, a l'estat de Louisiana, el 13 de març de l'any 1962. És un gran trompetista, arranjador i compositor, i sobretot s'ha especialitzat en composar bandes sonores de pel·lícules. Està considerat com un dels principals figures d'aquest estil anomenat neobop. Miles Davis, precisament Miles Davis, va dir d'ell que era el més brillant dels nous trompetistes. Té un estil proper al de Wynton Marsalis, que de fet era amic seu des de la infància, però jo diria que també té clares influències de trompetistes com Kenny Durham i Buddy Shaw, amb un fraseig segur, amb un fraseig tranquil, amb una sonoritat molt i molt personal, equilibrada i amb influències clàssiques. Com deia, és una de les grans figures del neotradicionalisme del jazz a partir de l'any 1990. Doncs bé, i tot seguit escoltarem una nova versió, una versió relativament recent, concretament és de l'any 2018, i el protagonitza el pianista Mike Jones i s'edita en el segell Capri Records. El disc en concret es titula The Joe Before the Show. Doncs bé, escoltem el senyor Mike Jones al piano.

Doncs bé, en directe el senyor Mike Jones al piano. Un directe que es va enregistrar amb un CD titulat The Show Before the Show. Doncs bé, amb aquesta frenètica versió, gairebé que aquí s'acaba el nostre temps, que és una forma de dir que s'acaba el programa. Un programa que avui hem dedicat a repassar cronològicament un dels temes imprescindibles de la nostra música, aquest Exactly Like You. No cal dir que, com sempre, ha estat una gran satisfacció compartir aquests 60 minuts de jazz amb vosaltres. Només em queda que agrair la vostra sintonia i citar-vos per la propera edició, mateix dia, mateixa hora, mateixa emissora. Recordar-te que pots recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora i que, com vinc fent de forma habitual, penjaré el programa en els perfils de Facebook Mostra de Jazz de Sant Boi i Jazz Setmanal. Tanmateix, també, si teniu l'iVox, iVox.com, doncs sapigueu que també el trobareu com a Jazz Setmanal guió 2. Doncs bé, una abraçada i m'acomiado. M'acomiadaré amb el meu habitual, aquest a reveure, amics. Fins a la propera setmana, on portarem un altre d'aquells estàndards imprescindibles per tots aquells que ens estimem el jazz. Gràcies i a reveure, amics.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Reconec que penso en mi més del que jo voldria, però els matins en el lloguer, perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.
4: A la vez con la mou que es un escándol. Llama al punk y ya el pogo no te bandul. Sense pijama.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.